Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: 1880. En un context de profundes desigualtats socials i de conflicte obrer creixent, advocat de formació, va orientar tota la seva carrera a la defensa jurídica dels treballadors i sindicalistes perseguits, especialment vinculats a la CBT. Tot i una discapacitat física que li dificultava la mobilitat, va mantenir una intensa activitat política i pública. Va esdevenir una figura central del republicanisme catalanista i del catalanisme d'esquerres, sempre compromès amb la justícia social. Des del seu despatx i des de diferents tribunes polítiques, va denunciar la repressió de l'Estat i la violència del pistolerisme personal que marcava la Barcelona dels anys 20. Elegit diputat pel districte de Sabadell, el seu mandat va ser breu. Poc temps després, va ser assassinat davant de casa seva per pistoler de sou de la patronal. La seva mort va conmocionar el moviment obrer i va convertir l'Airet en un referent ètic i polític, símbol de la lluita pels drets socials i de les llibertats democràtiques. Aquesta setmana, a les portes de Troia, parlem de la figura de Francesc Layret amb el Xavier Vidal, qui acaba d'escriure una novel·la sobre el personatge i les petites circumstàncies de la seva mà. Benvinguts a la Barcelona del pistolerisme. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de Ràdio Castellar, el programa d'història de Ràdio Castellar i de la xarxa de comunicació local. Avui, en el dia de la ràdio, precisament avui ho gravem amb el dia de la ràdio, vosaltres ho escoltareu quan sigui, però nosaltres ens felicitem per seguir fent ràdio i felicitem a tota la gent que fa servir encara la ràdio, que sí, un mitjà molt viu. I, per tant, felicitat a tots vosaltres. Francesc Layret és el protagonista d'avui, la veu del sense veu, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Com estàs?
2: Com anem? Molt bé, Sergio.
1: I avui ens acompanya, avui molt especialment, el Xavier Vidal, alemany, periodista, escriptor, guionista i autor de la novel·la de recent publicació, 7 bales en la nit, editada per Columna. Benvingut, Xavi.
3: Moltes gràcies. Em sento una mica Aquiles a les portes de Troia, eh?
2: Apa,
3: gràcies,
2: home, home.
3: Però si, em sento si aquí a punt de saltar les muralles de Troia. Fantàstic.
2: Bé, si et sents així, ja tenim la partida guanyada.
1: Ja, doncs,
2: ja ho tenim.
1: Molt bé, Xavi. Què és el que et va motivar a portar una novel·la a la Barcelona del pistolerisme i a un personatge com és en Francesc Layret?
3: Justament va ser el Francesc Layret el que em va activar de la corda per escriure la novel·la. Jo, com la majoria de catalans i catalanes, per mi Francesc Layret era un carrer per el que passava, i deia, mira, carrer de Francesc Layret. Fins que un dia vaig espategar amb una exposició extraordinària de l'historiador Jordi Serrano al fil roig del catalanisme, i vaig entrar per casualitat, no la coneixia, vaig entrar i em vaig quedar fascinat per la figura del Francesc Layret, per la seva vida, per la seva biografia, per la seva significació política, per la seva capacitat de bregar en contra dels elements, per la seva integritat, per la seva capacitat ideològica i, sobretot, per la capacitat que va tenir de portar la política fins a un extrem que hagués pogut canviar la història del país. Aquesta era una història relativament coneguda, no gaire coneguda, perquè la figura del Francesc Layret no està reivindicada, però hi havia una figura darrere de la figura política, que era la figura personal del Francesc Layret. I allò em va captivar perquè era un personatge de novel·la amb tots els ets i els suts. I no només ell, sinó tot l'entorn que l'envoltava. Llavors, tot això, unit a la gran capacitat de fabulació i d'evocació que té la Barcelona dels anys 20, vaig pensar, és que és un carmel, és que com a escriptor pràcticament no hi he de fer res. I em vaig posar a buscar coses, dic, aquesta figura és tan important que segur que hi ha moltes, i no hi havia pràcticament res fet. Hi ha una novel·la publicada per Pagès Editors, de l'historiador en Bo, però i ja està, no hi ha res més. I vaig pensar, una figura d'aquestes dimensions, d'aquestes característiques, amb aquesta capacitat d'arrossegar gent, necessita una novel·la perquè algú la reivindiqui. I amb molt poca humilitat, ho reconec, vaig dir, doncs m'hi poso jo, perquè ja que no s'ha posat endavant ningú, doncs i escolta, m'hi poso jo, i m'hi vaig posar. I així va néixer la idea del 7 bales en la nit.
4: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
5: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Y al pedirle alegre, llévame al Mulán, tristemente dijo, ma petit chéri.
1: Bajo los puentes del Sena, de Raquel Meller.
2: Meller, sí, sí, sí, sí. És l'època. Raquel Meller estava molt, molt de moda en aquella època i començaven a haver-hi aquells tocadiscos que hi havia amb aquelles agulles, encara hi havia com vivien els discs nous amb els discs de pedra, en fi, hi havia, era una època que sonaven les coses en les cases. Imagineu-vos aquelles cases de l'Eixample de Barcelona, de Passeig de Gràcia, grans, amb passadissos immensos, amb servei que sortia de la cuina i arribava cansat al menjador per servir amb tasses de porcelana. Imagineu-vos un diari gran al mig de la taula fent soroll i una senyora que estava allà jugant amb les altres. Doncs la banda sonora era això, Raquel Meller i cantant, sí, sí, sí. I una llum entrant per la finestra il·luminant tot el menjador i la vaixella de plata o d'or.
1: Estem ben bé allà, eh? Ara mateix,
3: ho amb aquesta descripció. Sí, sí, sí, sí.
1: I escoltant la Raquel Meller.
2: I això era, i aquesta era l'ambient de la Barcelona més rica. Hi havia una altra Barcelona, que era la Barcelona que passava més gana que el gos del Mut, que anaven molt curts. Ja en parlarem, però aquesta dualitat també estava en la música. La música en parlava molt. I era una època que, a més, era una època de grans contradiccions, la Barcelona dels anys 20. Per diverses raons. Sobretot, una, perquè hi havia molts diners. Els diners venien de la Primera Guerra Mundial, de tots els empresaris que havien fet negocis amb el front, jugant a dues bandes moltes vegades. Hi havia molts calés, hi havia moltes pistoles. Es calcula que a Barcelona l'any 1919 hi havia 1 milió de persones, quan hi havia 930.000 persones a tota la ciutat. I el tercer element, que és molt important, és la droga. Hi havia molta droga. La cocaïna era legal, l'heroïna era legal, la cocaïna era una droga que es venia molt barata, que arribava al port de Barcelona des del port de Rotterdam, però com ara arriba el blat, o sigui, allò a lo bèstia, i te la venien amb capsetes de mistos, a 3 pessetes la capseta de mistos. Una dotzena d'ous valia 5 pessetes, una capseta de cocaïna 3,5. Això dona una mica la mesura de com socialment hi havia molta droga, moltes pistoles i molts diners, i molta set de venjança. Aquest còctel, òbviament, rebenta qualsevol estructura social i qualsevol intent de control. Clar, perquè, fixa't, hi havia gent que tenia 3 fills i tenia el marit entrollat a la presó per haver participat en una vaga, per exemple la de la canadenca, i no sabia què donar-li als fills, i anava a la botiga a comprar una mica una penca de bacallà i 3 ous perquè una dotzena no en podien comprar, i amb això havia de passar 1 o 2 dies amb 3 canalles allà intentant jalar. Clar, la injustícia social era tan gran que les ganes de revenja i d'equitat social estaven servides. Era normal.
1: Tot aquest context que ens està ara descrivint a la perfecció en Xavier Vidal, doncs el podré trobar al llibre que ha escrit de 7 bales en la nit, centrat en la figura de Francesc Layret, i de fet vosaltres també podeu aconseguir un exemplar d'aquest llibre, perquè farem un sorteig, oi que sí, Albert?
3: El sortejarem, sigueu ben atents a les xarxes socials, sobretot a Instagram, que ja us explicarem com es fa, però a partir de que es publica aquí aquest programa o una miqueta més enllà, doncs el sortejarem, així li donem una mica de bombo, i a més la capacitat que se li ha vist en Xavier ara mateix de projectar imatges i de descriure escenaris i tot, és exactament el que queda plasmat en aquest llibre, no? I és un llibre molt fàcil de llegir, és molt, bueno, fantàstic.
1: Després, al final del programa, a mi si tenim temps de parlar
3: una miqueta més, no?
1: Una miqueta més del llibre, però comencem avui a les portes de Troia, ens centrarem, gràcies a en Xavi per haver escrit aquest llibre, i portar la figura d'en Francesc Layret, que mereix ben bé que li dediquem un programa en el dia d'avui. I per tant comencem parlant des dels inicis d'en Layret, dels seus orígens.
3: Sí, comencem, no?, aquesta primera part del programa més biogràfica. Quins eren els orígens de la seva família, no? Més familiars i socials.
2: En Francesc Layret pertanyia a una família que en aquell moment es considerava burgesa. La seva família tenia una concessió de maquinària de rellotgeria. En aquell moment la rellotgeria era molt important perquè a totes les cases hi havia algun rellotge de paret, i fins i tot en les més humils, encara que no fos tan luxós, i la gent portava rellotges també penjats. I ells tenien una mica com una concessió dels recanvis d'aquella maquinària. Llavors es guanyaven bé la vida. Però ell, el Francesc Layret, no combregava massa amb aquests ideals, diguéssim, burgesos, de classe mitjana i tal. Ell, clar, molt motivat per la malaltia que va patir als 2 anys, s'havia escorat molt cap a l'esquerra, cap a la justícia social, cap al federalisme, cap al progressisme, i ell, diguem que hi ha un punt clau en la seva vida, que és quan aconsegueix sortir de casa, perquè entre els 2 i els 16 anys no surt de casa, no pot sortir de casa perquè té les cames baldades i no pot sortir de casa, i quan surt de casa ha devorat tota la gran bibliografia que tenia a casa, i no només s'ha fet una persona més culta, més intel·lectual, més capaç de contextualitzar el temps en el que està vivint, sinó que s'ha fet una persona moralment més justa, més equitativa, i que pretén que aquest desgavell o aquest desnivell social que hi ha a la Barcelona dels anys 20 s'equilibri d'alguna manera. I per tant ell el que diu és: si els pobres tenen poc i els rics tenen massa, per alguna banda haurem d'equilibrar aquell model social, perquè si no està servit el conflicte social, no? I ell surt sent, diguem, més conscient de que ha de fer activitat social, i se'n va a la Universitat de Barcelona, que estava molt a prop de casa seva. Ell vivia al carrer Balmes 26, i si recordeu Barcelona, el carrer Balmes 26 a la cantonada està a 200 metres. Mm-hmm. I a la Universitat de Barcelona es fa un autèntic líder estudiantil, perquè, diguem, que fa oblidar la gent que el mira que és una persona amb una disminució de mobilitat a les cames. I a més, en aquest interregne entre que ell surt i va a la universitat, coneix aquest trident del Salvador Seguí i el Lluís Companys, amb els qui faria moltes lligues, i altres personatges políticament molt interessants, com el Martí Alomar, que li donen context, i ell definitivament es converteix en un activista.
3: És que, de fet, ja ho has d'anar comentant, però d'aquesta etapa de la universitat, quina és la ideologia que va conformar en ell?
2: No ho tinc tan estudiat, perquè en la documentació jo em vaig fixar més en aquesta

0: Universitat de Barcelona i veu el Francesc Layret envoltant d'estudiants fent un discurs en favor de l'equitat social. I els estudiants que té al seu voltant el tapen completament perquè no es vegi que és una persona amb mobilitat reduïda i que vegin només aquella capacitat que té d'exaltar. I en el discurs, una de les coses que li crida més l'atenció al Rovira i Virgili és que assenyala els fills més rics, més ostentosament rics, dient, vosaltres també esteu concernits. Aquí a la universitat ensenyem valors, i els valors són per tothom. I la gent que té menys capacitat d'entrar a la universitat, els hem d'ajudar, i vosaltres teniu la responsabilitat. Clar, i aquells que eren els més recalcitrants veien a un senyor, feia 50 i poc, perquè clar, estava, no, les cames les tenia privades, però amb aquella potència de veu que tenia una veu molt metàl·lica, i això és una de les coses que més em va atormentar en la escriptura de la novel·la de Set Vales en la nit, perquè pensava, descric en algun moment la veu que té, però clar, no hi ha gravacions d'aquella època, no puc sentir el Francesc Layret xerrant. I llavors vaig recórrer a diversos testimonis de diversos amics que van fer, que es va recollir en un llibre l'any 34, quan li van fer el 35, quan li van fer l'aniversari del 15è aniversari de la seva mort, que parlaven d'una veu metàl·lica, però una veu metàl·lica molt potent, una veu metàl·lica que quan la deixava anar la gent l'escoltava. I això em va donar la figura global d'un personatge que la gent l'admirava només pel que era, perquè no podia admirar-lo per cap altra cosa física o diguem d'índole més de això, fisiològica, no?
1: Sí, ja has dit que ell surt de casa, va a la universitat i a més de tot el que ens acabes d'explicar que li passa a la universitat, on atreu l'atenció amb la seva capacitat d'oratòria,
0: sí, sí,
1: de, diguéssim, poder aplegar molta gent al seu voltant i que l'escolti, que el seu missatge arribi. Allà també neix una relació entre moltes persones, però destacar una relació amb Lluís Companys.
0: Sí, sí,
1: Lluís Companys. Com va ser aquesta relació inicial?
0: Es van fer molt amics, ell i jo, si no vaig errat, perquè aquesta part de, prèvia, diguem, tampoc la vaig documentar gaire, però ells creen un Ateneu Popular a Barcelona per donar classes a la gent més pobra, a la gent més desfavorida, ensenyar a llegir als fills dels que no podien pagar-se una escola. Llavors allà coincideixen amb el Lluís Companys, que venia del poble i que també tenia aquesta sensació, aquesta idea de que efectivament les persones amb menys poder adquisitiu també tenien dret a una instrucció. Llavors allà creen una aliança molt, molt, molt forta, tant d'ideals com personal, que els fa anar endavant i crear diversos tipus, després tindrien aliances polítiques, tindrien els famosos sopars que es feien a casa del Lluís Companys i que preparava la Mercè Micó i que anaven ell, l'Omar, el Salvador
1: Seguí. I que també has relatat el llibre Set Vales en la nit, i que ens gairebé ens fan olorar la que s'està cuinant.
0: Sí, perquè no, és un personatge, i clar, aquí fem un off-topic històric, però crec que és interessant, perquè és un personatge molt complicat d'alimentar. Perquè tothom li feia grans menges i l'única cosa que li agradava...
1: Patata bullida
0: i una truita a la francesa.
2: O sigui, no fotem.
0: Jo pensava, aviam si això m'ho hauré trolat, i quan s'ho llegeixi algú que conegués la família del Layret dirà, però paio, què tan patolles aquí? Doncs el nebot net del Francesc Layret, l'Ignasi Rodríguez Roda Layret, que és vicerrector de la Universitat de Girona i catedràtic de l'Institut de l'Aigua a Girona, em va dir, era així, i ara entenc coses que a mi em passaven i que no les havia entès mai, i quan ho he vist escrit he dit, tate, era això. I llavors, clar, és veritat, el tio anava a casa si li treien faisans, li treien coses fantàstiques, i el tio només feia que suforejar per al plat i apartar les coses perquè no volia. Ell, l'única cosa que li agradava era la patata bullida amb una mica d'oli i una truita a la francesa. Clar, era un personatge que, mentre els altres jalaven a bossi ple, ell anava xerrant de política. Anava donant-li el pico perquè era el que sabia fer realment i anava convencent els altres, diguem, per aquesta part més intel·lectual, no?
3: És fàcil ser valent quan tens poder, quan ets fort, quan estàs segur que guanyaràs. El mèrit de veritat està en la valentia del qui sap que està en inferioritat. El Layret no reculava mai, tot i la seva imatge de fragilitat. El coratge no està en els

0: músculs. Està en la voluntat. I la seva no en tenia límits. Sí, és cert, també li havia vist amor als ulls alguna vegada. Però no era per ell, sinó pels qui l'envoltaven. Superava els moments d'incertesa amb determinació i en sortia més fort. Si et quedes privat de les cames als 2 anys, si l'única companyia amb qui pots comptar i l'únic amb qui pots jugar és el teu germà Eduard, si no has sortit de casa fins als 16, si saps que tota la vida hauràs de dependre d'aquells 2 puntals de fusta, si malgrat tot això te n'has acabat sortint, què et pot aturar?
1: Què et pot aturar? Què et pot fer por? Això em recorda un dels moments més culminants de la seva trajectòria política al Parlament espanyol, en el que un diputat, em sembla que es deia Diego Veloz, ara no vull trolar-me, però Diego Veloz, volia fotre-li un cate perquè el veia allà xerrant amb aquella displicència, llançant idees, i era com que tenia unes ganes de fotre-li una hòstia, i ell li era igual, li era exactament igual, no tenia por. És a dir, la nit abans que el matin va a Sabadell, al Cercle Republicà de Sabadell, a fer una conferència sobre el Pi Margall, que a Sabadell se l'estimaven molt perquè ell havia treballat molt a Sabadell, era diputat per al districte de Sabadell, com heu dit al principi. Però ell no tenia por. Allà el podien matar 100 vegades si volien. De fet, unes setmanes abans a Granollers hi va haver com 2 o 3 morts perquè algú va treure una pistola i es va posar a disparar en un míting. O sigui, ell no tenia la sensació de córrer perill perquè no veia el perill i perquè no tenia por. Molts, per exemple, n'hi havia molts homes poderosos de Barcelona que portaven una cota de malla sota del traje.
2: En aquest temps, cota de malla, eh?
1: Sí. No era la cota de malla medieval
2: sí.
1: Que era una cota de malla, era una fibra
2: d'anelles,
1: que amb una pistola, si era una pistola de calibre petit, doncs parava la bala i no et matava. Ell no en va voler portar mai. Ni va voler que el seu assistent portés pistola. No volia. Hòstia. Perquè no tenia aquesta sensació de perill, de mort. I en corria.
2: Això, hi ha un vídeo d'en Fidel Castro, no sé si el coneixes, que li pregunten, tu no vas amb xaleco antibales? I ell fa així, s'arrenca la camisa i diu, porto el xaleco de la moral. Òbviament no té res a sota, no?
3: Clar, justament el que estaves explicant, i el tall que hem escoltat és narrat del teu llibre.
1: Sí.
3: He fet una selecció, m'ho he passat molt bé, jo recomano als nostres oients el llibre, perquè bàsicament perquè a mi m'ha agradat molt, i doncs quan et llegeixes un llibre i t'agrada molt, l'has de recomanar, i aquest llibre és molt recomanable, i aquest és un tall del llibre, perquè també sapigueu com escriu en Xavier si no l'heu llegit abans, i justament ve a parlar-nos d'aquesta personalitat forjada després d'aquesta malaltia, i voldria que ens expliquessis doncs una mica més en detall com li condiciona aquesta malaltia que pateix als 2 anys a la seva personalitat, que ja una mica ens estaves dient.
1: Imagina't, algú que de sobte veu que tota la seva generació, tota la generació de gent com ell que està fent vida fora del carrer, ell no pot accedir a això, que ell no pot, o sigui, tot el seu món es redueix a la casa d'on no surt, tot el seu món es redueix al seu germà amb el qui juga, i tot el seu món es redueix als llibres que pugui llegir de la biblioteca de casa. Clar, la seva personalitat va haver de sobreposar-se a tot això, perquè és fàcil entrar en una depressió i que se te'n vagi la pinça fàcilment. Però no, ell el que fa és ampliar els seus horitzons i el seu món més enllà de les parets de casa seva a través dels llibres, i a través de la ideologia, i a través dels llibres de política, i a través de ficció, i a través de tot el que pillava, perquè la seva sensació, la seva esperança, el seu capteniment és que un dia aconseguiria sortir de casa, i que quan sortís de casa volia fer millor el món que ell havia llegit en els llibres que havia... I aquesta va ser bàsicament la seva personalitat. Ell sempre va intentar fer el món millor per tothom que l'envoltava, no per ell. Ell va morir, tenia tot el que va deixar eren 4.000 pessetes al banc. Em sembla que eren el crèdit lioner, si no recordo malament. No tenia res més, 4.000 pessetes, i no les feia servir per ell, les feia servir per als projectes que tenia de diaris, per constituir una llista de no sé què. Per tant, ell no volia res per ell, ho volia tot per als altres. Un dels exemples més clars és el famós judici de Saragossa contra 1.500 ferroviaris, que els havien fet fora l'empresa del ferrocarril perquè havien fet vaga. I ell allà, quan entra, diguem, hi ha molts advocats, perquè hi ha 1.500 acusats, evidentment se centralitza allà, però hi ha molts advocats defensors i tal. I ell quan entra allà se'l queda mirant una mica decebuig, com volien dir, hòstia, aquest és el que ens ha de defensar, anem malament, no? Quan acaba la seva intervenció, hi ha una ovació en un acord de justícia, com si fos un concert del Bad Bunny. És a dir, perquè havia aconseguit convèncer, i allà se'n diu la famosa frase de quan un treballador fa vaga, no és que no vulgui treballar, és que vol treballar en unes condicions justes. Això forma part del seu al·legat d'aquella defensa que fa Saragossa dels ferroviaris. Vull dir, per ell no volia res, ho volia tot per la gent que l'envoltava, per la gent que tenia menys que ell, fins i tot moltes vegades de franc. És a dir, ell havia defensat a molta gent de franc que venia allà, no tenia calés, i ell, si tenia la possibilitat física de fer-ho, ho feia, perquè volia millorar la vida dels altres. I això ve d'haver estat, doncs, 14 anys tancat a casa fins que pot sortir, amb aquesta obsessió de dir, aquest món que estic llegint els llibres no m'agrada, vull canviar-lo, i quan surti intentaré canviar-lo. I així és com canvia la personalitat, la seva malaltia.
4: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
0: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Barcelona i Chicago, una relació particular.
1: És una relació particular i és una relació injusta pel que fa a Barcelona, perquè Hollywood ha tractat molt tot l'ambient de Chicago dels anys 20, tot l'ambient de la màfia, totes les guerres que hi va haver, tota la prohibició de l'alcohol i com això va repercutir en la societat i va repercutir políticament amb molta gent, com això va sembrar els carrers de cadàvers. Ho hem vist mil vegades, des dels Intocables de Leon Ness fins a... Però, en canvi, a Barcelona passava una cosa semblant i ningú s'hi ha fixat com es va fixar a Chicago. La Barcelona, aquesta música que escoltàvem era del Cotton Club, que era la música que sonava en els carrers de Chicago, i també en el Paral·lel sonava música d'aquesta mena. Potser no aquesta concretament, perquè no estem allà, però segur que d'aquesta mena sí. I això indicava que Barcelona estava en un punt de la seva vida absolutament caòtic, on cada setmana hi havia morts, quasi bé cada dia hi havia morts, les voreres semblaven de cadàvers, les pistoles circulaven, ja dèiem abans que n'hi havia un milió, això ho ha documentat el David Ribelles i el Jesús Martínez en el seu llibre sobre el pistolerisme, amb dades, amb un cens d'armes, o sigui, un milió de pistoles. Clar, potser hi havia més pistoles a Barcelona que a Chicago. Fixa't el que et dic, eh? I al final, Barcelona, el motiu per al qual la gent es matava era la ideologia. Per tant, tot el que Chicago era per la prohibició de l'alcohol i per el negoci de la droga incipient que començava allà a distribuir-se, aquí era per una qüestió d'ideologia, perquè la gent volia viure millor. I quan hi havia una vaga, els amos enviaven els sometents o enviaven els sindicats lliures i pelaven el que havia convocat la vaga, i llavors els companys del que havia convocat la vaga agafaven les pistoles que tenien amagades a sota de la tassa del lavabo i se n'anaven i pelaven a l'amo o pelaven els dels sindicats lliures, i això generava una altra revenja, i llavors podríem dir que Barcelona era la Chicago però amb ideologia, perquè la gent es matava justament perquè volia tenir una vida millor i perquè d'alguna manera no li quedava altre motiu per defensar-se. Després hi ha tota la part del cenetisme, tota la part bolxevic, tota la part de gent que diguem que com en totes les organitzacions socials n'hi ha gent que li agrada matar, diguem, i s'hi apunta allà on pot fer-ho. Però en el fons de tot això hi havia la gran ideologia, clar. Pensem que a Barcelona l'any 1917, en el Congrés de la CNT, hi ha censades, si no recordo malament, vora 400.000 persones.
2: No, és una bestiesa.
1: 400.000 persones en una ciutat de 9 milions, de 930.000 persones.
2: Sí, sí, sí.
1: Clar, era la força més important social que hi havia a tota Catalunya.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I clar, i això fa que hi hagués molta pressió, que hi hagués molta sensació d'injustícia, que hi hagués molta gana i que hi hagués molta ostentació en certs sectors socials. Què passa? Que la gent deia, per què tu sí i jo no? Doncs jo vull el que tens tu, que és la naturalesa humana.
3: I un d'aquests eren l'Airet, la seva evolució política ideològica no és fàcil de resseguir. És un moment on el catalanisme polític encara és força immadur, es comença a diferenciar dues grans corrents, la corrent conservadora amb la Lliga Regionalista al capdavant i una corrent hereva del federalisme de Pic Margall, de Valentí Almirall, un catalanisme d'esquerres, en el qual podem trobar un Layret participant en diferents grups i veient com va evolucionant cap a posicions cada cop més obreristes, cada cop també més allunyades del republicanisme més populista, més anticatalanista, que serà sobretot després, que representaven Alejandro Lerroux. I pel mig també ell va ser elegit a regidor de l'Ajuntament de Barcelona, destacant en la promoció de la cultura catalana, el foment del català a les escoles.
1: Oh, el del català és brutal. És que llegeixes els seus discursos avui i dius, no sé si estic llegint un discurs que ha escrit un cap de comunicació l'any 2025 o l'any 1915, perquè era un defensor de la llengua acèrrim. És a dir, en el congrés que es fa en 1915 i en el que ell participa, el congrés de la llengua que es fa en 1915, hi ha algunes reivindicacions que ell demana que són que avui les voldríem. És a dir, per exemple, una era que tots els funcionaris sapiguessin parlar català. Us sona això?
2: No, i tant, que en sona.
1: Que totes les escoles de Catalunya el català fos la llengua vehicular. Us sona això?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: clar, o sigui, estem parlant de coses que ell defensava. Hi ha un moment que hi ha un escrit en el que ell diu, vostès diuen que les matemàtiques i les ciències s'han d'ensenyar en castellà. Doncs jo dic, les matemàtiques i les ciències es poden ensenyar en català exactament igual que en castellà. I el català és una llengua tan digna com qualsevol altra llengua per estudiar ciències, matemàtiques, històries o el que sigui. I això ho diu l'any 1915. És a dir, estem parlant de fa 110 anys i encara estem, estem exactament igual. És a dir, encara tenim un tribunal que està negant que les escoles catalanes l'idioma vehicular ha de ser el català, per l'amor de Déu, però és que en quin punt estem? Ja han passat 110 anys. Doncs ell això ho deia. I a l'Ajuntament de Barcelona, que citaves tu, és molt interessant perquè ell fa una cosa molt meritòria, que és la urbanització de Via Laietana. És a dir, jo treballo a Via Laietana ara, i quan cada dia quan passo per Via Laietana penso la primera urbanització d'això tan fantàstic la va fer en Francesc Layret, i amb els calés que va treure, que van ser diversos milions de pessetes, va elaborar el primer pla d'educació integral per Catalunya, per Barcelona, concretament, perquè ell arriba a ser alcalde accidental de Barcelona. I fa un pla educatiu que avui te'l mires i dius, és molt progressista, separació de nens i nenes, no, tota l'educació de barrejada. L'Església ha d'intervenir en els continguts, no, l'educació ha de ser laica. Intenta portar endavant aquest pla i les forces, diguem, contra
0: la reacció
1: li evita que porti endavant aquell pla. Però ell no només havia aconseguit urbanitzar, sinó que havia tret els recursos necessaris per aplicar aquell pla en totes les escoles de Barcelona. I va acabar en una cosa que en aquell moment era una sagnia, que era diguem, les estafes en els pesos i les mesures. O sigui, la gent anava a comprar un quilo de mongetes i no sabia mai si li imposaven 800 grams, 850 o 700. I llavors ell, com a regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, va botiga per botiga i diu, si vostè enganya algú que ve a comprar-li, jo el multaré. I en el llibre s'explica una anècdota que és certa, que la vaig llegir en un diari, que és que hi ha un moment determinat en què ell, amb el seu assistent, se'n va a una botiga i li diu, escolti, vostè està fent frau en el pes a la gent que ve aquí. I aquí a Hostafrancs la gent és treballadora. Per tant, vostè està enganyant els pobres treballadors que venen a omplir el plat dels seus fills. I l'altre li diu, però escolta'm, si jo militava en el teu partit, si jo no em podries perdonar aquesta multa que em vols posar d'inflexible, li dobla la multa. Diu, què es pensa, que jo sóc corrupte? Doncs miri, el multaré per això i per intentar subornar un funcionari públic. I li dobla la multa a un dels seus, diguem. Imagineu la integritat que tenia.
2: Bueno, parlant de multes, no?, i de tota aquesta justícia social que aplica sempre, una de les grans facetes de Layret és l'advocat. Uh-huh. No? Quin tipus d'advocat era ell?
1: Ell era un advocat molt complet, és a dir, tenia una gran preparació intel·lectual i jurídica, perquè havia estudiat molt. Ell es llicencia diguem amb honors a la Universitat de Barcelona i dirigeix tota la seva activitat a defensar els més desfavorits. Que no significa que no, perquè segur que hi haurà gent que dirà, però també defensava empreses, també ho feia, sí. Clar, havia d'omplir la minuta i havia de treure calés, sí, per després treballar de franc per als pobres obrers. Però ell era un advocat molt íntegre, era un advocat que sempre defensava el que creia just, que no acceptava càrrecs, diguem, que fossin dubtosos en quant a la culpabilitat o algú que venia a dir-li pots encausar aquell paio perquè m'ha fet una vaga, no sé què, no, de fet era justament el contrari. Ell, hi havia alguna vegada que hi ha un cas molt famós d'un senyor que l'havien acusat de matar a un dels capatassos d'una fàbrica de Mataró, i ell estava a València quan va passar això i l'havien condemnat a mort, i llavors, clar, ell demostra amb bitllets i tal que no estava en el lloc on l'havien matat i no li arriba ni a cobrar, perquè clar, creia tant en les coses en les que creia que ho feia per espirit. És a dir, sí que és veritat que era un advocat que d'alguna manera havia d'omplir la minuta, però hi ha un passatge en el llibre que el Salvador Seguí va demanar-li que vagi a defensar justament els ferroviaris que han fet fora per la vaga de l'empresa ferroviària, i ell li menteix dient sí, puc fer-ho, no hi ha problema. Clar, ell estava col·legiat a Barcelona, no estava col·legiat a Saragossa, i en aquell moment col·legiar-se a Saragossa era molt car, valia 1.000 pessetes. I llavors hi ha un moment determinat en el qual el Salvador Seguí diu: escolta'm, tenim calés de la caixa de resistència, t'ho pagarem, perquè és que més faltaria. I el tio diu: no, perquè tinc diversos assumptes aquí a Saragossa, ja aprofitarem, col·legiaré i es portaré tots. No en tenia cap més, era només
2: anava allà, això.
1: Era això, ja està.
3: Fem una mica, avancem en el temps, fem cap amb el context aquest de major conflictivitat obrera que ja estem començant a descriure. L'any 1917 l'estat espanyol ja entra en una crisi profunda del sistema de la restauració, marcada per la coincidència d'una crisi militar, una crisi política, la vaga general convocada pels treballadors, que evidencia la conflictivitat social i la incapacitat del règim per donar resposta a les tensions, i això obre un període d'inestabilitat. És aquest el moment central i més intens de la trajectòria de Francesc Layret. És quan passa de ser un advocat i polític d'esquerres reconegut a convertir-se a una figura clau del conflicte social i polític català, i finalment també en un objectiu a eliminar. Hem parlat de que en aquests moments el sindicat de la CNT aplegava centenars de milers de persones. Quina va ser la relació que va mantenir Layret amb persones com Salvador Seguí i els dirigents de la CNT? Per què va ser tan significativa aquesta relació?
1: Jo crec que com tot en política i en història, hi ha un tema de química personal. De vegades les persones no sempre es regeixen per les seves idees, sinó que hi ha un tema de pell que influeix molt. Ho hem vist mil vegades, en aquest país, en Espanya, en l'època de Julio Anguita i Felipe González, no se suportaven i mai va haver-hi un acord, perquè és que no s'aguantaven.
3: Exacte,
1: o sigui, estaven un al costat de l'altre i els entrava a urticària de veure's només. És a dir, és molt important aquesta part de la història, que se'n diu psicohistòria, no? que tracta una mica com els afers personals de les persones tenen influència directa amb la seva actuació política o històrica. El cas més clar és el de Mao, que com que no dormia, convocava el comitè central a les 4 de la matinada, reunions a les 4 de la matinada. Com ell tenia el cervell fregit per la sífilis, ell no dormia i convocava tothom. Bé, tornem. El que vull dir és que efectivament era una època convulsa, era una època difícil. Ell entra en contacte amb el Salvador Seguí i de seguida es cauen molt bé. El Salvador Seguí li planteja tota una sèrie de reivindicacions que venen de la CNT, i que clar, essencialment el que pensaven els treballadors dels cenetistes, els sindicalistes en general i els cenetistes en concret, és que la política no era per ells, que ells no havien d'intervenir en política, perquè la política era una cosa de polítics que legislaven per ells mateixos i per les classes més poderoses. I aquí, en aquest punt, és on el Seguí li diu al Layret: mira, nosaltres no podem entrar en política perquè els nostres militants no volen. I el Layret li diu: justament al contrari, si el que heu de fer per aconseguir poder és entrar en política i votar, perquè amb el vostre vot això canviarà la història. I efectivament, el projecte polític del Layret, per al qual el maten, diguem, és la unificació amb una sola llista d'una sèrie de candidatures que tenia una certa capacitat de guanyar les eleccions. És a dir, ell unificava a tot el catalanisme progressista de l'Alomar, del Companys, unificava el socialisme que acabava de crear-se, el Partit Socialista, amb el Pablo Iglesias al capdavant, amb el seu sindicat i el Julián Besteiro, per descomptat, amb aquesta altra part ideològica, el seu sindicat, la UGT, i tenia per altra banda la CNT. És a dir, ell volia unir el republicanisme socialista i federalista espanyol amb tot el catalanisme diabar en sentit ampli, que en aquella època tenia molts noms i molts pares i moltes mares, però vaja, per entendre'ns, no?, amb l'obrerisme representat essencialment per la CNT i per el sindicat satèl·lit del PSOE, la UGT. Clar, la seva idea era: si tota aquesta gent ens presentem amb una única llista, guanyarem les eleccions i canviarem les regles del joc, com va passar l'any 36. El front va ser
2: això.
1: L'any 36 passa això i, les forces reaccionàries diuen sí. Perdó,
3: Gabriel Rufián a dia d'avui.
1: I és el que anava a dir. Que... avui torna a haver-hi la mateixa sensació de que o hi ha un front d'esquerres o vindran les dretes i ens trepitjaran. Llavors, clar, quina és la qüestió essencial aquí? Que en un moment determinat el Deep State de Madrid diu: hòstia, que aquests tios, els catalans, es maten entre ells pels carrers, no passa res, al final són catalans tots i parlen aquella llengua rara que parlen, i com que només els interessen els diners, aquests ja tornaran. Però que canviïn les regles del joc, que puguin guanyar les eleccions, no, paio, no, d'això res. O sigui, aquí això s'ha de tallar per l'ossar. I a Madrid i tota la colla aquesta dels Datos, Romanones, Alfons XIII i tal, diuen: per aquí no passarem. És a dir, pistolerisme, vale, però que guanyin les eleccions, no. I efectivament avorten aquesta possibilitat amb l'assassinat del Francesc Layret, com està recreat en el llibre. I després hi ha una qüestió, diguem, estrictament històrica, que no sabrem mai si això s'hagués produït, en quin punt estava, perquè estava a punt de generar-se, però no tenim proves històriques, físiques i documentals de que això estigués en un procés ja final. Però sí que sembla que efectivament estava a punt d'escriure-li una carta al Pablo Iglesias. El Besteiro no havia pogut venir a l'última reunió en la qual deia: està tot més o menys pactat, tenim caps de llista a València, a Saragossa i a Madrid, anem per bon camí. Si s'hagués fet o no, no ho sabrem, això és història-ficció i no podem entrar aquí, però sí que és veritat que la possibilitat que això passés, i això sí que existeix, fa entrar en pànic el Deep State a Madrid, i és per això per lo que el maten.
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local. S'ha de generar el caos. Necessitem el clima adequat. Cal sang a les voreres, que els dispensaris s'omplin de cossos, que les brigades de neteja no donin l'abast, que els funcionaris de Montjuïc no donin coll, que els carretons als cementiris vagin plens de caixes, que els metges dels dispensaris surtin a dir als familiars que no han pogut fer-hi res, que les famílies dels anarquistes se'ls acabin les llàgrimes de tant plorar, que els tremolin les mans als afiliats de la CNT i a la UGT, que es pixin els pantalons quan es creuin al carrer amb un home amb barret i sabates bones, que es caguin a les calces, que vagin a la fàbrica amb por, que quan surtin vagin directes cap a casa per si de cas.
2: Qui va ser Severiano Martínez Anido?
1: Severiano Martínez Anido és una bèstia a part d'una persona d'un... en fi, d'unes característiques, un sanguinari. Em feia gràcia, he rigut perquè aquest tall està inspirat, és una mena de metaliteratura. No sé si abans he citat la pel·lícula, no sé si recordeu la pel·lícula Els Intocables de Lionel Ness,
3: sí,
1: que hi ha un moment en el que l'Al Capone, interpretat per el Robert De Niro, està assetjat per l'Elion Ness i per el Sean Connery, que fa i tal, i s'enfada i es comença a dir: los quiero muertos, quiero sus padres muertos, sus hijos muertos, sus casas quemadas, y quiero me armen sus tenizas. Doncs aquest diàleg és el que em va inspirar una mica aquesta perorata del Severiano Martínez Anido. Severiano Martínez Anido és una figura molt especial. Era el dolent perfecte, acompanyat del seu gos de tura, sí, que era l'Arlegui, que era un general de la Guàrdia Civil, que era no tan sanguinari com ell, però quasi, i sobretot era un personatge instrumental molt bo, perquè el feia anar com volia. Però Severiano Martínez Anido forja tota la seva història en un viatge entre Sevilla i Madrid, on el rei Alfons XIII li diuen: hi ha un militar aclamat que està en el aquest mateix tren i que va cap a Madrid també, i el fan allà, i allà forgen una amistat que dura fins pràcticament la Guerra Civil, perquè el Severiano Martínez Anido arriba a ser ministre del govern, ministre de governació del govern, i era un personatge que era tan sanguinari i era una mena de psicòpata que hi ha un llibre molt bo del Pío Baroja, que es diu El Cabo de las Tormentas, en el que descriu el Severiano Martínez Anido, perquè ell tenia un especial en quin el Pío Baroja, i el descriu com una mena de simio orangutanesco bulldog de la monarquia, i diu d'ell que veu tant que en els banquets s'adorm, es queda adormit. Hi ha un moment que diu: i més val que es quedi adormit, perquè quan es desperta diu unes bestieses de l'alçada d'un campanar, per tant el preferim adormit. I diu que és un personatge, o sigui, ell explica en El Cabo de les Tormentes que una de les coses que feia el Severiano Martínez Zanidio és que quan les dones dels encausats i encarcelats, o sigui, empresonats a la presó model, anaven a demanar-li clemència, ell primer va ser governador militar i després governador civil, el primer que feia era portar-les a una habitació del costat del despatx i violar-les. I un cop les havia violat, decidia si deixava anar el sindicalista o el feia matar. Aquest era Severiano Martínez Zanido. No, és a dir, no m'havia d'inventar res. El dolent que està en la novel·la és encara més dolent, perquè és que li vaig haver de rebaixar un punt de crueltat, perquè hagués sigut poc creïble com a personatge. La gent hagués dit: t'has passat de frenada, com pot ser que sigui tan dolent? Però efectivament era un personatge que combinava una certa intel·ligència, una certa capacitat de contextualitzar històricament el seu moment amb una crueltat i una psicopatia que el feia ser un personatge absolutament... i és el responsable de la mort de l'Airet.
3: Aquí anava justament, perquè ja quan queden pocs minuts per acabar el programa, sense fer massa spoiler, perquè per això teniu el magnífic llibre que avui, del qual avui estem parlant, quines serien les circumstàncies que envolten aquest assassinat el 30 de novembre de 1920,
1: efectivament. Doncs imagineu un 30 de novembre, imagineu una temperatura baixa, imagineu el carrer Balmes desert, imagineu els llums tancats, era de nit, bastant de nit aquella època de l'any. No era estrany que es tanquessin els llums en aquella època, però aquells llums aquell dia es van tancar. Imagineu-vos un taxi que baixa per Balmes i para a Balmes 26. A dintre hi va la Mercè Micó, la dona de Lluís Companys, que va demanar clemència al Severiano Martínez Zanido perquè els han tancat amb ella tots els personatges que manen a Barcelona en el món sindical sense cap tipus de causa. Recordem que s'havien suspès les garanties constitucionals i per tant es podien tancar sense cap tipus de causa ni acusació. La Mercè Micó obre la porta per la porta de Balmes 26, surten en Lairet i el seu assistent, l'Àngel Rodríguez, obren la porta i de sobte se senten dos trets. Un d'ells ja toca en Lairet. La següent andanada el toca també, i en Lairet encara, amb aquelles capacitats que tenia, aquella valentia de la qual parlàvem fa una estona, s'encara amb els dos pistolers que van a matar-lo i els hi diu: què hem de fer? Què hem de fer? Els següents 18 trets el tomben a terra, cau a terra, trenca una crossa, queda sobre la crossa, disparen sobre l'Andrés Rodríguez, que era el seu assistent, perquè no surti. La Mercè Micó crida, histèrica, lògicament, pel que està veient, però no només pel que està veient i pels forats que li han fet a l'Airet, que reposa amb sang a la boca, amb sang que li surt del parietal, perquè el van agafar tant el pòmul com el parietal, dos trets, i ella plora no només per la mort d'un amic, no només per la mort d'una persona íntegra, plora pel futur del país, plora pel futur del seu home, perquè pensa: si l'Airet no em treu de la presó a Lluís Companys, qui ho farà? I efectivament és el que va passar.
5: El dolor va omplir els carrers i les tavernes, les places i els mercats. Tots els treballadors de Barcelona el coneixien i tots l'estimaven. El seu assassinat era un tret al pit dels obrers. El dia es va llevar gris i fred. El dia de la seva vetlla vaig veure homes granats plorats com nens i dones fetes i dretes contenint el plor amb la valentia dels vikings. Vaig veure amics, coneguts i saludats sospirar amb pesar i brandar el cap amb pesar. Vaig veure treballadors indignats que volien cremar fàbriques, que volien tallar el coll als amos i apunyalar els dels lliures. Vaig veure tants ulls plens d'odi com de pena.
2: Molt bé, després d'aquest moment tan intens anem acabant ja el programa perquè ens queden un parell de minutets, però quin impacte immediat va tenir la mort de l'Airet en el moviment obrer, el catalanisme polític i a l'opinió pública?
1: Moltíssim, moltíssim, perquè l'Airet era molt respectat, era molt estimat. Els primers que van cap a Barcelona amb manades són els de Sabadell, els obrers de Sabadell, i van allà, hi ha una absoluta indignació, corre per totes les cantonades la frase "han matat en l'Airet, han matat en l'aire", tothom el coneix, tothom l'estima, i llavors el que comença sent una petita vaga acaba sent una autèntica vaga general. Es paren les fàbriques, les xumeneies deixen de fer fum, i tothom té moltes ganes de cremar coses. La societat té la sensació de que ha perdut un líder que podia haver canviat les coses, i en aquell moment la Barcelona esclata. El seu enterrament és de les coses més emotives que s'han viscut a Barcelona, reprimit per la Guàrdia Civil amb sabres i escopetes, i amb el Martínez Anido i el Arlegui a la punta de la Rambla, en el govern civil de Barcelona, donant ordres de que no deixin passar a la comitiva sota cap concepte Rambla Savall. I a base de cops de sabre i d'escopetes els fan girar cua i anar-se'n per Gran Via fins al cementiri de Montjuïc. I allà s'acaba la història de l'home que hagués pogut canviar el curs del país.
2: Pell de gallina.
3: Pell de gallina, això és una petita mostra del que trobareu al llibre Set balars en la nit, del Xavi Vidal Alemany. Moltíssimes gràcies per venir al Portes de Troia a parlar del teu llibre, a parlar del francès l'Airet, aquí penso que després d'avui molta gent ja no recordarà, no només per ser
1: un carrer,
3: del nomenclàtor de les ciutats de Catalunya, un dels més presents, sinó per tota aquesta història que realment ens hauríem de preguntar com és que la política catalana no el recupera i no el té molt més present.
1: Donaria per un Portes de Troia sencer, això.
3: Donaria per un altre programa, perquè tenim moltes altres preguntes per fer-te, però fins ara jo penso que s'ha entès perfectament, i el nostre granet de sorra, no?, contribuir al fet de restituir o redimensionar molt millor la figura d'en Francesc Layret.
1: Això és el que volia, entre altres coses, fer-ho passar bé la gent amb el llibre Set balars en la nit i reivindicar la figura política i històrica del Francesc Layret, injustament oblidada.
3: Moltes gràcies, Xavier Vidal, per venir aquí amb nosaltres. Moltes gràcies, Albert Abril.
2: A vosaltres.
3: L'Adrià Tirado al control tècnic, a Carlos Lecegui a les narracions, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
5: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja he tingut tot el que valia la pena tenir, i tot i ser de casa pobra sempre m'he sentit molt ric, perquè estimo com un boig, perquè he vist de fer cançons i camino a poc i mai he tingut massa

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: Saps el que vols escoltar?
6: Només èxits musicals.
5: Saps el que t'interessa?

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
1: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93-762-0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer. Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
10: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Èxits un rere l'altre.
12: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
13: You can't take my guilt away. Soul and mind will never pay. As long as I wake up today.
14: Senzillament som així i ens agrada.
15: I love it!
16: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
12: 107.7

0: bon dia, són les 10. Detingut un home a Palafolls amb 152 quilos de marihuana dins del cotxe. Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació d'Arenys de Mar han desmantellat en menys de dues setmanes tres plantacions de marihuana a la nostra comarca, amb un balanç de tres homes detinguts d'entre 30 i 62 anys. L'operació més important es va produir a Palafolls, on la policia va intervenir una gran quantitat de droga a punt per la seva distribució. L'actuació al nostre municipi va tenir lloc el passat 8 de maig. Uns agents de paisà que feien patrullatge preventiu van notar una forta olor de marihuana que sortia d'un domicili. Poc després van identificar un conductor que mostrava signes de nerviosisme en un vehicle que es trobava en actitud d'espera prop de la casa. A l'escorcoll del cotxe, els agents van trobar 152 quilos de cabdells de marihuana. Durant el registre posterior de l'immoble, es van intervenir diversos estris pel cultiu intensiu indoor, com ara ventiladors i focus de tecnologia LED. A més de la droga, s'ha descobert un frau a la xarxa elèctrica. L'empresa subministradora va estimar a més de 23.800 euros la quantitat de llum defraudada anualment en aquest domicili. El detingut a Palafolls va passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar l'endemà de la seva detenció. L'operatiu policial va continuar en altres punts de l'Alt Maresme. Una setmana després, la policia local de Pineda va localitzar una plantació amb 422 plantes de marihuana a l'interior d'una casa. L'avís el va donar el mateix propietari, que s'havia trobat una persona a l'interior d'un immoble que acabava d'adquirir. Finalment, cinc dies més tard, els Mossos van desmantellar una tercera plantació a Malgrat de Mar. En aquest cas, la investigació es va iniciar per indicis de consum excessiu d'electricitat. El registre va permetre comissar més de 400 plantes i tot el material necessari pel cultiu en interiors. En total, els tres arrestats s'enfronten a delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Mentre que un dels detinguts va passar a disposició judicial, els altres dos arrestats van quedar en llibertat després de declarar en seu policial. De moment això és tot. Aquesta notícia i moltes més les podeu trobar ja a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les 11 amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 9500. 93 761 9500. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: Òptica Palafolls. Des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Ax. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Busques
2: la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
1: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93-761-4701 o visita radiopalafolls.cat.
3: Aquesta primavera, deixa't de floretes i altera't amb Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, són les 11. La unitat mòbil del DNI visitarà Palafolls de forma més habitual a partir de la tardor. A partir d'aquesta tardor, els veïns i veïnes de Palafolls podran renovar o expedir el seu document nacional d'identitat o passaport amb molta més facilitat. Fins ara, la unitat mòbil de la Policia Nacional visitava el nostre municipi de forma esporàdica cada 2 o 3 mesos. Però a partir del setembre, aquesta freqüència augmentarà significativament. Segons ha informat la policia local, la previsió és que la unitat mòbil s'instal·li a Palafolls aproximadament un cop per setmana. El punt d'atenció serà, com és habitual, el Fòrum Palatiol, on es podran dur a terme prop de 50 tràmits setmanals. Des del cos de la policia local han celebrat aquesta actualització del servei perquè permetrà assumir moltes més persones i tràmits de manera esglaonada. Amb el sistema anterior, en ser les visites tan espaiades en el temps, la comissaria acollia un gran volum de persones en una sola jornada per poder fer les gestions. Una situació que ara es preveu evitar. Ho ha detallat Marta López, sergenta de la policia local.
1: Aquest és un servei que es feia habitualment cada 2-3 mesos i es feia a les dependències de la policia local. A partir d'ara es farà a la unitat mòbil amb el suport de la policia local també en la gestió i permetrà que es doni aquest servei de forma molt més continuada i que es pugui absorbir en cada cita aproximadament 50 persones. L'avantatge principal és que és un sistema molt més àgil que permet que la documentació s'hagi expedit en el mateix moment que es fa la renovació. Llavors, les persones que s'han renovat la documentació ja no han de tornar a recollir el document, sinó que l'obtindran de forma automàtica.
0: Per poder fer ús d'aquest servei, els interessats han de seguir el procediment habitual, sol·licita la cita prèvia a la policia local. Aquest tràmit es pot fer tant per telèfon com presencialment i en el model de la inscripció s'assignarà un dia i una hora concrets per realitzar la renovació o expedició del document. Com sempre, aquesta notícia ja està al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: ha arribat el moment del canvi. Ara Humana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Ara Humana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
3: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
4: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
5: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
6: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns 25 de maig repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi destacant un apartat especial dins el taller de danses tradicionals 2026. Recordem que es fa cada setmana a la plaça de Popi amb la Dolors Ribot i organitzat per la Puput. Doncs bé, aquest dimecres serà una jornada especial perquè a 8:45 del vespre s'ensenyarà el contrapàs de Sant Genís de Palafolls amb en Xavier Salicru. La proposta és a la plaça de Popi. Busquem més activitats. En aquest cas destaquem també les primeres propostes dins el mes de la salut de la dona. Aquest pròxim 28 de maig hi ha la xerrada Menopausa en femení, trencant tabús. Una xerrada a càrrec de Marta Garcia de Salut Sexual. Es farà al Casal de la Dona a partir de 6:45 de la tarda i és necessària una inscripció prèvia, gratuïta, que es pot fer a la mateixa masia de Can Florenci.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim avançant i del cap de setmana destacarem nova representació de l'AMPA de l'IA Font del Ferro. El musical és Casi Gris Tirando a Negro, una paròdia del musical Gris que es farà dissabte 30 de maig i diumenge 31 de maig a les 7 de la tarda al Teatre de Palafolls. La teva entrada a un preu de 5 euros ja la pots comprar anticipada. I aquest cap de setmana també hem de marcar a l'agenda el sopar de final de curs del Casal de la Dona, un sopar que es farà el pròxim dissabte a la gespa davant del Casal d'Avis a partir de les 8 del vespre. El preu és gratuït per sòcies i per no socis 10 euros. Seguim avançant, parlem d'altres activitats, girem plana i anem fins a Malgrat de Mar. Demà passat hi ha club de lectura a la Biblioteca La Cooperativa comentant Cabells de Gebre. Serà a partir de 6:45 de la tarda amb la presència de la seva autora, la Teresa Sagrera.
0: No t'ho perdis.
1: I a l'apartat ja de cap de setmana destacar sessió teatral, i és que tant divendres com dissabte com diumenge la Magnòlia puja dalt del teatre del Centre Cultural per representar la comèdia Pijames. Divendres a 8:45 del vespre, dissabte a 7:45 i a les 7 de la tarda el diumenge. Per cert, que en motiu de la Setmana de la Natura, aquest cap de setmana hi ha més tallers, com per exemple el taller d'estampació botànica, que es farà a partir de 9:45 del matí des del Molí de la Sal. Seguim avançant, fixem-nos ara en el municipi de Pineda. Demà hi ha una nova proposta del Tecnoguel, un taller tecnològic a càrrec d'Eduquem-nos i que porta per títol Lego Mindstorms EB3. Serà demà a les 6 de la tarda i fa falta una inscripció prèvia. I com cada últim dimecres de mes, demà passat, trobada del Club de Lectura amb els feliços anys del càsting. Amb l'escriptor i filòleg Toni Sala, el punt de trobada serà a la Biblioteca Manuel Serra i Moret a partir de les 8 del vespre.
0: No t'ho perdis.
1: Fixem-nos també en l'agenda de Calella. Demà, l'Espai Jove de Can Saleta presenta un taller de customització de roba. Serà a partir de les 6 de la tarda. Trobareu més informació a través de les seves xarxes socials. O dimecres, nova xerrada de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Com sempre, a 6:45 de la tarda i a la Sala Mozart, aquesta setmana la conferència La Setmana Tràgica a Barcelona. Fixem-nos en l'agenda de Tordera. Divendres es celebra la Gincama Torderenca, amb inscripció d'equips de màxim de 5 persones que es poden fer al Casal de Joves per Instagram, WhatsApp o també presencial al mateix Casal de Joves. La proposta és gratuïta i començarà a les 5 de la tarda. I en motiu de la Setmana de la Natura, a Tordera aquest dissabte, hi ha la proposta de la Biblioteca Et Porta al Parc, una passejada pel bosc de Ribera de la Tordera per adults i famílies. La proposta és gratuïta, però cal una inscripció prèvia. La sortida començarà a 9:45 del matí.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: Saps el que vols escoltar?
5: Només èxits musicals.
4: Saps el que t'interessa?

0: Bon dia, són les 12. El primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís es proclama campió de Lliga. El primer equip del Futbol Sala de Palafolls ha viscut un cap de setmana històric en proclamar-se campió de Lliga de la Divisió d'Honor Catalana després de vèncer el Montornès per 4-0 al Palauet. Els gols de Pol Tormo, Jordi Caparrós, Jordi Fernández i David Cabezas han certificat el títol pel primer equip de l'entitat en una jornada rodona. L'èxit s'ha estès també per les categories base, on el cadet B va golejar el Lloret per 5-0. Per la seva banda, el juvenil B va protagonitzar un gran partit a la pista del Pineda, enduent-se la victòria per un ajustat 5-8. En el cas del futbol, ha sigut una jornada de contrastos pel Club Deportivo Palafolls amb resultats diversos en les seves categories base, segons les dades de la Federació Catalana de Futbol. El cadet ha estat el gran protagonista del cap de setmana en sumar una victòria treballada al Palestàdium per 3-2 davant el Vilablareix, gràcies a un doblet d'Iker Tornos i un gol de Daniel Morello. Per contra, la resta de la jornada ha deixat resultats negatius. L'Alavi ha caigut derrotat a casa 3-10 contra el Llagostera. Finalment, l'infantil ha patit una dura derrota en la seva visita al camp del Calaguidó, on ha perdut per un contundent 13-0. En bàsquet ha sigut una jornada rodona pels equips sèniors del CB Palafolls en tercera territorial. El sènior ha aconseguit una victòria en un partit molt disputat contra el Prisco L'Escala, que s'ha tancat amb un ajustat marcador de 83-80. Per la seva banda, el sènior B també ha sumat els 3 punts en imposar-se al Sant Joanenc per 50-48. Menys sort ha tingut l'equip mínim masculí, que en el seu desplaçament al bàsquet Girona ha caigut derrotat per un 104-58. Aquesta notícia ja la podeu recuperar a www.radiopalafolls.cat i a també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a la una, l'informatiu migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Dance with me one more time.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
5: Set punt set FM.
6: Ràdio Palafolls.

0: Bon dia. És la 1.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: El cicle Escena Nou tanca l'edició del 2026 amb un rècord de 1.250 persones espectadores. El cicle de teatre ha experimentat un creixement notable respecte a l'any anterior, quan va atreure unes 1.000 persones. L'èxit s'ha basat en la gran acollida de propostes musicals, com el concert de Rock Strings, que va exaurir les entrades, i la fidelitat del públic familiar. L'organització ha confirmat ja que l'any vinent es mantindrà l'estructura de 8 activitats i una sortida a Barcelona.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada, n'hi ha d'altres i les avancem en titulars. Han detingut tres homes per tràfic de marihuana, un d'ells a Palafolls amb 152 quilos. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat tres plantacions a l'Alt Maresme en menys de dues setmanes. L'operació principal es va fer el 8 de maig a Palafolls, on es van interceptar un vehicle amb 152 quilos de cabdells de marihuana i es va descobrir una plantació indoor amb un frau elèctric de més de 23.800 euros anuals. També s'han intervingut cultius a Pineda de Mar i a Malgrat amb unes 400 plantes cadascun.

0: I la renovació del DNI a Palafolls serà setmanal a partir de la tarda. La unitat mòbil de la Policia Nacional augmentarà la seva freqüència a partir del setembre, passant de visites esporàdiques a instal·lar-se al Fòrum Palatiol aproximadament un cop per setmana. Aquest canvi permetrà realitzar uns 50 tràmits setmanals, evitant les aglomeracions que es produïen fins ara. Els interessats hauran de continuar demanant cita prèvia a la policia local. I en esports, el club de futbol Sala Sant Lluís s'ha proclamat campió de Lliga de la Divisió d'Honor Catalana. El primer equip va segellar el títol amb una victòria per 4-0 contra el Montornès al Palauet amb gols de Tormo, Caparrós, Fernández i Cabezas. En altres disciplines, el sènior A del club de bàsquet Palafolls va aconseguir una victòria ajustada contra l'Escala, mentre que el cadet A del CD Palafolls també va guanyar el seu partit per 3-2. Pel que fa al temps, aquest dilluns tindrem un dia estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions. Els vents seran fluixos, força 2 a 3 de component variable, girant cap a component est. Mar en estat de marejola, maries de mar de fons. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament i aniran dels 12 als 18 graus, mentre que les màximes pujaran i oscilaran entre els 23 i els 26 graus. A Palafolls serà un dia assolellat, amb temperatures que pugen fins als 26 graus i mínimes que baixen fins als 12. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dilluns 25 de maig del 2026 i ho fem parlant del cicle Escena Nou, que ja s'ha consolidat a Palafolls amb un augment de públic i també el cartell de complet en diverses de les propostes. El cicle de teatre Escena Nou ha tancat aquest cap de setmana la seva edició 2026 amb un balanç molt positiu. Segons les dades recollides, la participació ha experimentat un creixement notable. L'any 2025 el cicle va atreure unes 1.000 persones i enguany la xifra s'ha enfilat fins a prop dels 1.250 espectadors. L'èxit d'aquesta edició s'explica en gran part per l'acollida de les propostes musicals. Destaquen especialment el concert de Rock Strings, que va aconseguir exaurir totes les localitats, i l'actuació de Nadiboria. Així mateix, també el públic familiar continua sent un dels pilars del cicle, mantenint una audiència molt fidel, que ha registrat una mitjana de 100 assistents per funció en les activitats infantils. Des de l'àrea de cultura també s'ha volgut posar en valor la resposta positiva a formats més innovadors o arriscats, com ara el Teatre Fòrum amb la companyia Quarta Finestra, així com també el concert d'Enel Azul. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Ricard Morales, ha fet una valoració molt satisfactòria del tancament d'aquest cicle.
1: Fixat fins i tot també el concert de Rock Strings, doncs vam exaurir les localitats, les activitats infantils que cada any, bueno, que tenen seguidors molt fidels, doncs un públic molt fidel, doncs també hem arribat a més de 100 persones de mitjana d'assistència. Llavors, en general estem molt contents. Si l'any passat vam ficar 1.000 persones dintre de les activitats del Escena Nou, aquest any hem arribat, estem prop de les 1.250 persones, amb la qual cosa ho valorem molt positivament i constatem això, no? Que és un cicle, doncs, que ha vingut per quedar-se.
0: Amb la mirada posada en el futur, l'organització ja ha confirmat que l'any vinent es mantindrà l'estructura actual que tants resultats ha donat. Així, la programació tornarà a comptar amb 8 activitats al teatre i una sortida cultural a Barcelona. Parlem ara de successos, i és que han detingut un home a Palafolls amb 152 quilos de marihuana dins el cotxe. Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació d'Arenys de Mar han desmantellat en menys de dues setmanes tres plantacions de marihuana a la comarca amb un balanç de tres homes detinguts d'entre 30 i 62 anys. L'operació més important es va produir a Palafolls, on la policia va intervenir una gran quantitat de droga a punt per la seva distribució. L'actuació al nostre municipi va tenir lloc el passat 8 de maig. Uns agents de paisà que feien el patrullatge preventiu va notar una forta olor de marihuana que sortia d'un domicili. Poc després van identificar un conductor que mostrava signes de nerviosisme en un vehicle que es trobava en actitud d'espera, prop d'aquesta casa. En l'escorcoll del cotxe, els agents van trobar 152 quilos de cabdells de marihuana. Durant el registre posterior, es van intervenir diversos estris pel cultiu intensiu indoor, com ara ventiladors i focus de tecnologia LED. A més de la droga, s'ha descobert també un frau a la xarxa elèctrica. L'empresa subministradora va estimar més de 23.800 euros la quantitat de llum defraudada anualment en aquest domicili. El detingut a Palafolls va passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar l'endemà de la seva detenció. L'operatiu policial va continuar en altres punts de l'Alt Maresme. Una setmana després, la policia local de Pineda va localitzar una plantació amb 422 plantes de marihuana a l'interior d'un habitatge. L'avís el va donar el mateix propietari de la casa, que s'havia trobat una persona a l'interior d'un immoble que acabava d'adquirir. Finalment, cinc dies més tard, els Mossos van desmantellar una tercera plantació a Malgrat de Mar. En aquest cas, la investigació es va iniciar per indicis de consum excessiu d'electricitat. El registre va permetre comissar més de 400 plantes i tot el material necessari pel cultiu en interiors. En total, els tres arrestats s'enfronten a delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Mentre que un dels detinguts va passar a disposició judicial, els altres dos arrestats van quedar en llibertat després de declarar en seu policial. I seguim parlant de policies, però en altres qüestions, i és que la unitat mòbil del DNI visitarà Palafolls de forma més habitual a partir de la tardor. A partir d'aquesta tardor, els veïns i veïnes podran renovar o expedir el seu document nacional d'identitat o el passaport amb molta més facilitat. Fins ara, la unitat mòbil de la Policia Nacional visitava el nostre poble de forma esporàdica cada dos o tres mesos, però a partir del mes de setembre aquesta freqüència augmentarà significativament. Segons ha informat la policia local, la previsió és que la unitat mòbil s'instal·li al municipi aproximadament un cop per setmana. El punt d'atenció serà, com és habitual, al Fòrum Palatiolo, on es podran dur a terme a prop de 50 tràmits setmanals. Des del cos de la policia local han celebrat aquesta actualització del servei, i és que permetrà assumir moltes més persones i tràmits de manera esglaonada. Amb el sistema anterior, en ser les visites tan espaiades amb el temps, la comissaria acollia un gran volum de persones en una sola jornada per poder fer les gestions. Una situació que ara es preveu evitar. Ho ha detallat Marta López, sergent de la policia local.
2: Aquest és un servei que es feia habitualment cada dos o tres mesos i es feia a les dependències de la policia local. A partir d'ara es farà a la unitat mòbil amb el suport de la policia local també en la gestió i permetrà que es doni aquest servei de forma molt més continuada i que es pugui absorbir en cada cita aproximadament 50 persones. L'avantatge principal és que és un sistema molt més àgil que permet que la documentació s'hagi expedit en el mateix moment que es fa la renovació. Llavors, les persones que s'han renovat la documentació ja no han de tornar a recollir el document, sinó que l'obtindran de forma automàtica.
0: Per poder fer ús d'aquest servei, els interessats hauran de seguir el procediment habitual, sol·licitar la cita prèvia a la policia local. Aquest tràmit es pot fer per telèfon o presencialment i en el moment de la inscripció s'assignarà un dia i una hora concrets per realitzar la renovació o expedició del document. I ara el que hem de fer és parlar d'esports abans de passar a la nostra hemeroteca, perquè el primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís s'ha proclamat campió de Lliga. El primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís de Palafolls ha viscut un cap de setmana històric en proclamar-se campió de Lliga de la Divisió d'Honor Catalana després de vèncer el Montornès per 4-0 al Palauet. Els gols de Pol Tormo, Jordi Caparrós, Jordi Fernández i David Cabezas han certificat el títol pel primer equip de l'entitat en una jornada rodona. L'èxit s'ha estès també per les categories base, on el cadet B va golejar el Lloret 5-0. Per la seva banda, el juvenil B va protagonitzar un gran partit a la pista del Pineda, enduent-se la victòria per un ajustat 5-8. En el cas del futbol, ha sigut una jornada de contrastos pel CD Palafolls, amb resultats diversos en les seves categories base, segons les dades de la federació. El cadet A del Club Deportivo Palafolls ha estat el gran protagonista del cap de setmana en sumar una victòria al Palestadium per 3-2, davant el Vilablareix. Gràcies a això, un doblet de Díker Hornos i un gol decisiu de Daniel Morello. Per contra, la resta de la jornada ha deixat resultats negatius. L'Alavia ha caigut derrotat a casa per 3-10 contra la Llagostera. Finalment, l'infantil ha patit una dura derrota en la seva visita al camp de Caladiguidó, on va perdre amb un contundent 13-0. En bàsquet, ha sigut una jornada rodona pels equips sèniors del CB Palafolls a la competició de tercera territorial masculina. El sènior ha aconseguit una victòria en un partit molt disputat contra el Prisco l'Escala, que s'ha tancat amb un marcador de 83 a 80. Per la seva banda, el sènior B també ha sumat els 3 punts en imposar-se al Sant Joanenc per 50 a 41. Menys sort ha tingut l'equip mini masculí, que en el seu desplaçament a la pista del bàsquet Girona ha caigut derrotat per un clar 104 a 58.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. L'any passat, el 2025, 14 grups van demanar participar en el concurs Mosca. Aquell dimarts s'havia aprovat per Junta de Govern local les sol·licituds per participar al concurs Mosca, el certamen on es donen cita als grups locals i joves del Maresme i Rodalies per donar-se a conèixer i aconseguir plaça per actuar a la Festa Major. El tècnic de joventut a l'Ajuntament de Palafolls, l'Albert Muñoz, va detallar que estaven molt contents perquè s'havien presentat 14 grups. Va destacar també la gran varietat d'estils dels sol·licitants. En aquell moment, 13 d'aquells grups, d'aquells 14, estaven acceptats, però només s'haurien d'escollir 10 per poder participar en el Mosca. El 2021 acabaven les obres d'emergència al Port de Blanes arran del temporal Glòria. Els treballs de reparació dels danys estructurals ocasionats per la borrasca Glòria al Port de Blanes al gener del 2020 es donaven per enllestits aquell 25 de maig. Les obres van consistir en un reforç del dic de recer, especialment a la tercera alineació de l'estructura, on el temporal Glòria va causar un esvoranc provocant una obertura de 33 metres de longitud. Segons Ports de la Generalitat, l'actuació es va fer per objectiu donar estabilitat a l'estructura enfront de nous temporals que poguessin produir-se, així com també donar seguretat a les activitats del port i a les persones. Des de Ports i el consistori blanenc es va afirmar que amb aquella obra acabaven les actuacions d'emergència als nou ports de gestió directa, en els quals es van invertir un total de 16 milions d'euros. L'alcalde de Blanes del moment, Àngel Canosa, qui visitava el resultat de les obres a la zona, acompanyat pel primer tinent d'alcalde i també del director general de Ports de la Generalitat, va afirmar que la finalització dels treballs suposava també l'inici d'una segona etapa d'obres al port per tornar a viure de cara al mar, bé sigués a la vessant econòmica, esportiva o de lleure.

I finalment, fa 10 anys ja, el 2016, 3 de cada 10 persones que anaven al CAP de Malgrat per deixar de fumar ho aconseguien. Un 30% de persones que acudien a la unitat de deshabituació tabàquica del CAP de Malgrat de Mar havien deixat de fumar. Amb aquesta dada de la mà, la doctora Carme Pasqual va voler mostrar que aquells que s'ho proposen podien abandonar aquest hàbit. Aquell dijous, professionals del centre van muntar una taula informativa al carrer. Es van adreçar directament als ciutadans per fer-los una senzilla prova i conèixer la seva de pulmonar. També se'ls va repartir informació sobre els efectes de tabac i se'ls va explicar com deixar de fumar. Aquesta era una de les activitats emmarcades dins la celebració de la Setmana Sense Fum.

0: Després de recuperar la nostra hemeroteca de què parlàvem anys enrere, el que fem com sempre és connectar amb el nostre company en Jordi Pratsavalls, qui és l'encarregat d'explicar-nos alguna de les propostes culturals que s'han previst aquesta setmana. Hola Jordi, què ens acostes avui?
1: Hola Melina, avui us vull parlar de les activitats dins el mes de la salut de la dona. Una proposta que començarà aquest mateix dimecres 28 de maig amb una xerrada que porta per títol Menopausa en femení, trencant tabús. Serà càrrec de la Marta García de Salut Sexual, una sessió que tindrà lloc al Casal de la Dona a partir de 6:45 de la tarda i oferirà un espai per parlar obertament sobre la menopausa, una etapa encara marcada per molts silencis i estigmes socials. És una participació gratuïta, això sí, cal fer una inscripció prèvia.
0: Gràcies, Jordi.

llarg el que ara fem és repassar quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Avui no ho fem amb en Quim Serra, però igualment tenim previsió meteorològica. Aquest dilluns serà un dia amb el temps estable i assolellat a tot el Maresme. No s'esperen pluges. Els vents seran fluixos de força 2 a 3 de component variable girant cap a component est. El mar estarà en estat de marejol amb àrees de mar de fons. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament i aniran dels 12 als 18 graus, mentre que les màximes pujaran i oscil·laran entre els 23 i els 26. A Palafolls serà un dia assolellat durant tota la jornada. Les temperatures pujaran fins als 26 graus. Les mínimes, en canvi, com a la resta del Maresme, baixaran en el nostre municipi fins als 12 graus.

I finalitzem l'informatiu repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. L'Escena Nou tanca l'edició del 2026 amb un rècord de 1.250 persones. El cicle de teatre ha experimentat un creixement notable respecte a l'any anterior, quan va treure unes 1.000 persones. L'èxit s'ha basat en la gran acollida de propostes musicals com el concert de Rock Strings, que va exaurir les entrades, i la fidelitat del públic familiar. L'organització ha confirmat que l'any vinent es mantindrà l'estructura d'aquest any. I han detingut tres homes per tràfic de marihuana, un d'ells a Palafolls amb 152 quilos. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat tres plantacions a l'Almaresme en menys de dues setmanes. L'operació principal es va fer el 8 de maig a Palafolls, on es va interceptar un vehicle amb 152 quilos de cabdells de marihuana i es va descobrir una plantació indoor amb un frau elèctric de més de 23.800 euros anuals. També es van intervenir cultius a Pineda de Mar i a Malgrat amb unes 400 plantes cadascun. Hem parlat d'altres qüestions també policials, però relacionades amb altres temes. Per exemple, amb la renovació del DNI, que serà setmanal a partir de la tardor. La unitat mòbil de la Policia Nacional augmentarà la seva freqüència a partir del setembre, passant de visites esporàdiques a instal·lar-se al Fòrum Palatiolo aproximadament un cop per setmana. Aquest canvi permetrà realitzar uns 50 tràmits setmanals, evitant les aglomeracions que es produïen fins ara. Els interessats hauran de continuar demanant cita prèvia a la policia local.

I en esports, el club de futbol sala Sant Lluís s'ha proclamat campió de Lliga de la Divisió d'Honor Catalana. El primer equip va segellar el títol amb una victòria per 4-0 contra el Montornès al Palauet amb gols de Tormo, Caparrós, Fernández i Cabezas. En altres

0: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
1: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
2: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat.
4: En xarxa, amb Jordi Prats-Savalls.
5: Bona tarda a tots i a totes, bon inici de setmana, benvinguts al Palafolls en xarxa. Una jornada més per apuntar totes aquelles activitats culturals de Palafolls i Rodalies a l'agenda. Òbviament, també parlant-ne amb els seus protagonistes. Si fem una miqueta de sumari del programa d'avui, com cada setmana, el que farem és donar una ullada enrere, mirar la nostra història. I ho fem amb l'historiador local Xavier Saligru, que avui ens acompanya per parlar de llegendes del nostre municipi. N'hem triat unes tres. Ens les explicarà en una estoneta. A la segona part del programa, el que farem és atendre doncs, a una de les propostes d'aquest cap de setmana culturalment parlant. Anem fins al teatre del nostre municipi perquè l'AMPA d'Elies Font del Ferro, tant dissabte com diumenge, organitza la proposta Casi Gris Tirando a Negro, un musical adaptat del conegut Gris aquest dissabte i aquest diumenge a les 7 de la tarda. El divendres ho faran per familiars i amics. De tot plegat ens en venen a parlar doncs aquestes mares de l'AMPA de l'institut del nostre municipi, una proposta ben interessant que caldrà escoltar, però abans hem de repassar la xarxa cultural. Som-hi!
6: Xarxa cultural.
5: Xarxa cultural que comença aquí al nostre municipi repassant, com dèiem, totes aquestes activitats culturals. Per començar, el que farem és apuntar a l'agenda una de les propostes que s'allarga en el temps. I és que aquesta setmana comencen les activitats del mes de la salut de la dona. Diferents activitats de les quals ja en podrem parlar, però la primera és aquest pròxim 28 de maig i porta per títol Menopausa en femení, trencant tabús. Una xerrada a càrrec de Marta García, de Salut Sexual, que es farà al Casal de la Dona a partir de 6:45 de la tarda. Per poder-hi participar és necessària una inscripció prèvia que podeu fer al mateix Casal de la Dona o seguint el link que trobareu al web municipal. També hem d'apuntar a l'agenda que continua el cicle de tallers de danses tradicionals 2026 organitzat per la Puput i a càrrec de la Dolors Ribot. Aquest dimecres una proposta ben interessant. A partir de 8:45 del vespre s'ensenyarà i es ballarà el contrapàs de Sant Genís de Palafolls amb en Xavier Saligru, la proposta a la plaça de Popi, en cas de pluja, dins el teatre. Busquem més activitats del nostre municipi. També destacarem el sopar d'aniversari del Casal de la Dona. Es farà aquest dissabte al vespre, a la gespa davant del Casal d'Avis, també amb música per poder ballar després. Nosaltres tindrem a les responsables del Casal de la Dona també aquesta setmana perquè ens parlin ja d'aquest final de trimestre, final de curs, i ens expliquin les diferents novetats. I del nostre municipi també destacarem, ja

0: Avui ho tractarem en una entrevista, aquestes representacions de Casi Gris Tirando a Negro, el musical de Gris referent, doncs, amb l'última proposta teatral musical de l'AMPA d'Elias Font del Ferro, aquest dissabte i aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de Palafolls, amb entrades ja a la venda, anticipades a un preu de 5 euros. Més informació en una estoneta amb les seves protagonistes. Ara el que farem és donar una ullada a les activitats culturals del municipi de Malgrat de Mar. Aquest pròxim dimecres, per exemple, hi ha Club de Lectura a la Biblioteca La Cooperativa, amb Cabells de Gebre. Serà a partir de 6:45 de la tarda i comptarà amb la presència de la seva autora, la Teresa Sagrera. Una activitat gratuïta però amb inscripció prèvia. I d'aquest cap de setmana també hem de parlar de teatre a Malgrat de Mar. Divendres, dissabte i diumenge, la Magnòlia puja dalt de l'escenari del Teatre de Malgrat de Mar per representar la comèdia Pijames. El divendres a 8:45 del vespre, el dissabte a 8:45 del vespre i a les 7 de la tarda el diumenge. Aquesta setmana també comptarem amb els seus protagonistes. I dins la Setmana de la Natura destacarem que aquest dissabte hi ha el taller d'estampació botànica que es farà al Molí de la Sal a partir de 9:45 del matí. Si seguim avançant, quedem-nos ara amb les propostes al municipi de Pineda. Demà passat també, i com cada últim dimecres de mes, hi ha trobada del Club de Lectura a la Biblioteca Municipal. Una trobada aquest mes comentant el llibre Els feliços anys del càsting, proposta a partir de les 8 del vespre a càrrec de l'escriptor i filòleg Toni Sala a la Biblioteca Manuel Serra i Moret. Anem ara al municipi de Calella. Entre d'altres propostes destacarem, per exemple, per demà dimarts, el taller de customització de roba que s'organitza a l'Espai Jove de Can Saleta a partir de les 6 de la tarda, o ja per dimecres una nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Aquesta setmana, la Setmana Tràgica a Barcelona, a càrrec d'Eugènia de Pagès i Vergés, llicenciada en Llengües Clàssiques i en Història Moderna i Contemporània, professora d'Història com a catedràtica d'Ensenyament Secundària i escriptora. Passarem per Tordera i també per Blanes per fer agenda cultural. A Tordera, per exemple, el que hi trobem és la proposta de la Gincama Torderenca aquest divendres, amb inscripcions obertes d'equips de màxim de 5 persones. La inscripció es pot fer al Casal de Joves a través d'Instagram, de WhatsApp o de manera presencial. I destacar també a Blanes, doncs, diferents propostes, entre d'altres, per exemple, la sessió de cloenda de dansa a les escoles, que no es va poder fer fa uns dies amb motiu de previsió meteorològica. Doncs aquest divendres al matí es reprèn el Passeig de Mar a partir de les 10 del matí, organitzat per l'Esbar Dansaire Joaquim Ruïra. I recordar-vos que divendres hi ha l'últim concert del cicle de concerts Música a l'Esperança. A les 10 del vespre, a la Capella de l'Esperança, és el torn de Ferran Pisà, que presenta 1620. Les entrades costen 12 euros, que es poden comprar anticipades al mateix local i abans del concert. Deixem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. Toca parlar d'història. Els dilluns al Palafolls en xarxa el que fem és, com sempre, parlar d'història i ho fem saludant, perquè ja el tenim aquí davant, el nostre company Xavier Salicru. Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Jordi.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Avui, llegendes de Palafolls.
1: Doncs sí, és el tema que hem triat per aquesta setmana, Jordi, perquè de llegendes, de fet, en tenim vàries, algunes més conegudes que d'altres, i perquè la transmissió oral ens n'ha transmès moltes, però potser les més conegudes i les més rellevants són les que giren a l'entorn d'aquests elements patrimonials emblemàtics que tenim a Palafolls, com són el castell i l'església de Sant Genís, i totes no les podem explicar, perquè en tenim vàries, com et dic, Jordi, i ens assentarem en tres.
0: Doncs explica'm una miqueta, res, amb una petita frase, fem una miqueta de resum, com ens demanaven a l'escola. Quines són les tres llegendes avui que ens has preparat?
1: Doncs mira, parlarem de dues del castell, que són, una és un setge del castell, hi ha una llegenda a l'entorn d'un setge, i que és el que hi passava. La segona potser és la més coneguda, que és el famós burro d'or del castell, no? Aquell tresor amagat dels antics senyors del castell. I la tercera, que potser em sembla recordar que algun dia n'hem parlat, és la llegenda de la Montserrat. També una història, que aquesta sí que té una part d'història documentada, però també la imaginació popular deixa anar la seva i l'acaba convertint, doncs, en una llegenda, no?
0: Alguna d'elles em sona, però clar, comencem pel principi. Xavi, quina és aquesta primera llegenda, doncs?
1: Doncs mira, la primera llegenda que us porto és, com hem dit, sobre un setge en el castell, no? Diu la llegenda que durant un setge molt llarg, no?, que estava el castell assetjat, el castell de Palafolls era assetjat, i la llegenda es diu per un cabdill musulmà, per tant ens el remunta, no?, en època de ràtzies entre musulmans, del món musulmà i del món cristià, doncs un setge que teníem els senyors del castell, els palafollancs parapetats dins del castell, el castell assetjat, el que volia dir que no s'hi podia entrar ni sortir, i el que això provocava era la manca d'aliments bàsics, no?, o d'aigua. Doncs aquest setge, que ja feia molt de dies que durava, el que va fer un dia el senyor del castell va ser convocar en el cabdill musulmà, no?, el cap de les tropes que assetjaven, el va convidar amb un àpat. Mm-hmm. I un àpat que li va oferir tot de viandes fresques i peix fresc. I per què això, no? Què explica aquesta llegenda? Doncs perquè li va voler demostrar, no?, el que era el senyor del castell en aquell moment, doncs que ell tenia algun túnel secret on es podia proveir d'aliments frescos, per tant, aquell setge, no?, aquell setge que tenien tancat, i que el que pensava en aquest cabdill musulmà era que quan acabessin els aliments es rendirien, doncs li va demostrar que gràcies a un túnel secret ells es podien abastir d'aliment fresc i aquell setge podia durar temps i temps i poder, els que els hi faltaria aliments són els de fora, no?, per allargar aquest setge tan llarg, no?
0: Diuen que les llegendes tenen part de realitat i part d'investigació o d'invenció, fins i tot, eh? No sé, en aquest cas, en aquesta primera, ho podem documentar, tot això, o és cultura oral, ha anat passant boca a orella?
1: Clar, per començar, un setge de tropes musulmanes en el castell, no en tenim cap documentat, no? Tota la història, quan ja tenim, no?, quan el castell està al seu moment àlgid i tenim els Palafolls al capdavant del castell, el món musulmà és molt lluny, ja és molt lluny, és molt més, és ja més enllà de l'Ebre, per tant una ràtzia, costa de creure que una petita ràtzia que aparegués per aquí, no?, algun vaixell, per tant, és que les llegendes són llegendes, no?
0: Més de història que no pas de realitat, eh? En aquest sentit, a la primera provarem sort amb la segona, aquest burro d'or que molts hem escoltat, part d'aquesta llegenda que forma part de la nostra història també, però per aquells que no la coneguin, Xavi, explica'ns-la.
1: Sí, doncs, com tots els grans misteris, no?, aquests grans senyors que van ser els Palafolls i llavors els Cabrera, doncs diu la llegenda que quan varen abandonar el castell hi varen deixar un gran tresor. Un tresor que estava format per diferents elements d'or, però el principal element era un gran burro d'or massís, per tant, una gran joia de gran valor. I diu la llegenda que qui vulgui recuperar o es vulgui apropiar d'aquest burro d'or i el seu tresor hi ha d'anar un dia molt concret, hi ha d'anar la nit de Nadal. Mm-hmm. Ha de presentar-se allà i serà quan, no?, podrà descobrir, arribant a aquesta mina amagada on hi ha el burro d'or, però amb un segon condicionant, que un cop l'hagi localitzat, per poder endur-se'l durant les 12 campanades de la mitjanit de Nadal, haurà d'agafar, durant el toc de les 12 campanades, haurà d'agafar el burro d'or, que ens hem d'imaginar que pesa moltes tonelades o pesaria moltes tonelades. Mm-hmm. I se l'han d'endur a diverses milles del castell. Per tant, ja que ens diu la llegenda que és una missió impossible, i que si això, ell, tot i carregar el burro d'or, arriba a carregar, però no arriba a aquesta distància tan allunyada del castell, aquell burro d'or se li convertirà en pedres. Mm-hmm. Per tant, la llegenda es ve a explicar que és una mica impossible d'anar
0: a aconseguir, no?,
1: aquest tresor, si és que mai ha existit. Mm-hmm. O no, eh?
0: A mi me l'explicaven i em deien precisament que amb aquestes 12 campanades era quan veies el burro brillar de l'or massís, com tu ens ho explicaves, i que llavors ja sabies el lloc exacte, eh?, on el podies aconseguir, i òbviament després el que tu deies, eh?, l'havies d'agafar i apreta a córrer perquè si no es convertia en pedra, no?, com ens explicaves.
1: Sí, sí, sí, sí. I a més, aquesta llegenda amb l'anterior, com he explicat, tenen una cosa en comú, que no és que hi hagi una llegenda, però sí que s'explica sempre, que, i tots els castells, del món medieval, que tots tenen túnels secrets, no? I totes dues estan lligades, perquè la primera llegenda, un túnel per abastir, que porta un camí a l'exterior per abastir el castell, i l'altre, doncs, un túnel, no?, una mina secreta, on hi ha aquest tresor amagat. Per tant, tots acaben fent referència a un túnel, i ara no és per tirar la secció d'avui pels aires, però clar, tots els oients estan potser molt al corrent de que s'estan fent estudis arqueològics en el castell, i de moment sembla ser que de túnel no n'està apareguent cap, no? Ha aparegut alguna cavitat, no?, els arqueòlegs ens ho han explicat, i són grans sitges, d'emmagatzematge que potser estaria aquí, però les Sitges moment... no van més enllà, no? Les
0: no tenim són... recorregut subterrani.
1: Per tant, les llegendes, a veure si ens acabaran de totes, no? De totes, totes.
0: També el que volem és destacar aquesta tercera llegenda, aquesta de la Montserrada, que ens pots explicar.
1: Sí, aquesta doncs, és una història convertida en llegenda lligada a l'església de Sant Genís. No? Això ens diu la història que ens hem de remuntar al segle XVII, quan hi havia una noia, no?, joveneta, que es deia la Montserrat Estornell, i aquesta noia era filla d'una família important, els Estornell havien estat alcaldes, per tant una família rellevant, i ens diu que, no?, quan circulava per Sant Genís, doncs uns malfactors van intentar abusar d'ella, violar-la, per... ella sembla ser que no es va deixar, i perquè no els adelatés la varen matar a gabinetades i la varen tirar dins un pou. Aquesta noia va ser enterrada en el cementiri de Sant Genís, no?, perquè és el que li pertocava el seu lloc d'enterrament, i al cap de 70 anys, com sabem que l'església de Sant Genís sempre ha estat amb ampliacions, no?, i moltes reformes, i una d'aquestes reformes que es feia perquè venia una santa missió i volien fer arregles a l'església, varen desenterrar aquesta noia de la família Estornell i la van volien canviar-la amb un nou emplaçament, no? I se n'adonen compte quan obren la tomba que el cos és incorrupte. I a partir d'aquí és quan comença a néixer aquesta llegenda. Ja se'ns explica que no, aquesta noia va donar la vida, no, a canvi de preservar la virginitat, i el mossèn del moment ja el que va fer és, on s'inicia la llegenda, és que en la seva partida de funció del segle XVII hi pinta un lliri és de puresa, no? Per tant, aquella puresa, aquella noia que per mantenir la puresa estem pensant en un concepte d'època antiga, eh?
0: Sí.
1: Doncs va perdre la vida. La canvien de lloc, ja dintre de l'església, ja la van posar a prop de l'altar, aquí tornem a venir unes reformes i desenterra una altra vegada per tornar-la a canviar de lloc i el cos seguia incorrupte. No?
0: Amb el lliri encara, eh? A la mà?
1: No, el lliri se li va pintar en la seva partida de funció com a símbol de puresa, no? per representar que ja havia mort mantenint la puresa. I aquí sí que ara ja, en aquest nou emplaçament, ja s'ha molt ja a tocar l'altar, i és on la llegenda segueix en peu, i ja és un lloc emblemàtic de tota la gent que va a l'església voler localitzar aquesta tomba. Però anys més tard, ja per tercera vegada, això ens explica molt aquesta evolució de l'església, no? Constant creixement de reformes, ens torna a fer nosa. I aquí sí
0: la
1: que...
0: La canvien de nou de lloc, no?
1: La canvien de lloc i el cos seguia incorrupte. Aquí tenim un moment important, perquè aquí s'aixeca un acte. El moment aquest del canvi, com que ja estaven tots esperant a veure què passava, i aquí s'aixeca un acte i ens descriu exactament què és el que veuen, i fins i tot ens arriben a relatar les ferides on te les tenia i els draps que s'hi havien posat per ataponar aquestes ferides quan la van enterrar. Per tant, ja és una llegenda...
0: Un luxe de detalls, no, Xavi?
1: Sí, perquè ja era un personatge important, no? I ja se li deia popularment, no? Tot i que no es va santificar mai, ni beatificar, ni res semblant, però a l'entorn de Sant Genís se la coneixia com a la Santa Montserrat enterrada. I, tot es torna a ser enterrada, a tocar de l'altar, i ara sí que aquesta noia descansarà fins al 1936, no?, que, com sabem, va ser un any complicat per l'Església, no?, per la revolució anarquista, que es varen dedicar a saltar esglésies, i, evidentment, com que era una tomba significativa, doncs la varen anar a buscar, la varen desenterrar i la varen tenir exposada. Això sí, una cosa important que se'ns ha relat a l'any 36 és que el cos ja estava corromput i només quedaven els ossos, tot i que ara se'ns escriu que encara quedava la vestimenta. Per tant, hi van tenir exposada com a mofa a la porta de l'església aquest esquelet amb aquestes restes de vestit.
0: Home, després de tant de moure-la, cap aquí, cap allà...
1: Clar, si hi havia... Passar, eh? No? Si busquem la part històrica, si hi havia unes condicions d'humitat i de calor que mantenien aquest cos incorrupte, evidentment que amb tant de moviment, doncs, aquestes situacions es van trencar totes i el cos es va acabar degradant, eh? I el 30 passada, aquest moment no convulsiu de la guerra, es va enterrar en un lloc provisional, i l'any 56, quan s'acaba d'ordenar l'església tots els desastres que es havien fet, es torna a ubicar en un lloc especial a darrere la sacristia, amb un quarto que tenim curiosament a peu de les escales, aquell túnel que n'hem parlat que va cap a la rectoria, sí. Doncs allà s'enterra, i també és un moment important perquè el rector del moment, amb el paleta que l'ajuda a fer les tasques, doncs també aixequen un acte i ho diuen, que enterren la coneguda com a Santa Montserrada en aquell lloc, i és un terra que són uns rajols vermells de ceràmica dels anys 50, i on van posar la Santa Montserrada, i van fer uns rajols negres en forma de creu, i ens ho diu aquest acte del 56, que tenim a la coneguda com a Santa Montserrat enterrada allà, i si visitem l'església, tot i que és un espai que no està obert al públic, no, però molts l'hem vist,
0: encara es veu aquesta creu.
1: Hi ha aquesta creu allà, per tant, el testimoni de que seguim tenint la Santa Montserrat en allà, no?
0: Deixa posar-m'hi, que hi posi una miqueta d'humor, ja era hora que la deixessin descansar en pau, pobreta meva, perquè tant en amunt i avall, escolta, a vegades aquestes coses també són complicades. La història de la Montserrat, que de fet jo pensava, Xavi, quan m'explicaves aquesta història, que molts recordaran de veure-la teatralitzada en una de les jornades històriques que van fer a l'església de Sant Genís, en aquest cas de les últimes, no? L'ha passat 2025,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, la passada tardor, les últimes que s'han fet, sí, calma, és, no, com que vam representar diferents escenes, era una escena important, no?
0: I que se li pot treure molt de suc, eh? També té aquest apartat de misteri i de relat que sempre...
1: I a mi especialment, Jordi, m'agrada aquesta llegenda o història, però sobretot per al fet d'aquests trasllats que són ocasionats perquè una recordem que l'església de Sant Genís té 1000 anys de vida activa, per tant s'hi ha fet moltes reformes, i això ens explica que ha estat un edifici en constant reformes i s'ha mogut, no? Per tant ens explica aquesta part realment històrica, no? Del creixement de l'església.
0: Tres llegendes que hem començat avui avui. Mira, podríem fer un segon i un tercer capítol, perquè de llegendes en tenim moltes, Xavi, com ens deies al principi. Et poso deures ja per si vols agafar aquest guà que t'acabo de llançar. Si més no, dilluns que ve seguirem parlant d'història. Gràcies per ser amb nosaltres, Xavi.
1: Gràcies a tu, Jordi.
0: Seguim el Palafolls en xarxa, i el que ens agrada a nosaltres, tenir l'estudi ple, i més si és de bon humor, de dedicació i de gent amant al teatre i de fer-nos somriure cada vegada que els veiem dalt de l'escenari. Sens dubte, aquesta és la vostra entrevista, perquè avui hem tornat a convidar, i per un assumpte ben interessant, a l'AMPA d'Elies Font del Ferro, perquè hi ha obra de teatre, no musical, que es representa en aquest cap de setmana. Com deia, estic ben rodejat. Àngela Martínez, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Gràcies per ser amb nosaltres també a l'Olga Lía. Olga, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Joan Ferrer, bona tarda.
4: Hola, Jordi.
0: La Núria Zambrano, també bona tarda, Núria.
5: Bona tarda, Jordi.
0: I la Loli Anillon. Loli, molt bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Gràcies a tots i a totes per ser aquí amb nosaltres. Deixeu-me que parli amb l'Àngela, perquè, com dèiem, tenim exclusiva, no? Perquè jo crec que molts ja sabran que aquest divendres, dissabte i diumenge, amb algunes modificacions, ara ho explicarem, però vaja, aquest cap de setmana, Àngela, representeu nou musical. Explica'ns.
2: Así es, hace como un par de semanas que hemos corrido ya la voz, hemos hecho publicidad, y bueno, la idea surgió porque, como estaba muy de moda el tema de los reencuentros y volverse a reunir después de mucho tiempo, pues dijimos, pues vamos a hacer un reencuentro, ¿no?, de estos personajes, y decidimos hacer Gris, que es un clásico que gusta a todo el mundo. La música es totalmente... bueno, te lleva siempre a los recuerdos y te acompaña, súper amena, y dijimos, pues adelante. Y bueno, es un resumen de la película 30 años después.
0: Gris tirando a negro. Aquesta és, que de fet jo recordo que l'última vegada que vau ser aquí, Àngela, ja em vau donar l'exclusiva,
2: eh? Sí, ja t'adelantamos.
0: Per tant, ja teníem el títol. Jo vull obrir la conversa a aquesta taula perquè, clar, jo tinc el pòster aquí davant i jo veig una Sandy i veig un Denisuko. Aquí tinc l'Olga i aquí tinc en Joan. Entenc que sou vosaltres un dels personatges principals, perquè és una obra molt coral, però...
4: Jo sóc la Sandy.
0: Tu ets la Sandy. Mira, doncs, en Joan és la Sandy, l'Olga és en Deni. Com porteu això de ballar, cantar? Perquè vosaltres porteu gran part del pes d'aquest musical, no?
3: Bueno, tots som protagonistes dintre de l'obra, però sí que és veritat que el meu company i jo, doncs, pues, tenim la com diria, les escenes i, mm-hmm, i els trossos.
0: Vaja, l'obra gira al voltant vostre,
3: exacte,
0: si no m'equivoco.
3: Sí, sí, sí. I a més, compte que són 30 anys després. Vull dir que està l'essència de la peli, però sempre alguna coseta que posem nosaltres, que
0: ja és tradicional de l'AMPA d'Elies Font del Ferro, que en aquest cas hi poseu cullerada, eh? Tu, com a Denis Suco, clar, digue'm. Joan, és que portes el cabell blanc, maco.
4: Noi, han passat 30 anys. I la gomina va fer molt mal, eh? A finals dels 70.
0: Oh, i tant. Va fer molt de mal al cabell. Com portes aquesta responsabilitat?
4: Bueno, no, la responsabilitat és molt compartida. L'únic, jo, el que noto diferent és que ballo al mig i davant de tothom. Això és el que més m'emprenya.
0: Però jo crec que ja després de tant de temps heu perdut la por directament, no, eh? Ja.
4: No, sí, sí.
3: A veure, aquesta... Jo el que li dic a en Joan, dic, sí, ens miraran a nosaltres dos, els que s'equivoquen són els de darrere, nosaltres ho fem bé.
0: Cap problema. Vosaltres seguireu, Joan, que m'estaves dient, com ho portes, això?
4: No, bé, molt bé. A veure, ha sigut una... A base d'anys d'anar fent petites coses, pues, mica en mica, vulguis o no, o sense saber-ho, vas aprenent. O te vas acostumant, vaja. Mm-hmm. I ara que estàs a davant de tot, pues mira.
0: Tot i que hagin passat 30 anys, com vosaltres dèieu, ara parlarem d'aquesta modificació, entenc que segueixen els T-Birds, que són els teus companys, Joan, i les Pink Ladies, que són les companyes de l'Olga. Ara sí que miro a la meva esquerra, on hi ha la Núria, on hi ha la Loli. Pink Ladies, suposo, no? O quin és el vostre paper, Núria? Explica'ns una miqueta.
5: Aquí tenim una representació de les Pink Ladies, que sóc jo, una d'elles, i la Loli, que és una Scorpions.
0: Ah, molt bé. Són... El grup enemic, si no m'equivoco.
5: Correcte.
0: Loli, eres el enemigo público número uno, eh?
6: Está claro que las Pink Ladies no serían tan pink si no estuviéramos las Scorpions, que somos un poco black.
5: Exacte. Mm-hmm. I en aquestes dues, bueno, dos grups, dues bandes, diguem així, que tenen el seu estil de fluixes i, bueno, és molt divertit.
0: Molt bé. I com porteu això, Núria, de cantar, ballar? Jo... recordo musicals, i de fet l'Àngela el que ha fet és portar-nos, perquè ara en parlarem també, els cartells de la majoria d'espectacles que heu fet, i jo et diria que és el musical on molt més us heu de moure, més heu de cantar, més heu de ballar, més tot, no?
5: Sí, si no m'equivoco tenim 7 coreografies.
0: Imagina't.
5: Cortetes, molt, molt fàcils de portar i bé...
4: Perdó.
0: Loli, he agafat el micro perquè també et volia preguntar a tu el tema de ser un Scorpion. Què significa? Quin pes tens tu dins l'obra? Quantes coreografies? Quants moments? Explica'ns.
6: Pues mira, el peso de las Scorpions es descubrir la realidad de las pijas, de las Pink Ladies. Es que, como te he dicho antes, no podría ser tan pink si no estuviéramos nosotras.
0: La contraposición, ¿no?
6: Sí, en
0: aquel cas.
6: Nos encargamos de, bueno, de divertir un poquito las escenas de ellas tan rositas. Y, yo creo que lo mejor es que vengáis y lo veáis.
0: Això està molt bé. Àngela, com és això d'adaptar una obra tan clàssica com és Gris i posar-hi a la vostra cullerada? En aquest cas, crec que el gran exemple és això, 30 anys després, perquè jo, que sempre conec el procés una miqueta de quan feu les obres de teatre, jo sé que tu t'hi poses, i que clar, fas el guió i comences aquí a escriure, a retallar, a posar, a treure, entenc que això ha estat igual?
2: Sí. Claro, lo principal es saber cuántos somos. De hecho, hay Scorpions, porque en realidad el grupo protagonista en la película salía un representante.
0: Sí, les nòvies de... Hem de dir que és una pel·lícula dels 70,
2: sí.
0: Amb els hàndicaps dels 70,
2: claro.
0: És a dir, hi havia los chicos chulitos y las niñas pijas. Vull dir que al final estaven molt marcats per l'època.
2: Esto sigue igual. Hemos querido hacer pues también un poco... un honor a la película, ¿no? Y hay cosas que, claro, lo de casi gris tirando a negro es el reencuentro de sus personajes 30 años después, pues tiene que ver mucho con lo de que ya casi tirando a negro, porque no es, pues imagínate, hay parejas que ya están separadas, otras que son viudos, otros que están solos, otros que hay parejas que, bueno, que nadie daba un duro por ellos y siguen juntos.
0: Per tant, partiu de la història original i l'avanceu, és a dir, Denis Suco i Sandy Olsen, si no m'equivoco, sí. Es deia, ja estan enamorats i ja han sortit amb el cotxe dient adeu, que així acabava la pel·lícula de Gris, i descobrirem què passa 30 anys després, tot i que els números musicals són els clàssics.
2: Sí, porque tienen que ver cómo es el recuerdo, ¿os acordáis cuando teníamos aquel coche chatarra que placa y se mete? Entonces viene todo un poquito, claro, preparando también la música de en su día que triunfó tanto y que acompaña tanto a esta película.
0: Olga, suposo que molts records, sobretot això, però també responsabilitat, nervis, emoció, si parlem una miqueta de sentiments, com ho portem això?
3: Home, jo estic super agraïda de fer aquest paper, perquè, ostres, és molt xuli, és molt xuli, i bueno, és una responsabilitat, però bueno, que entre tots, ja t'he dit que ens agrupem i ho fem tot possible, però jo estic supercontenta, jo lo voy a dar todo, potser m'equivoco, potser no, però ostres, jo...
0: Clar, el bo de tot això, quan us venim a veure i us aplaudim després dalt de l'escenari, és que a part de les coreografies que recordarem, les cançons que ballarem, qui no ha ballat mai, el Grease Lighting, i ha posat la mà, vaja, el públic el ballarà amb vosaltres, però aquest bon rotllo que retransmeteu, noies, nois, al final el bon rotllo que teniu com a companyia, i dic companyia perquè ja porteu un munt d'anys oferint teatre i teatre musical al nostre municipi, es transmet a baix al públic, i això suposo que és, no sé si Núria, Loli, Joan, la clau de l'èxit, una mica això, el bon rotllo que es transmet. Sí.
5: Som una família, tots som una família, això ho reiterem, vull dir, ho diem sempre, que som una colla d'amics i al final acabem sent família, i el que li passa a un li passa a tots, i això doncs es nota, aquest vincle i aquesta unió i aquesta amistat, i tot això es nota molt després de l'escenari, i evidentment això es transmet al públic.
0: Deixeu-me tenir un petit moment, ara que parles de família, que sou una família, de tenir un petit recordatori. Aquesta obra, aquest musical, va dedicat a una persona ben especial que ens va deixar, que era també una de les peces fonamentals d'aquest grup. No sé qui m'ho vol explicar, Àngela, la Montserrat Caimel, que ens va deixar fa poc, i per ella aquest musical, no?
2: Sí, así es. Desgraciadamente, bueno, pues en desenlaces de la vida, tuvo una enfermedad que terminó con su salud y por supuesto, nos hizo polvo a todos, porque Montse siempre ha sido un peso muy importante en el grupo, aparte que ella se encargaba siempre de la decoración, le encantaba las manualidades, lo daba todo.
0: Ens ho explicava, aquí la ràdio també havia vingut amb vosaltres i posava tota l'energia possible.
2: Sí, y fue todo muy rápido, no nos lo esperábamos. Siempre que ocurre una cosa así, pues das ánimos e intentas que todo vaya para adelante. No pudo ser, y claro, esto no nos llegó muy hondo, y queremos dedicarle esta función.
0: Un recordatori, sens dubte, a la Montse, que de ben segur ens estarà escoltant i us estarà veient.
2: Sí, seguro.
0: Dèiem, aquest divendres, dissabte i diumenge, Olga, en especial atenció aquest divendres, perquè sí que és veritat que podríem dir que és a porta tancada, però perquè, en aquest cas... podem considerar un assaig general per família i amics, no?
3: General total, Sí, perquè estarà obert per les nostres famílies, els amics i tots els alumnes de l'Institut Font del Ferro. Llavors dissabte i diumenge ja sí, a les 7 de la tarda estarem allà primera fila i
2: dándolo todo
3: ahí.
0: Aquí quan es poden comprar les entrades, Joan, si és que ja estan a la venda, ho sabeu, m'expliqueu, Joan o qui sigui?
4: Que t'ho expliqui un altre, perquè
0: va, doncs, no sé. ell puja dalt de l'escenari i balla el Grease Lighting, ja està. Àngela,
2: sí,
0: entrades.
2: Como te decía, hace ya como un par de semanas que corrimos la voz, y las entradas se pueden conseguir como venta anticipada, tanto en el café de Palafolls como en el sindicato. Y luego el mismo día de la función, tanto el sábado como el domingo.
0: Deixa'm afegir que no són numerades, si no m'equivoco. No, això significa que quan que comprem l'entrada abans, òbviament, perquè no ens diguin ja no hi cap més gent, amb l'èxit que teniu, però que també cal ser-hi aviat per trobar un bon moment, un bon lloc per poder-vos veure,
2: Sí, para buscar, no, los primeros asientos, eso sí. Pero sí que es verdad que el que viene con la entrada pues ya entra más rápido, no se tiene que entretener con el cambio, el pagar, esto sí que es verdad.
0: Loli, com viviu aquests últims dies? Com són aquests últims dies? Perquè si ja normalment, crec que els dimarts, si no m'equivoco, assageu,
2: i els dijous.
0: Entenc que aquesta setmana viuràs més al teatre que no pas a casa teva, no? Acosta't al micro i explica'ns-ho, sisplau.
6: Pues sí, la verdad es que sí. Esta semana tenemos ensayo todos los días. Es a obra completa, como decimos. Así como antes de que llegue la última semana, pues vamos racionalizando el tiempo para hacerlo, ¿no? Pero ahora no, ahora es todos los días, igual llegamos y son 2-3 horas, son horas que no cenas en casa con la familia, llegas tarde, pero bueno, lo hacemos con mucha ilusión, salimos riendo, a veces, ¡ay, qué pasa, qué no pasa! Pero muy, muy, muy bien. No os la perdáis, ¿eh? No os la perdáis.
0: Això és important, Núria, no? I jo sempre m'agrada destacar la dedicació que hi teniu, cada vegada que assageu, però també quan s'acosta la data clau, doncs això, família, amics, fills, filles, queden com molt, allò, arraconats, perquè ara és el que toca, no?, per tenir una bona estrena.
5: Ja estan acostumats, Jordi. Aquella última setmana...
0: Molts d'ells també implicats, si no recordo malament, sí. No? Hi ha molts...
5: Sí, en aquest cas també, en aquesta ocasió, el meu home també participa en aquesta obra.
0: L'has involucrat, i, l'has portat
5: sí,
0: cap a...
5: Sí, l'any passat ja el vam enganxar i aquest any, doncs...
6: I la dona d'algú també,
0: sí,
6: no?
0: Sí, Joan? Sí, sí,
6: en alguna ocasió...
4: La dona també hi ha...
5: La dona d'en Joan.
4: I el que li espera, perquè...
0: Ells, dalt de l'escenari, perdoneu, o en aquest cas darrere, perquè entenc també la feina d'atrezzo, de so, etc.
6: Darrere està el meu.
0: Darrere està el meu. Sí. Escolta, hi heu involucrat a tothom.
5: El tècnic de so és el marit de l'Àngela, allà des del primer moment. El meu home sí que participa a l'hora, vull dir, actua. I la Mariona la tenim allà.
4: Bueno, fem vídeos i
5: pràcticament, exacte.
4: Passant-nos per la cara el que fem bé i el que fem malament.
0: Està molt bé que algú s'ho miri des de butaques per poder dirigir una miqueta tot plegat. Jo ara estava recordant... hi ha un cotxe que és vell i està trotinat i que en un moment de la coreografia allò canvia i es transforma en el Grease Lightning que dèiem. Parlo d'escenografia, per exemple, perquè clar, qüestió important i no sé com ho heu gestionat, Àngela, és a dir, us veig a tots allà pintant o amb poliexpant o amb algun altre material, no? Treballant.
6: Mira, yo te explico, ha sido muy fácil porque como el reencuentro consiste en recordar la fiesta de graduación 30 años después, está basada
5: en un gimnasio
6: con la decoración de Estados Unidos, sus columnas de globos, que sus banderitas, entonces lo hemos hecho fácil.
0: No, molt bé, clar, a veure, versió lliure, que se n'hi diu. Sí, per tant, posem-nos-ho fàcil.
5: La recreació és el gimnàs. El gimnàs és una festa del gimnàs.
0: Molt bé.
5: Però, evidentment, es fa referència al cotxe, però només és una referència, no és físic.
3: Mm-hmm. Clar, hi ha una història darrere d'aquest reencontre, hi ha una història darrere que, bueno... Heu de venir a veure-la per saber què passa.
0: Jo recordo que de pel·lícula es va fer Grease 2 i no recordo fins i tot si Grease 3. Per tant, és igual.
3: No,
0: si no,
3: no
0: la inventem...
3: No,
0: però podríem fer la versió cinematogràfica, sí, ja que hi som.
5: Sí.
0: Vull dir, és una idea original.
5: Sí,
0: en aquest cas, no hi ha copyright, no hi ha drets d'actor.
6: No.
0: Perquè s'hi ha posat l'Àngela. Per tant, escolta, jo què sé.
3: A més, pensa que l'Àngela, quan fa els guions, ja visualitza la persona... què farà aquell personatge. Llavors, ella, com que ja ho sap, ja te posa els guions, el que tu dius i el que tu... O sigui, el personatge, com serà a través de la persona, que ella ja té en ment qui serà.
0: Però això està bé, també,
3: està
0: que pensi
3: bé,
0: amb la persona i amb qui compta.
3: Sí.
0: No m'agradaria acabar aquesta entrevista, Àngela, sense preguntar-te, que crec que aquest és l'últim musical que fareu sota el nom de Ampa d'Elies Font del Ferro, perquè el vostre grup evoluciona i que crec que els pròxims mesos en podrem parlar, però que hi haurà evolució, com dèiem.
6: Sí, así es. Claro, nuestros hijos se hacen mayores. Ya no nos queda a mí personalmente. Ya mi hijo terminará este año y, claro, ya he de marchar. Ya son muchos años. Y el grupo decidimos que, bueno, que no terminará la fiesta y hemos creado otra compañía, otra entidad que se llama Diverteatra. Y a partir del mes que viene, las obras que hagamos, una concretamente que tenemos preparada para la fiesta mayor, pues ja serà com Diverteatre.
0: Per tant, per la festa major, novetat sota un nou nom, eh? Per tant, teniu un nou projecte ja entre mans per estrenar al setembre, eh?
6: Así es.
0: Ja vindreu a explicar-nos-ho, però el que queda ara ha de quedar claríssim és que aquest dissabte i aquest diumenge a les 7 de la tarda, Olga, ens deies al Teatre de Palafolls, molta merda, que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies, Jordi.
5: Moltes gràcies.
7: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
0: I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres us volem recordar el correu electrònic d'aquest programa perquè ens ajudeu a fer agenda. Si se'ns ha escapat alguna activitat cultural que voleu remarcar i posar-la també a l'agenda perquè la comentem davant d'aquests micròfons, doncs ens en feu 5 cèntims a través del correu electrònic xarxa@radiopalafolls.cat. Demà dimarts hi tornarem a ser. Acaba de passar molt bona jornada. Adéu-siau.

0: La unitat mòbil del DNI visitarà Palafolls de forma més habitual a partir de la tardor. A partir d'aquesta tardor, els veïns i veïnes de Palafolls podran renovar o expedir el seu document nacional d'identitat o passaport amb molta més facilitat. Fins ara, la unitat mòbil de la Policia Nacional visitava el nostre municipi de forma esporàdica cada 2 o 3 mesos. Però a partir del setembre, aquesta freqüència augmentarà significativament. Segons ha informat la policia local, la previsió és que la unitat mòbil s'instal·li a Palafolls aproximadament un cop per setmana. El punt d'atenció serà, com és habitual, el Fòrum Palatiol, on es podran dur a terme prop de 50 tràmits setmanals. Des del cos de la policia local han celebrat aquesta actualització del servei perquè permetrà assumir moltes més persones i tràmits de manera esglaonada. Amb el sistema anterior, en ser les visites tan espaiades en el temps, la comissaria acollia un gran volum de persones en una sola jornada per poder fer les gestions. Una situació que ara es preveu evitar. Ho ha detallat Marta López, sergenta de la policia local.
1: Aquest és un servei que es feia habitualment cada 2-3 mesos i es feia a les dependències de la policia local. A partir d'ara es farà a la unitat mòbil amb el suport de la policia local també en la gestió i permetrà que es doni aquest servei de forma molt més continuada i que es pugui absorbir en cada cita aproximadament 50 persones. L'avantatge principal és que és un sistema molt més àgil que permet que la documentació s'hagi expedit en el mateix moment que es fa la renovació. Llavors, les persones que s'han renovat la documentació ja no han de tornar a recollir el document, sinó que l'obtindran de forma automàtica.
0: Per poder fer ús d'aquest servei, els interessats han de seguir el procediment habitual, sol·licitar la cita prèvia a la policia local. Aquest tràmit es pot fer tant per telèfon com presencialment i en el model de la inscripció s'assignarà un dia i una hora concrets per realitzar la renovació o expedició del document.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls.

0: Detingut un home a Palafolls amb 152 quilos de marihuana dins del cotxe. Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació d'Arenys de Mar han desmantellat en menys de dues setmanes tres plantacions de marihuana a la nostra comarca, amb un balanç de tres homes detinguts d'entre 30 i 62 anys. L'operació més important es va produir a Palafolls, on la policia va intervenir una gran quantitat de droga a punt per la seva distribució. L'actuació al nostre municipi va tenir lloc el passat 8 de maig. Uns agents de paisà que feien patrullatge preventiu van notar una forta olor de marihuana que sortia d'un domicili. Poc després van identificar un conductor que mostrava signes de nerviosisme en un vehicle que es trobava en actitud d'espera prop de la casa. A l'escorcoll del cotxe, els agents van trobar 152 quilos de cabdells de marihuana. Durant el registre posterior de l'immoble, es van intervenir diversos estris pel cultiu intensiu indoor, com ara ventiladors i focus de tecnologia LED. A més de la droga, s'ha descobert un frau a la xarxa elèctrica. L'empresa subministradora va estimar a més de 23.800 euros la quantitat de llum defraudada anualment en aquest domicili. El detingut a Palafolls va passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar l'endemà de la seva detenció. L'operatiu policial va continuar en altres punts de l'Alt Maresme. Una setmana després, la policia local de Pineda va localitzar una plantació amb 422 plantes de marihuana a l'interior d'una casa. L'avís el va donar el mateix propietari, que s'havia trobat una persona a l'interior d'un immoble que acabava d'adquirir. Finalment, cinc dies més tard, els Mossos van desmantellar una tercera plantació amb el Grat de Mar. En aquest cas, la investigació es va iniciar per indicis de consum excessiu d'electricitat. El registre va permetre comissar més de 400 plantes i tot el material necessari pel cultiu en interiors. En total, els tres arrestats s'enfronten a delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Mentre que un dels detinguts va passar a disposició judicial, els altres dos arrestats van quedar en llibertat després de declarar en seu policial.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: èxit sense pausa, un rere l'altre.
1: Comença l'Ona Maresma.
2: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
1: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 25 de maig del 2026. Cobriran mig aparcament de l'Hospital de Mataró amb marquesines fotovoltaiques. Mar Tresserres.
4: Actualment es licita el contracte per a la instal·lació d'11 marquesines amb plaques solars a l'aparcament de l'Hospital de Mataró, estructures que no només oferiran energia fotovoltaica equivalent al 20% de la despesa anual de l'hospital, sinó que també oferiran ombra als vehicles estacionats i punts de recàrrega a cotxes elèctrics.
1: I detenen tres homes per tràfic de marihuana, un d'ells detingut a Palafolls amb 152 quilos. Melina Morilla.
5: L'operació principal es va fer el 8 de maig a Palafolls, on es van interceptar un vehicle amb 152 quilos de cabdells i es va descobrir una plantació indoor amb un frau elèctric de més de 23.800 euros anuals.
1: El ple de Malgrat retira el suport del trasllat de la Mota del Delta de la Tordera fins al Rec Viver, Ona Malgrat.
6: Ho fa amb l'aprovació d'una moció conjunta de tots els grups municipals al ple del darrer dijous, en el que es retira el suport de la coneguda com a alternativa 3 del Pla de Motes de l'Agència Catalana de l'Aigua.
1: I canvi d'aplicació per pagar la zona blava i verda a Calella. Sergi Ferrer.
7: Calella canviarà d'aplicació per pagar l'estacionament regulat a partir del dimarts 2 de juny. La plataforma Moui substituirà Aparcare després de 8 anys de funcionament amb les mateixes prestacions, com la possibilitat de recuperar els diners del temps d'aparcament no consumit o rebre avisos abans que caduqui el tiquet.
1: I en esports, punt i final del sènior femení del Club Esportiu Escola de Bàsquet Tordera, Mar Tresserres.
4: El club anuncia el tancament de cicle de l'actual plantilla de Supercopa en una decisió conjunta entre jugadores, cos tècnic i directiva, i ahir va ser el partit de comiat en el pavelló de l'Avinguda dels Països Catalans.

0: Bona tarda. Cobriran mig aparcament de l'Hospital de Mataró amb marquesines fotovoltaiques. Marc Tres Serres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, actualment es licita el contracte per a la instal·lació d'11 marquesines amb plaques solars a l'aparcament de l'Hospital de Mataró, estructures que no només oferiran energia fotovoltaica, equivalent al 20% de la despesa anual de l'hospital, sinó que també oferiran ombra als vehicles estacionats i punts de recàrrega a cotxes elèctrics. N'informa el Consorci Sanitari del Maresme, que explica que se n'ocupa l'empresa pública de la Generalitat, i l'energètica i el projecte compten amb una part del finançament provinent de fons FEDER. Les noves marquesines cobriran concretament un total de 2.390 metres quadrats d'aquest aparcament, aproximadament la meitat de la superfície, i tindran fins a 1.683 mòduls solars. Com diem, actualment es licita el contracte i s'espera que la infraestructura sigui una realitat l'any 2027.
0: I aquest dissabte passat començava el compte enrere per la celebració de les eleccions municipals del 2027, que es faran el diumenge 23 de maig. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. A Premià de Mar, com a tot arreu, ja s'han començat a registrar moviments significatius, sobretot pel que fa al nomenament de candidats. Concretament, han estat tres de les formacions amb presència a l'Ajuntament i que són les que tenen més electes al plenari, les que ja han triat i fet públics els seus caps de llista. Estimem Premià, Junts, PSC i Esquerra Republicana, que aniran a les eleccions respectivament amb dos candidats que repeteixen respecte al 2023, Rafa Navarro i Luz Cánovas, i un de nou, el republicà Xavier Gatius, que relleva en aquest lloc a Pep Ripollès. Les altres formacions en presència al ple encara tenen verda l'elecció dels caps de llista i en algun cas particular, com és el de Ciutadans, ni tan sols està gens clara la seva presència a la cursa electoral. Crida Premianenca ha celebrat ja alguna assemblea amb la vista posada en les eleccions, però ens diuen que no serà fins passat l'estiu que trien cap de llista. Premià en Comú Podem ens diu tres quarts del mateix i ara també tenen un altre interrogant per resoldre: com quedarà l'aliança amb Podem després de la sortida del grup municipal de la líder d'aquest partit, Lole Morilla. El Partit Popular és un cop més la formació més críptica i no ha transcendit cap moviment en cap sentit, més enllà de l'anunci del seu regidor Joaquín Briones, que el candidat el tindran segurament passat l'estiu, i com diem, Ciutadans i el seu regidor Josep Maria Cano és el cas més imprevisible, perquè de moment ni el mateix Cano no en sap dir si el partit es presentarà, si ho farà ell, ni si, en cas afirmatiu, ho farà en nom del partit o bé liderant algun altre projecte. Quedarà també, naturalment, saber si apareixen altres convidats a la graella, especialment les dues forces d'ultradreta, Aliança Catalana i Vox. Els primers estan en plena expansió territorial, han obert seu comarcal aquest divendres a Mataró i han estat sovint a Premià de Mar amb parades informatives. Els segons ja es van presentar fa 4 anys sense obtenir representació i també han muntat parades amb freqüència i també han publicat vídeos des de Premià de Mar, alguns d'ells per part dels seus líders nacionals.
0: Gràcies, Sergi. Canviem de qüestions. Detenen tres homes per tràfic de marihuana, un d'ells detingut a Palafolls amb 152 quilos. Melina Morilla, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. Els Mossos de la Unitat d'Investigació d'Arenys de Mar han desmantellat en menys de dues setmanes tres plantacions de marihuana a la comarca, amb un balanç de tres homes detinguts d'entre 30 i 62 anys. L'operació més important es va produir a Palafolls, on la policia va intervenir una gran quantitat de droga a punt per la seva distribució. L'actuació al municipi va tenir lloc el 8 de maig. Uns agents de paisà que feien patrullatge preventiu van notar una forta olor de marihuana que sortia d'un domicili. Poc després van identificar un conductor que mostrava signes de nerviosisme en un vehicle que es trobava en actitud d'espera prop de la casa. A l'escorcoll del cotxe, els agents van trobar 152 quilos de cabdells de marihuana. Durant el registre posterior de l'immoble es van intervenir diversos estris pel cultiu intensiu indoor, com ara ventiladors i focus de tecnologia LED. A més de la droga, s'ha descobert també un frau a la xarxa elèctrica. L'empresa subministradora va estimar en més de 23.800 euros la quantitat de llum defraudada anualment en aquest domicili. El detingut a Palafolls va passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar. L'operatiu policial va continuar en altres punts de l'Almaresme. Una setmana després, la policia local de Pineda va localitzar una plantació amb 422 plantes de marihuana a l'interior d'una casa. L'avís el va donar el mateix propietari, que s'havia trobat una persona a l'interior d'un immoble que acabava d'adquirir. Finalment, cinc dies més tard, els Mossos van desmantellar una tercera plantació a Malgrat. En aquest cas, la investigació es va iniciar per indicis de consum excessiu d'electricitat. El registre va permetre comissar més de 400 plantes i tot el material necessari pel cultiu. En total, els tres arrestats s'enfronten a delictes contra la salut pública i defraudació del fluid elèctric. Mentre que un dels detinguts va passar a disposició judicial, els altres dos van quedar en llibertat després de declarar en seu policial.
0: I a Canet demà arrenca el període de preinscripció per als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior 2026-2027. Ràdio Canet.
4: En el cas de Canet, l'Institut Escola de Teixits ofereix un total de 5 cicles de formació professional. D'una banda, 2 de cicle mitjà, 1 de superior i 2 de la branca artística. L'oferta formativa de grau mitjà es basa en el cicle de fabricació i ennobliment de productes tèxtils i en el de confecció i moda. En el cas del cicle superior es pot estudiar el curs de patronatge i moda. D'altra banda, de la branca artística també s'hi pot cursar el cicle d'indumentària tèxtil i també el d'art tèxtil. Cal tenir en compte que el procés de preinscripció comença demà i que es pot fer de forma telemàtica. Lali Ramos, directora del centre, aconsella que l'alumnat s'apunti en funció de les seves preferències.
5: Recomanem que s'apuntin a l'ordre de preinscripció dels cicles que pots demanar pels que t'agraden, perquè quan arriba la primera volta de matrícula, la primera opció que t'ha tocat l'has d'acceptar sí o sí. Si no, surts del procés de preinscripció, quedes a setembre a lo que quedi.
4: La preinscripció es pot fer fins dilluns 1 de juny. La matriculació començarà a mitjans de juliol.
0: I comencen a Malgrat les obres al carrer Girona per ficar més vegetació i espais permeables que filtrin l'aigua de la pluja. Ona Malgrat.
6: Sí, aquest dilluns comencen les obres al carrer Girona, concretament entre les avingudes Mediterrània i Joaquima de Vedruna, per transformar-lo en un corredor verd amb més vegetació i espais permeables que aprofitin millor l'aigua de la pluja. L'actuació es farà en dues fases. La primera afecta el tram entre l'avinguda Mediterrània i Josep Regull i Vilaró i s'allargarà fins al 25 de juliol. La segona començarà el 7 de setembre i arribarà fins a Joaquima de Vedruna, amb previsió d'acabar a finals d'octubre. Els treballs tenen un cost de prop de 248.000 euros i preveuen plantar 67 arbres nous de diferents espècies i més d'un miler d'arbustos per incrementar els espais verds i la densitat arbòria del carrer. També s'instal·larà una nova xarxa de rec. Una altra de les actuacions destacades serà la retirada de part del paviment actual per crear superfícies permeables que permetin filtrar l'aigua de la pluja al subsol i afavorir-ne la reutilització natural. Durant les obres, el carrer Girona quedarà tallat al trànsit en els trams afectats. Els carrers transversals passaran provisionalment a tenir doble sentit de circulació només pels veïns.
0: I avui xerrada sobre el valor de les zones humides a Tordera en el marc de la Setmana de la Natura. Marc.
1: Així és, membres de la Fundació EMI seran l'encarregats de realitzar una xerrada sobre les basses, boscos inundats, rieres i rius del municipi. Es parlarà d'espais que sovint passen desapercebuts, però essencials per a la vida. Nàdia Cantero, regidora d'Educació Ambiental, n'explica més detalls.
7: Ens permetrà conèixer també els trets més importants de les nostres zones humides i la seva importància en el nostre ecosistema. No? Veurem com hem de tractar aquests espais per tal de que es mantinguin sans i puguem continuar amb la seva conservació.
1: A Catalunya hi ha un patrimoni natural únic i molt divers. Per conservar-lo existeix el Pla d'Espais d'Interès Natural, una xarxa que protegeix prop del 30% del territori català. En el marc del projecte Ordenació i Conservació dels Espais d'Interès Naturals de la Plana de la Selva, la Fundació EMIS treballa per la protecció i la gestió de quatre espais naturals protegits: l'Estany de Sils, la Riera de Santa Coloma, els Turons de Massanet, el riu i els estanys de la Tordera i el volcà de la Crosa. Un total de 1.068 hectàrees i 10 ajuntaments implicats en un projecte comú per la biodiversitat i el territori, entre ells el de Tordera. La xerrada serà avui, com dèiem, a 6:45 a la Biblioteca Municipal.
0: Més qüestions. L'OH Mòbil arriba aquest dimarts a Calella. Sergi Ferrer.
2: L'Oficina d'Atenció Ciutadana farà parada concretament a la Riera cap Aspre. El servei estarà operatiu de 9 a 11 del matí i no caldrà demanar cita prèvia.
8: Si vius en un poble petit, ja no t'hauràs de desplaçar per fer tràmits, perquè aquí podràs fer-ho de forma presencial i personalitzada. Des d'aquí dins podràs tramitar a l'ajut de dependència, a l'IDCAT mòbil o fer qualsevol tràmit amb la Generalitat de Catalunya, perquè un cop al mes visitarem 200 municipis de Catalunya on t'atendrem presencialment.
2: Es tracta d'un servei itinerant impulsat per la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu d'apropar l'administració catalana als municipis i facilitar que la ciutadania pugui fer tràmits sense haver de desplaçar-se a Barcelona o a altres oficines presencials. L'oficina mòbil ofereix atenció personalitzada i assessorament sobre diferents gestions. Entre els tràmits que s'hi poden fer hi ha la sol·licitud i renovació del certificat digital IDCAT, l'activació de l'IDCAT mòbil, consultes relacionades amb beques i ajuts, tràmits d'habitatge, consum o família, així com suport per presentar documentació i fer gestions telemàtiques. El servei també està pensat per ajudar les persones amb més dificultats en l'ús de les eines digitals o amb problemes de mobilitat, facilitant-los l'accés als serveis públics i a l'administració electrònica. El servei es presta amb un vehicle adaptat, accessible per a persones amb mobilitat reduïda que disposa d'un espai interior amb capacitat per atendre dues persones i una zona separada d'autoservei equipat amb un sistema de comunicacions mòbils per garantir una connexió a internet estable i de qualitat, fins i tot en zones amb cobertura limitada. L'atenció és gratuïta i oberta a tota la ciutadania. Les properes visites de l'OH Mòbil a Calella estan previstes per als dies 23 de juny, 21 de juliol, 15 de setembre, 13 d'octubre i 10 de novembre.
0: Gràcies. I el ple de Malgrat retira el suport del trasllat de la mota del delta de la Tordera fins al rec Viver, on a Malgrat.
6: Així és, l'Ajuntament de Malgrat finalment fa oficial el seu suport a les demandes de la pagesia del Pla de Grau. Ho fa amb l'aprovació d'una moció al ple del darrer dijous en el que es retira el suport a la coneguda com a alternativa 3 del Pla de Motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquesta alternativa suposava traslladar la mota del delta de la Tordera fins al rec Viver, que es troba a 500 metres de l'actual i, per tant, descartava les altres dues opcions, el reforç de la mota existent fins a aproximadament 3 metres i la construcció d'una nova mota que se situaria entre 20 i 45 metres respecte a l'actual. L'aprovació d'aquesta moció implica diferents coses. D'una banda, suspendre l'acord del ple del març de 2025, en què el consistori donava suport a l'alternativa 3 i alhora informar-ne a l'ACA. D'altra banda, l'alcaldessa Sònia Vinyoles haurà de demanar per escrit al Departament de Territori, Habitatges i Transició Ecològica de la Generalitat que el Pla de Grau no formi part de cap mesura compensatòria per autoritzar la construcció de l'aeroport del Prat. A més, els pagesos demanen els informes tècnics fets pel sector naturalista i científic en relació al suport de l'alternativa 3. L'Ajuntament també haurà de blindar la qualificació urbanística del Pla de Grau que permeti als pagesos fer inversions a les seves terres i ser alhora més competitius. Des de la cooperativa Progrés Garbí, Xavier Castells van afirmar que s'havia fet justícia, però que això és només el primer pas i que encara queda feina per garantir que el Pla de Grau no es toca. Aquesta moció es va aprovar per unanimitat.
0: I Premià en Comú Podem creu que barrar el pas a les grans discoteques confirma que a Premià de Mar la gent jove molesta, segons diuen. Marc.
1: Sí, Premià en Comú Podem va posar de manifest un cop més al ple de la setmana passada i després a l'espai d'opinió de Premià Mèdia el seu rebuig a la modificació del POM que restringirà l'obertura de grans complexos d'oci nocturn a sectors com el Torrent Malet. El portaveu Enric Pons arribava a concloure a aquesta emissora que la mesura fa pensar que el municipi la gent jove molesta i defensava que si el temor és que aquests equipaments d'oci puguin molestar el veïnat, hi ha moltes altres maneres d'evitar-ho sense necessitat de prohibir-los.
9: Realment ens preocupa perquè sembla que a Premià de Mar la gent jove molesta. Que aquesta modificació afecta zones industrials com Torrent Malet, Banyeres o l'antiga Transmesa. I el que es va provar en la pràctica és que en aquests espais no hi podrà haver activitat d'oci, musical ni recreatiu. Vam votar en contra perquè creiem que és un error respondre als possibles problemes de convivència prohibint activitats en comptes de regular-les millor. Hi ha certes activitats que poden generar més molèsties al veïnat, però el que demanem és que l'Ajuntament en aquest cas actuar controlant horaris i sonoritzar utilització dels locals, limitacions d'aforament, inspeccions, sancions, vaja, control, i no prohibint. El problema que veiem és que si Premià de Mar impedeix que aquest tipus d'activitats es facin al centre, però també a la perifèria, a la zona industrial de Premià, el missatge que estem enviant és molt clar. El que estem dient és que a Premià de Mar no hi ha lloc per l'oci musical ni recreatiu. I això creiem que té una conseqüència directa. Estem obligant, sobretot a la gent jove, a marxar del municipi quan vol sortir, escoltar música o socialitzar. Realment sembla que a Premià de Mar la gent jove molesta.
1: Recordem que la iniciativa del govern de modificar el POM té l'origen en les molèsties que han denunciat, justament, els últims temps, comunitats de veïns per l'activitat d'alguns bars al Torrent Malet. La mesura va ser aprovada inicialment el febrer passat i dimecres se'n va fer l'aprovació provisional amb un ampli suport del plenari.
0: Gràcies, i canvi d'aplicació per pagar la zona blava i verda a Calella, Sergi.
2: Canvis en el pagament de la zona blava i verda de Calella a través de mòbil. A partir de dimarts vinent 2 de juny s'haurà de fer amb l'aplicació Movis, gratuïta i disponible tant per iOS com Android. Substituirà la Parcare, operativa a la ciutat des del 2018 i amb la qual s'han expedit més de 2 milions de tiquets digitals. El canvi no comportarà cap cost afegit per als usuaris, que continuaran pagant exactament la mateixa tarifa que el parquímetre. Ho explica el president de GESBIA i tinent d'alcaldia de mobilitat, Sofian Larossi.
10: GESBIA assumeix el cost del servei de l'aplicació mòbil, per tant, tindrà el mateix cost que el tiquet obtingut en el parquímetre, sense cap cost addicional per l'usuari. Teníem clar que això no havia de repercutir en l'usuari i per això GESBIA assumeix aquest cost.
2: Fins la setmana vinent es podrà continuar utilitzant Aparcare. L'aplicació ve registrant alguns problemes de funcionament en les últimes setmanes i en previsió a la supressió de la plataforma de pagament. Amb Movis es mantindran totes les funcionalitats i avantatges que han enganxat els usuaris. La principal és pagar només pel temps real d'estacionament, sense haver de calcular-lo abans ni perdre diners si es marxa abans del previst.
10: Passa que moltes persones arriben a Calella i agafen un tiquet d'un parell d'hores per fer una gestió determinada i al final es queden 15 minuts

0: marxis amb un balanç molt positiu. Segons les dades recollides, la participació ha experimentat un creixement notable. L'any 2025 el cicle va atreure unes 1.000 persones i enguany la xifra s'ha enfilat prop dels 1.250 espectadors. L'èxit d'aquesta edició s'ha explicat en gran part per la gran acollida de propostes musicals. Destaquen especialment el concert de Rock Strings, que va aconseguir exaurir totes les localitats, i també altres actuacions. Així mateix, el públic familiar continua sent un dels pilars del cicle, mantenint una audiència molt fidel que ha registrat una mitjana de 100 assistents per funció. Des de l'àrea de cultura també s'ha volgut posar en valor la resposta positiva a formats més innovadors o arriscats, com ara el Teatre Fòrum amb la companyia palafollenca La Quarta Finestra, així com en el concert En el Azul. Amb la mirada posada en el futur, l'organització ja ha confirmat que l'any vinent es mantindrà l'estructura actual que tants bons resultats ha donat. Així, la programació tornarà a comptar amb 8 activitats al teatre i una sortida cultural a Barcelona.
1: Seguim encara en cultura. La festa Binafel Indi, organitzada per l'associació d'ajut humanitari GA21, permet recaptar un total de 6.204 euros. Ràdio Canet.
2: Amb aquest import es podran finançar 124 beques escolars d'un centre educatiu de la comunitat religiosa de Santa Anna, ubicat a la localitat índia de Raviparu. Un total de 301 persones no es van voler perdre la festa solidària Binafel Indi d'enguany. Ja fa 23 anys que aquesta celebració s'ha convertit en una cita ineludible del calendari solidari de Canet. Una festa que barreja quatre factors: solidaritat, bon menjar hindú, balls de Bollywood i una tòmbola. En total es van recaptar 11.732 euros i després d'arrestar totes les despeses, la xifra que els queda és de 6.204 euros. Amb aquests diners es podran finançar 124 beques escolars. Aquest és un dels projectes que desenvolupen a la Índia en un centre escolar que el 2023 estava a punt de tancar les seves portes, però gràcies al finançament a través de les beques escolars que cobreixen el 50% del cost d'un curs per alumne, continua oberta i atenent l'alumnat d'aquesta regió.
1: I en esports, punt i final del sènior femení del Club Esportiu Escola de Bàsquet Tordera. Marc.
3: Sí, el CEP Tordera va emetre la setmana passada un comunicat oficial on anunciava el final de cicle del seu actual equip sènior femení, que justament ahir, a la tarda, va tancar la temporada a la categoria de Supercopa amb l'últim partit de Lliga a casa. Aquesta decisió marca el final d'una època daurada pel bàsquet femení del poble. A través de les seves xarxes socials, l'entitat va expressar que es tracta d'una mesura molt dolorosa però coherent, acordada de manera conjunta entre les pròpies jugadores, els entrenadors i la junta directiva del club. Algunes de les jugadores han fet història amb l'entitat i han portat el nom de Tordera arreu del país, com les tordarenques Marina Serra i Anna Espígol, la gironina Júlia Joventeny i la blanenca Thais Morales. Els arguments esportius avalen aquesta afirmació, ja que en la seva trajectòria recent, el conjunt tordarenc va assolir l'ascens fa 3 temporades enrere a la Lliga Femenina 2, que és la divisió de bronze del bàsquet espanyol. A més, el prestigi i el nivell del projecte el van consolidar de manera notable en esdevenir el filial de l'equip professional de l'Espart Girona durant una temporada, una aliança històrica que va vincular directament l'entitat amb un dels grans referents del bàsquet femení europeu, on algunes jugadores van poder jugar amb l'equip professional del Girona. Malgrat el tancament d'aquesta etapa a la màxima categoria competitiva del bàsquet català, com hem dit abans, a Supercopa, el CEP Tordera ha volgut llançar un missatge també tranquil·litzador de cara al futur, assegurant que la base seguirà funcionant a ple rendiment. La cita d'ahir, tornant a l'actualitat, va ser un homenatge emotiu i multitudinari. Moltíssima afició del CEP Tordera no va voler perdre's el comiat de moltes de les jugadores en el darrer partit de Lliga, que van acabar perdent 58-66 contra el femení Sant Adrià, tot i que el resultat va acabar siguent el de menys. A més, l'equip va tancar la temporada salvant la categoria, que era l'objectiu principal. Per tant, aquests 10 anys del sènior femení deixen un llegat inesborrable de 4 censos, 2 campionats de segona catalana i un de primera catalana.
1: Moment de fer un cop d'ull al cel. El Maresme avui ens espera una jornada marcada per l'estabilitat i l'ambient plenament primaveral. El dia ha començat amb alguns núvols baixos i boirines puntuals arran de mar, especialment en punts del litoral i zones properes a la costa, però amb el pas de les hores el sol s'ha anat imposant a bona part de la comarca. Les temperatures es

0: mantenen agradables amb mínimes suaus durant la matinada i màximes que es mouran entre els 23 i els 25 graus en molts municipis del litoral maresmenc. En alguns punts el termòmetre arribarà als 24 graus amb una sensació tèrmica molt confortable durant el migdia i la tarda. Pel que fa al vent, bufarà fluix de component marítim amb marinada moderada a partir del migdia, un fet que ajudarà a suavitzar la temperatura a tocar de mar. La situació marítima serà tranquil·la, amb mar arrissada o marejola a la costa. No s'esperen precipitacions al llarg del dia i l'ambient es mantindrà estable durant el vespre amb intervals de núvols baixos. Això pel que fa a la previsió del temps d'aquest dilluns 25 de maig del 26. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, recordeu que a les 3:30 farem la secció de les xarxes socials. Avui des de Malgrat també parlarem amb en Martí Sala, que el tindrem als estudis de Premià d'aquí a una estona. També farem la secció de cuina amb la nostra xef de cuina saludable, la Txell Rubio, que entrevistarà en Marc Tresserres des de Tordera, també d'aquí a una estona. I finalment acabarem amb la tertúlia esportiva per parlar de l'actualitat del futbol, del bàsquet i també d'altres disciplines, també conduïda per en Marc Tresserres i amb la participació d'altres col·laboradors i locutors de l'Ona Maresme. Tot això ho tindrem d'aquí a 3 minuts a l'Ona Maresme. Fins ara.
1: La xarxa de comunicació local.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Ha arribat el moment del repàs a les xarxes socials. Avui des de Malgrat, Javi, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, què tal?
2: Molt bé, com va aquest dilluns laborable, en aquest cas doncs, a Malgrat i també a Premià i a molts altres municipis també.
3: Doncs bé, anem amb energia i per encapçalar aquesta nova setmana aquí a l'Ona Maresma i si vols, Gemma, comencem destacant el tuit de la comarca.
2: Som-hi.
3: Vinga, doncs en primer lloc destaquem que l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, es postula amb il·lusió per a un futur mandat de cara al 2027, posant en relleu la importància de l'experiència, la gestió eficient i la necessitat d'una convivència cívica exemplar enfront de la crispació mediàtica, reivindicant el compromís del seu equip amb la ciutadania davant els reptes del futur del municipi. Ho ha dit això a l'entrevista que li han fet a Ràdio Pineda, on també ha afirmat, això sí, que deixa la decisió final al partit.
2: Molt bé, això pel que fa al Maresme, en clau internacional, què destaquem?
3: Doncs marxem cap al Congo, perquè el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo s'accelera. L'Organització Mundial de la Salut ha elevat el nombre total de casos sospitosos fins a 900, després de confirmar-ne un centenar de nous. En una última actualització publicada dissabte, el Ministeri de Salut del país va indicar que l'epidèmia ja ha causat 204 víctimes mortals. A més, Metges Sense Fronteres alerta que la falta de test de diagnòstic impedeix saber la xifra real, que podria ser molt superior. Denuncien que la guerra i la violència frena també l'arribada d'ajuda i que està expulsant els sanitaris i fa impossible el rastreig dels contactes. El país va declarar un brot d'Ebola el 15 de maig causat per la variant del virus Bundi Bugio, relativament desconeguda. Això ha fet que no s'hagi pogut diagnosticar i frenar més aviat, ni tampoc té cap vacuna ni tractament específic. La taxa de mortalitat és del 50%.
2: Molt bé, i el tema curiós del dia?
3: Doncs mira, el tema curiós és que científics d'arreu del món han descobert 1.121 espècies marines en un sol any, cosa que representa un 54% més respecte a les 886 de l'any anterior. Aquesta acceleració en el descobriment de noves espècies oceàniques significa doncs, un pas molt important en els esforços per documentar la vida dels oceans del món i també poder protegir aquesta fauna. Entre els descobriments destaquen la quimera, una nova espècie de tauró fantàstic, fantasma aparent llunyà dels taurons i les rajades del mar del corall, també un cuc simbiòtic de les muntanyes volcàniques submarines del Japó que viu dins d'un castell de vidre, també una esponja carnívora o un cuc de cinta amb unes toxines que s'estan estudiant pel tractament de l'Alzheimer i també l'esquizofrènia. Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do, quantes espècies noves que s'estan descobrint. Vaja, algunes doncs, beneficioses per tractar algunes malalties, eh?
3: I tant, i tant. El que passa és que a mi em fan una miqueta de por, aquestes criatures. Això també
2: sí,
3: t'ho he de dir,
2: Ja només pel nom ja comencen a fer por. A veure, anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs va, som-hi, que estem preguntant avui.
3: Doncs avui estem generalitzant aquesta pregunta que jo m'he fet aquest matí, si és que us fan les por les criatures del fons marí. I tenim tres opcions. Un clar sí, em fan molta por. Tenim el no em fan gens de por. O també depèn de la seva mida. Perquè clar, una cosa és un cuc simbiòtic, però després si et trobes el calamar gegant a l'oceà, no sé jo si tindreu el cor fort per aguantar-ho,
2: A mi em fan por les meduses.
3: Les meduses et fan por?
2: Sí, molta. O sigui, és pànic veure una medusa i sortir corrents, perquè, clar, a tu no et fan por?
3: Bueno, por no, perquè les entenc. A mi el que em fan por són les criatures que no sé ni definir la forma.
2: Com que les entens?
3: És a dir, bueno, que, o sigui, les veig, és a dir, si jo veig una medusa, o sigui, sé que és una medusa, sé què em pot fer i sé fins a quin punt em pot afectar, però una clar, criatura que no conec, desconec i que està al fons marí i que potser no té ni ulls i té coses rares i que no té ni... té una forma estranya, això sí que em fa por. I bueno, clar, ja no parlem si és una cosa gegant, Això sí, encara em fa més por, això.
2: Quina angúnia. Doncs bé, aquesta és la pregunta del dia. Gràcies i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
3: Fins ara.
2: El jove creador Martí Sala estrena el pròxim 27 de maig el curtmetratge La Flama al cinema L'Amistat a Premià de Mar. A més, també impulsa la seva novel·la Tot, una història intensa i emocional que barreja sarcasme, drama i reflexió sobre l'amor, la culpa i la necessitat d'explicar allò que no es va dir a temps. Martí, benvingut a Premià Mèdia. I què tal? Com estàs?
4: Moltes gràcies. Bé, molt bé, cansat però bé, amb molta il·lusió d'estar aquí i moltes ganes de presentar aquest esdeveniment de la setmana que ve.
2: Com dèiem, estrenes el 27 de maig La Flama, el curtmetratge, el cinema L'Amistat. Com estàs vivint aquests dies previs a l'estrena?
4: Amb bastant d'estrès perquè intentes publicitar-ho, intentes que la gent descobreixi alguna cosa que piqui el cuquet, però no massa, perquè encara es mantingui una mica l'intriga i per tant l'interès. I amb el director de producció, el Didac Meia, estem intentant ara perfilar els últims detalls ja de tot plegat per la projecció.
2: Explica'ns una mica, sense dir massa, no? Però quina història hi trobem en aquest curtmetratge?
4: En aquest curtmetratge hi trobem la història de la Jana, una noia que bàsicament viu submergida en el laberint i amb el son de la burocràcia que tan bé coneixem els occidentals, per dir-ho d'alguna manera, i bàsicament té un objectiu molt clar, que és estar en el present, estar sentint el que té just davant, i ho té molt difícil perquè té conflictes amb la parella i problemes burocràtics pendents de solucionar. I llavors el curt ens parla una mica d'aquest infern i de aquest intent de posar ordre i sobretot d'estar en pau amb si mateixa, de la Jana.
2: Hi ha alguna vivència o alguna emoció personal que puguem trobar al darrere d'aquesta història?
4: Jo crec que qualsevol premenent que vingui a veure aquesta pel·lícula se sentirà profundament identificat o identificada amb el que veurà i patirà un petit atac d'estrès en premi final que li serà molt agraït.
2: Quin tipus de cinema t'interessa fer? Explica'ns una mica, doncs, el cinema que t'agrada.
4: El cinema que m'agrada o el que m'interessa fer? A veure, perquè és, a vegades no és el mateix.
2: Clar, primer el que t'agrada.
4: El que m'agrada. El que m'agrada és gairebé tot. Gairebé tot. Sempre que tingui alguna cosa que m'enganxi. A mi m'agrada molt anar a veure Titanic quan fan la reposició al Fenomena, i m'agrada molt anar a veure El Séptimo Sello quan la posen també al Fenomena o a la Filmoteca. Els descobriments més interessants poden estar tant en el cinema mut com en un blockbuster dels 70. I d'aquest any, de moment, m'està encantant el cinema que ens ha presentat directors com... bé, el nom ara no el sabré dir, però directors com els que ens venen de Palestina amb La Meravellosa, Todo lo que fuimos, però també m'ho vaig passar força bé veient, per exemple, Proyecto Salvación. És a dir, crec que bon cinema podem trobar-lo a qualsevol banda. El que m'interessa fer a mi, normalment, no és que m'interessi un tipus de cinema per fer, sinó que trobo una idea que m'atrau i a través d'anar desenvolupant-la, preparant-la i fent-la, m'adono de com ha de ser i quin tipus de cinema ha de fer. Sense anar més lluny, L'Origami, que també vaig presentant aquí, en aquesta mateixa taula, fa 3 anys, gairebé exactes, i que també es va estrenar a L'Amistat, era un curtmetratge molt diferent a La Flama. L'Origami era un curtmetratge on hi havia molt de diàleg, que hi havia flashbacks, que hi havia molta introspecció, i La Flama, en canvi, és un curt sense diàlegs, que té un sol protagonista, una sola protagonista, i molt més dinàmic, molt més ràpid. La Flama era en 27 minuts, aquest no arriba als 15. Així que amb cada pel·lícula, Les Nenes del Carmel era molt diferent, que vam fer també amb la Caroline Mignot, amb cada pel·lícula trobo una manera nova d'explicar, encara que soni molt pretensiós, la història que hi ha dins d'aquesta idea.
2: Què t'agradaria que el públic s'endugués un cop hagi visualitzat aquest curt?
4: Clar, quan fas un curt, el primer que t'agradaria que s'endugués al públic és la sensació de no haver perdut el temps, perquè explicar-te en 15 minuts és molt difícil, i sovint és fàcil que el públic pensi, per això em fas venir? I per tant, el primer neguit és que això no hi sigui. L'altra cosa que m'agradaria que s'endugués és una sensació plaent, però una mica, com dir-ho, agradolça, perquè és el gust que vull que tingui aquest curt, que et deixi amb una mica de l'estil feel good movie, però amb la sensació també d'haver patit una miqueta, ni que sigui. No és un curt d'aventures i prou, per dir-ho així, no?
2: En paral·lel a aquest projecte en tens un altre també, doncs, molt important, que és un llibre. De seguida en parlarem d'aquesta novel·la, però abans deixa'm també comentar, tu pateixes a Covid persistent, clar, i trobem una persona que està, doncs, presentant un curtmetratge impulsat pensant una novel·la, és molta feina. Quin és l'equilibri que trobes entre gestionar com et sents, com et trobes amb tot aquest volum de feina que també tens?
4: La veritat és que és bastant complicat perquè el desgast tant intel·lectual com físic em passa molta factura, i en totes dues coses n'hi ha molt d'una cosa i l'altra. El que passa és que amb la novel·la, com que l'escrius assegut, per poc que gestionis una mica bé les coses, i ja t'ho pots muntar una mica, no? Amb el curs sí que és diferent. El que passa és que quan vam rodar La Flama l'estiu passat, la protagonista i pràcticament l'única actriu, de fet n'hi ha una altra que és la Roser Mateo, que surt un momentet, però la protagonista és la Blanca García Lladó, i des d'aquí li envio una forta abraçada perquè la feinada que fa ella sola és impressionant. Aguanta el curt ella soleta i passa per totes les emocions imaginables. Deia que la Blanca García Lladó té una germana que també ha passat per una situació semblant a la meva, i llavors des del primer moment hi havia una empatia molt forta cap a aquell meu cas per part d'ella. I la resta, com deia el director de producció, és el Didac Meia, que qui el coneix sap que posa per davant de tot l'ètica i fer-ho tot de la manera més humana possible, ja es va muntar un rodatge molt pensat de manera que a mi em fos assequible. Jo tenia una butaca on podia seure, un sofà de fet, i des d'allà tenia la meva pantalla i m'aixecava les vegades imprescindibles, que van ser moltes menys del que podrien haver estat. Es tracta també de convèncer, explicar, fer entendre al teu entorn que tu, per més cansat que estiguis, segueixes sent tu, segueixes sent igual de vàlid, segueixes sent una persona que pot, que és competent amb les seves coses, i que per tant aquesta malaltia no sóc l'única persona que la pateix, n'hi ha d'altres inclús de més greus que també demana visibilitat, però que és convenient que s'entengui que la feina no és incompatible amb aquestes malalties i aquestes situacions, i que només necessitem una miqueta d'ajuda.
2: Doncs ara sí, parlem de la novel·la Tot. Explica'ns també com neix aquesta història, de què va aquest llibre.
4: Aquesta història neix el 2016, quan vaig començar-la a escriure. De fet, el primer paràgraf diu, és cert tot el que s'hi diu en el primer paràgraf. La resta no, la resta ja vaig inventant-me coses d'aquí d'allà, però neix de la necessitat d'explicar una cosa realment, i que no trobava altra manera d'explicar-la que escrivint. Vaig començar el 2016 i vaig acabar el 2023, i el que sí que és veritat és que quan vaig acabar la novel·la, ja la vaig acabar, ja feia anys que escrivia pel gust, per la felicitat, per l'orgull d'acabar una història que creia que funcionava i que caminava sola perquè havia trobat altres maneres de sortir-me'n. Però a grans trets surt d'una depressió molt forta que jo vaig passar per una crisi amb certa persona, amb una història de molt mal resolta, aquests drames del primer món que tant ens agraden. I bàsicament la novel·la el que fa és explicar com va anar, què va passar, i una mica, i ho diré sense embuts, i una mica el meu camí cap al descobriment de les no monogàmies. I a partir d'aquí neix la història Tot, que es diu Tot perquè en el llibre es repeteix diverses vegades "vull explicar-t'ho tot", i és una història que pretén ser simpàtica, entretinguda, amb moments de drama bastant intens, bastant dur, però també molt esperançadora, molt, molt, molt esperançadora, i que l'han llegit de moment 7 persones, a 6 ha agradat molt i a una no tant. Però les 6 que han agradat molt l'han recomanat moltíssim, i m'han transmès unes bones vibracions que em fan pensar que pot agradar.
2: Què et resulta més fàcil, expressar-te a través del cinema o a través de l'escriptura?
4: Bona pregunta. Saps què passa? Que el cinema, a diferència de l'escriptura, demana tenir un exèrcit a favor teu, de manera que no ho puc fer tan sovint com l'escriptura, i per tant no puc fer una avaluació justa. Però si jo pogués escollir, potser triaria cinema, tot i que l'escriptura la practico cada dia. Avui mateix, abans de venir, estava llegint, ahir vaig acabar un llibre, avui n'he començat un altre, i m'encanta també escriure novel·les, ara estic escrivint un altre, de fet, i tant escriure com fer cinema són coses que m'apassionen, potser pel simple fet que m'agrada molt explicar històries.
2: Parla'ns també una mica de la rebuda que està tenint, doncs, aquesta campanya de suport a Quòrum Llibres.
4: Sí, això és perquè Quòrum és un editorial que ha tingut l'amabilitat d'oferir-me un tracte, que és que si arribo a les 205 reserves abans del 8 de juny em publicaran la novel·la. Així que convido a tota l'audiència a que entri a la pàgina de Quorum, busqui la meva novel·la que es diu Tot, llegeixi el tastet que hi ha posat i si li convenç em faci un copet de mà, que ho agrairé moltíssim.
2: Totalment. Martí, alguna cosa més que vulguis afegir, ja sigui de la novel·la, del curtmetratge, que ens haguem pogut deixar de comentar?
4: Que convido a tothom qui ens estigui sentint a venir el 27 de maig, dimecres que ve, a l'Amistat, a veure un curt que és ràpid, dinàmic, entretingut, amb un muntatge frenètic però amb un final molt satisfactori, que convida a la reflexió i a la pau mental i que us deixarà molt bon gust.
2: Molt bé, doncs Martí, moltes gràcies per l'entrevista i ens veiem aviat.
4: Fins ben aviat, gràcies.
2: Molt bé, seguim avançant i ara és moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda, com estàs?
5: Hola Gemma, bona tarda. Molt bé, de dilluns.
2: Molt bé, de dilluns, no? De chill.
5: Sí, totalment. Nosaltres, a diferència d'altres llocs que tenen la sort d'estar de festa, estem aquí, però com que fer ràdio ja ens agrada, no hi ha cap problema.
2: I tant, Sant Vicenç de Montalt, per exemple, té festa, avui no hi és
5: ara,
2: en Martí.
5: Ara, digueu.
2: Però la resta no és festiu, no? Gairebé, a la resta de pobles, perquè Calella està treballant.
5: És més a les
2: Barcelona, oi? Ah, sí, pot ser.
5: Sí, clar, a Mataró, Girona, tothom
2: crec
5: treballa també.
2: Mm-hmm. Sí. Vaja, alguns pobles tenen festa, d'altres no. Nosaltres, en aquest cas, estem aquí al peu del canó i comencem felicitant. Avui, de qui és l'aniversari, Marc?
5: Doncs mira, només en destaquem un i jo crec que és molt conegut, potser pel nom no tal, si us dic Michael Myers, que és un actor i comediant, però si et dic que és la veu de Shrek, com et quedes?
2: Ah, sí, i tant. Jo pensava que era el senyor de les salxitxes.
5: Qui? Michael Myers?
2: Oscar Myers.
5: Ah, no, doncs no és un altre. No el coneixia aquest, que has dit tu.
2: L'Oscar Mayer, les salxitxes, els frankfurts?
5: No, vaig a buscar-lo, a veure.
2: Ostres,
5: és un...
2: No sé si... No, és que la cara no la conec.
5: Ah, no, perquè, bueno, és que... Bueno, sí que surt la cara, també. És un senyor amb bigoti, pel que veig. Però sí, home, ja està clar la marca de frankfurts, i tant.
2: I tant. A veure, avui, doncs, també és el dia d'algun esdeveniment o d'alguna cosa important.
5: Doncs mira, se celebra el dia, bàsicament, d'Àfrica, de tot el continent africà, i també és el dia internacional de les taques a la pell, bàsicament per fer-ne donar-ne, més ben dit, visibilitat i educar sobre la prevenció, promoure el diagnòstic ràpid i desmitificar, doncs, les marques a la pell, algunes coses que es diuen d'elles.
2: Molt bé, doncs avui és el dia d'Àfrica i també el dia internacional de les taques a la pell, un dia curiós. Més coses, què passava tal dia com avui?
5: Doncs anem fins l'any 1977 i s'estrena la famosíssima pel·lícula La Guerra de les Galàxies, Star Wars, on el director i creador de la saga, George Lucas, aquí l'escoltem de fons, mítica d'aquesta banda sonora.
2: Que va...
5: Ara, pugem-la, sí. Brutal. Va combinar influències de western, cinema japonès, d'Akira Kurosawa i aventures espacials clàssiques, i amb tota aquesta barreja, més els personatges destacadíssims com Luke Skywalker, Darth Vader, la princesa Leia, la saga es va convertir en un fenomen cultural i comercial i de fet un dels més importants de tota la història del cinema. Gemma, no sé si has vist alguna de les pel·lícules tu.
2: Potser alguna escena. Com a molt, si m'apures, alguna escena hauré vist de passada, perquè algú l'estaria mirant, però no sóc gaire fan d'aquestes pel·lícules, Quan n'hi ha moltes, no?
5: Uf, no et sabria dir quines. Aquí hi ha gent, no sé si els nostres companys ni algú que sigui molt fan, jo no ho sóc, però me n'he vist un parell. Ara fa molt que no, però mira, ara l'he vist i he pensat abans, ostres, doncs me'n posaré alguna quan tingui temps, per què no, a veure què tal. De fet, ara el cinema crec que se n'està duent a terme de pel·lícules de Star Wars.
2: En Chewbacca és de la Guerra de les Galàxies?
5: Ai, m'has enganxat, veus com no sóc tan fan?
2: És aquell personatge que és pelut, que
5: sí,
2: té molts cabells.
5: Sí, no sé quin dius, el que crida, que no parla, bàsicament.
2: Exacte, és com un animal, una bestiola.
5: Sí, exacte. Ah, no, mira, ara, perdona, fan al cine El Senyor dels Anells, és a dir, que fan una repetició d'alguna de les pel·lis clàssiques. De fet, en fan dues alhora, per promocionar també tots els seus fans, i això mateix, no, però no de Star Wars, que potser en faran, segur.
2: Segurament que en faran. Més coses avui, doncs, què hem de recordar també?
5: Home, doncs mira, ho he fet diferent aquest cop, Gemma, amb l'efemèride musical avui, perquè ja estic avançant-me amb una efemèride que podem dir posteriorment als tots els anys que vindran, a partir de l'any que ve, i és que ho canviaré dient que tal dia com avui, però d'aquest mateix any, 2026, aquest divendres i dissabte, 23 i 24 de maig, va venir a cantar a l'Estadi Olímpic de Barcelona Bad Bunny, el cantant sud-americà, que a mi em van dir fans seus que ell ja havia vingut a cantar, però típics bolos aquests petits, només en hotels, en locals, bars o restaurants, a la zona de Tarragona, doncs es veu que Bad Bunny havia vingut fa 10 anys enrere.
2: Sí, sí, sí. Ja, sí, és veritat que havia vingut, però com a locals més petits, no? Fa molt
5: sí,
2: de temps.
5: Exacte, per això mateix, i a mi em va sorprendre molt i vaig dir, ostres, doncs, quan ho he vist, dic, home, ho explicarem, perquè ara ja Bad Bunny ha agafat una fama impressionant i, vaja, és que suposo que qui tingui xarxes socials, bé, no tothom, però potser molta gent ja sap que aquest cap de setmana el Conillet Dolent ha estat a Barcelona
2: i
5: cantant
2: tant.
5: Dos dies i
2: mira,
5: que ho ha petat.
2: De fet, tinc un fan de Bad Bunny que ha assistit al concert d'aquest passat dissabte. Avui tenim l'honor d'entrevistar, bueno, d'entrevistar-lo, de parlar una mica amb en Joan Sisa. Joan, bona tarda.
6: Hola, bona tarda, què tal?
2: Molt bé, i tu com va anar el concert? Doncs
6: pues molt bé, una experiència molt, molt guai, la veritat.
2: Què és el que més et va agradar?
6: Jo crec que la posada en escena va ser espectacular, amb les dos escenaris, les llums...
2: Tu que,
6: sí.
2: que et dediques no, una mica doncs, a tot aquest tema de doncs, com bé parles, no, de les llums, el so... Uh-huh. Què creus que té més mèrit?
6: Jo crec que el que té més mèrit és que hi havia moltes llums i donava un ambient molt guai, saps? I a més hi havia làsers també.
2: I també van repartir com unes càmeres
6: això,
2: de fotos.
6: Això va ser, això és el que t'anava a dir, també va ser molt guai perquè és com que... Bueno, el que fan clàssic molts artistes de posar pulseres, ell ho va fer amb càmeres de fotos i va molar molt, saps?
2: Marc, tens alguna pregunta per en Joanet?
5: Sí, que el directe, què tal? Perquè jo he anat de concert alguna vegada i a l'Estadi Olímpic és enorme, éreu 60.000 persones, tu, una d'elles. Què tal a la veu de Bad Bunny en directe?
6: Pues la veritat és que em va sorprendre bastant, perquè jo que notés... No portava gaire autotune, per no dir res, òbviament alguna correcció portava, però no és el típic efecte autotune que es nota molt, saps? I també la primera part sort del concert que va fer més tota la música salsera i coses així, que és el seu últim disc, pues, tots els músics eren en directe i tal. O sigui que bastant bé, a nivell musical i a nivell veu, superbé.
5: Cançó preferida?
6: Pues no sabria dir-te, eh.
5: Jo bueno, m'agrada molt en general, eh.
6: De Bad Bunny, és que no sé. A mi Nueva York, des que la va treure, m'agrada molt.
2: A mi m'agrada molt Baile Inolvidable.
6: Baile Inolvidable també m'agrada bastant, sí.
2: És molt xula, eh, aquesta.
6: Sí, aquesta, i amb concert, en directe amb els músics i tot, va molar bastant també.
2: En Bad Bunny ha fet com un gir
6: aquesta.
2: Aquesta és el Baile Inolvidable, no?
6: Aquesta és el Baile Inolvidable.
2: No sé, a mi em dóna la sensació que Bad Bunny... O sigui, ara ja tancarem, aquest espai improvisat, però ha fet com un gir de 360 graus. Al principi era molt criticat, deien que era una persona molt masclista per les seves lletres, no el tenien tan idolatrat com ara. Ha fet com un canvi que no sé si és per la música o...
6: A veure, també és veritat que ha passat de fer, sobretot el seu primer disc, que era full trap i després es va passar més al reggaeton duro i tal, ha passat a fer això, a fer el que estem escoltant, saps? Que és salsa i son i coses més de la seva terra, saps? Llavors és un canvi molt gran i a nivell de seu de producció musical és un canvi enorme, saps?
2: I la seva nòvia és la Gabriela o no? Perquè és que a mi em va sortir a l'Instagram que tenia una altra nòvia.
6: En
2: té unes quantes, no? Titi, me pregunto. La Gabriela,
6: claro.
2: és la seva primera nòvia que té fins i tot una cançó, no? Que diu com que s'hauria de
6: quedar... És aquesta, la cançó.
2: Ah, és aquesta.
6: Claro,
2: ah,
6: aquesta.
2: Ah, vale, vale.
6: És aquesta. I no sé, a veure, jo que sàpiga jo la història és que ho van deixar, va fer un disc... molt, molt duro, que és el de Nadie sabe lo que va passar... Ai, no, sí, Nadie sabe lo que va passar mañana,
2: vale.
6: Que és el penúltim disc, perquè és molt duro i es passa molt, la veritat.
2: Vale, vale.
6: Se diu cada barbaritat. I llavors després...
2: I Titi me preguntó, és d'aquest àlbum?
6: No, és d'un altre, és de l'anterior. però jo, Titi me preguntó, crec que estaven junts, saps?
2: Uf, pues a mi no m'agradaria claro. gens que el meu nòvio fes una cançó dient Titi, me pregunto si tengo muchas novias.
6: De fet, diu, me gustan mucho las Gabrielas.
2: Ah, veus? Veus?
6: Claro.
2: És que
5: ah, Gemma.
2: Tenen missatges, les cançons.
6: És aquesta.
2: Aquesta és la de Titi,
6: sí.
2: eh? Molt bé, doncs 30 segons per arribar a 57, Joan, gràcies, i Marc Tres Serres, gràcies també, fins ara.
5: Només donar una última dada, i és que va actuar també Bad Gyal, va sortir,
6: sí,
5: va fer una actuació juntament, que sé que a tu t'agrada, Gemma.
6: I Brian Myers també.
5: Exacte, exacte. I només començar, una cosa que a mi voldria destacar és que Bad Bunny va començar amb un vídeo de dos nois parlant en català.
2: Ah, molt bé.
6: Això sí, també.
2: Ah, veus que bé. Ara sí, se'ns acaba el temps, eh? Marc, gràcies, Joan, gràcies. Fins
5: Adeu.
2: Ara.
5: Adéu.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.

0: La unitat mòbil del DNI visitarà Palafolls de forma més habitual a partir de la tardor. A partir d'aquesta tardor, els veïns i veïnes de Palafolls podran renovar o expedir el seu document nacional d'identitat o passaport amb molta més facilitat. Fins ara, la unitat mòbil de la Policia Nacional visitava el nostre municipi de forma esporàdica cada 2 o 3 mesos. Però a partir del setembre, aquesta freqüència augmentarà significativament. Segons ha informat la policia local, la previsió és que la unitat mòbil s'instal·li a Palafolls aproximadament un cop per setmana. El punt d'atenció serà, com és habitual, al Fòrum Palatiol, on es podran dur a terme prop de 50 tràmits setmanals. Des del cos de la policia local han celebrat aquesta actualització del servei perquè permetrà assumir moltes més persones i tràmits de manera esglaonada. Amb el sistema anterior, en ser les visites tan espaiades en el temps, la comissaria acollia un gran volum de persones en una sola jornada per poder fer les gestions. Una situació que ara es preveu evitar. Ho ha detallat Marta López, sergenta de la policia local.
1: Aquest és un servei que es feia habitualment cada 2-3 mesos i es feia a les dependències de la policia local. A partir d'ara es farà a la unitat mòbil amb el suport de la policia local també en la gestió i permetrà que es doni aquest servei de forma molt més continuada i que es pugui absorbir en cada cita aproximadament 50 persones. L'avantatge principal és que és un sistema molt més àgil que permet que la documentació s'hagi expedit en el mateix moment que es fa la renovació. Llavors, les persones que s'han renovat la documentació ja no han de tornar a recollir el document, sinó que l'obtindran de forma automàtica.
0: Per poder fer ús d'aquest servei, els interessats han de seguir el procediment habitual, sol·licita la cita prèvia a la policia local. Aquest tràmit es pot fer tant per telèfon com presencialment i en el model de la inscripció s'assignarà un dia i una hora concrets per realitzar la renovació o expedició del document.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.
3: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
4: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda i tot seguit el que fem, com sempre a aquesta hora, és remenar entre els arxius de la comarca. Jordi Prats de Valls, bona tarda. Què ens expliques avui?
5: Hola, Gemma, sorpresa.
4: Ai, ostres, Melina, m'has pillat, eh? És dilluns. Avui és dilluns. I... clar, clar, totalment, totalment. Doncs discúlpa'm, eh?
5: Cap problema.
4: Doncs som-hi. Melina, què ens expliques avui?
5: Doncs mira, avui com ja ha passat en altres ocasions amb la Fira del Ram de Tordera com a exemple, normalment els diaris, quan s'acosta una data d'un esdeveniment important a la comarca, li dediquen diferents articles en diferents dates. És el cas, per exemple, del que avui parlarem, però l'any 1997. Era una xifra rodona d'aniversari per un aplec de la Sardana que en aquella data celebrava els 70 anys. Estem parlant de l'aplec de la Sardana de Calella, un dels més antics. Aquell cap de setmana, l'aplec de Calella va reunir cap a 2.000 persones, tot i que el temps amenaçava pluja. Durant la tarda i el vespre del dissabte, el passeig de Manuel Puigverd va ser l'escenari llavors d'una novetat. El concert de música de cobla, amb la cobla marinada i de la tradicional ballada de sardanes. L'endemà, els sardanistes es traslladaven al Parc del Mau, on matí i tarda van formar rotllanes al so de la música de les cobles mongrins, Ciutat de Calella, la Juvenívola de Sabadell i la Principal de la Bisbal. Al migdia, l'obligada pausa per dinar, com cada any, força gent muntava taules i cadires que portaven de casa per l'hora de l'àpat. Tot i que la majoria dels comensals duien les seves postres, encara els esperava més avançada la tarda el pastís gegant de la 70a edició d'aquell any, amb prop de 2.000 racions. Els 70 anys de l'aplec més antic de Catalunya arribaven quan encara quedava el regust del comiat de Calella com a ciutat pubilla de la Sardana, a finals d'abril d'aquell 97 i de l'entrega del relleu a Sant Joan de les Abadeses. Tornant a l'actualitat, recordem que en breu veurem una nova edició d'aquest aplec que serà a principis de juny.
4: Perfecte, Melina, doncs moltes gràcies. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
5: Fins ara.

0: I moment de posar les agendes sobre la taula, perquè de seguida comencem a omplir-les. Marc Tres Serres, què ha de passar aquesta setmana al Maresme?
1: Doncs, Gemma, forces coses. La primera de tot, però apunta, pren nota, perquè durant tota la setmana es pot donar sang a diferents pobles de la comarca.
0: Molt bé, a veure quins podem anar a donar sang.
1: Doncs mira, primer, ja demà, a Mataró, a l'Institut de les Cinc Sènies, al carrer Roda Rafael Estrany, a la número 62, també a Sant Andreu de Llavaneres, a la Biblioteca Municipal, el dimecres al Masnou, al Centre Cívic Els Vianesos, i llavors ja marxem fins al divendres, que es farà a l'Escola FEDAC de Canet de Mar. Però el cap de setmana, si algú entre setmana ho ha tingut molt malament per feina, que sàpiga que dissabte, a Arenys de Mar, a la biblioteca, a la sala d'actes, també podrà donar sang.
0: Molt bé, doncs això pel que fa a les campanyes de donació de sang que es duran a terme sí. Aquests dies a la comarca. Més coses que podem fer aquests dies?
1: Doncs mira, sobretot estarà molt concentrat a finals de setmana i cap de setmana, però sí que és veritat que ja dimecres fins al divendres, qui li agradi el tema esportiu i sobretot de futbol, començarà una nova edició del Torneig Internacional de Pentecosta, una cita esportiva molt consolidada ja, perquè és des del 1983 i que reuneix cada any equips de futbol d'arreu del món a les poblacions costaneres de Santa Susana, Malgrat i Pineda. Per exemple, això a tu et toca de prop. No sé si ets gaire futbolera, però potser fent un vermut et pot entrar, no?
0: Sí, sí, i tant. Per què no?
1: No t'hi veus gaire convençuda, eh?
0: Home, no ho sé. A veure, m'agrada el Barça, per exemple, vale, doncs, i en Lewandowski m'encanta, però doncs, clar, més enllà
1: ja no, hi serà, Lewandowski no crec que vingui a jugar, eh?
0: Ja, quina pena, tu, ja està, ja s'ha acabat la seva etapa.
1: Bueno, pot seguir igualment. Guapo. Sí, ja, això ja m'ho imaginava que anava per aquí la cosa i no per l'aspecte futbolístic.
0: No, però també és molt bon futbolista.
1: No, sí, tant, això
0: i és un gran pare, és un gran pare de família.
1: Ui.
0: O sigui, és que tot perfecte.
1: Tu no saps si és gran pare de família, crec.
0: Sí que ho sé, perquè...
1: Sí, et dona aquesta sensació.
0: Home, l'altre dia la seva dona, l'Anna Lewandowska, va publicar un vídeo a les xarxes que surt ballant amb la seva filla.
1: Ah, això sí que li agrada molt ballar.
0: I és que, o sigui, clar, no el conec personalment, lògicament que no, però el que transmet és a ser un bon tio i un bon pare i bona gent, no?
1: Que, home, encaixa't... Ui, aquí hi ha més per aquí.
0: No, que a vegades amb els futbolistes doncs tenen aquesta fama d'anar amb una, anar amb una altra, no? De que no pots confiar en ells. Però és que a mi Lewandowski no em dona aquestes vibes, em dona vibes de tio fidel.
1: Val, no, et veig molt convençuda, no seré jo qui t'ho negui.
0: Molt bé, a veure, va, canviem de tema. Què més podem fer aquests dies a la comarca?
1: Mira, ja dissabte a Alella, passejades guiades al Parc Serralada Litoral, que n'hi ha una vintena programades per aquest 2026, i totes elles doncs es poden dur a terme aquests pròxims mesos, ara que ja fa el bon temps, i una d'elles, com diem, es farà a Alella aquest pròxim dissabte. Per tant, si algú té ganes de muntanya i conèixer més el nostre territori, ja saben que poden anar a Alella aquest cap de setmana per poder-ho viure.
0: Molt bé, a Alella saps que també pots fer?
1: Què pots fer?
0: Un tas de vins.
1: Ah, això m'agrada,
0: A mi també m'agrada el tema de l'esport, les passejades i tal, però imagina't anar a la passejada que ens has comentat, aquestes passejades guiades al Parc Serralada Litoral, i després anar a fer un tas de vins.
1: Jo m'hi sumo, sí. I més ara sí, que fa sí. Tan bon temps i caloreta.
0: Sí, doncs va, ja investigarem una mica on es fan aquests tastos i anem ara al Masnou.
1: Sí, exacte, perquè el dissabte, a diferència de l'Ella, que hem dit que faran aquests passejos guiats per la serralada litoral, el Masnou serà diferent l'activitat, i també per tots els gustos, perquè hi haurà ioga, bany de so i degustació de te, una experiència molt sensorial, molt més tranquil·la, tot i que ja sabem que el ioga té la seva complexitat, però sí que és cert que és un exercici que relaxa molt, i per tant, primer, sessió de ioga, suau, consciència per tornar al cos, llavors al bany de so, amb Hanpan, una immersió acústica per alliberar tensions i trobar la calma ja al cap de setmana després de tot una setmana de feina, i llavors, parlant de... Ara canviem el vi per un tas de vins per una, Gemma, degustació de te. Què et sembla?
0: Bé, sí.
1: Tampoc ets massa
0: no
1: de
0: tan,
1: te, eh?
0: No tan bé com el vi, però també de tant en tant el te és bo.
1: Diuen que relaxa, oi?
0: home, depèn del te, perquè hi ha tes que tenen teïna, crec que el te negre és bastant potent. Hosti, sí. I desperta veritat. Molt. Clar, crec que el que no porta teïna és la infusió.
1: Exacte. Mm-hmm.
0: Però els tes, déu-n'hi-do, eh? Per exemple, el te matcha,
1: sí,
0: que està tan de moda, és molt més potent que la cafeïna i et posa com una moto.
1: Doncs té xai, que és més suau i té llana.
0: Sí, crec que... Com? No l'he entès.
1: Res, és igual, és igual.
0: No, va, vull entendre.
1: No, com igual que el té xai, que és de llana i és més suau.
0: Ah! Home, però mare, aquesta broma és complicada, eh?
1: Sí, és molt dolenta, no tocava ara. Digues,
0: Gemma. No està malament. M'agrada anar a aquests skills. A veure, què més podem fer, doncs, ara? Seguim...
1: Anem a Cabrils, però abans de marxar a Cabrils, deixa'm dir l'hora d'on hi ha aquest ioga, que començarà a 8:45 del matí, ben d'hora. Per tant, qui vulgui matinar ho podrà fer, prendre-s'ho en calma, i a més, amb tota la tranquil·litat, crec que és un lloc idoni, es farà a la platja d'Ocata. Per tant, de 8:45 a 9:45, que encara és una hora que no fa massa calor, tota aquesta activitat al Masnou.
0: Molt bé, ara on anem?
1: Cap a Cabrils, també al cap de setmana, perquè durant l'any a la Masia Mas Vives de Cabrils acull retirs de cap de setmana creatius de ceràmica, i també de ioga. Tornem al ioga, per tant, tema manualitat, tema connectar amb tu mateix, meditació, creativitat, i tot això es podrà fer de divendres a diumenge, i els participants, doncs, els inclouran totes aquestes sessions, per tant, una altra activitat de relaxació i tranquil·litat a finals de setmana.
0: Clar, però si és tot el cap de setmana un retir, no?, que a més fas ioga però també fas ceràmica, gairebé que aconsegueixes fer, doncs, a tota la coberteria, no? Clar,
1: probablement.
0: En dos dies,
1: sí,
0: a full time,
1: clar.
0: Allà fent tasses, gots, plats...
1: Mira, i podem enviar algú, i que, com que em farà tant, si participa un dia o dos, que ens emporti aquí l'Ona Maresma per cadascú.
0: Doncs sí, em sembla bé.
1: No? I ja està.
0: Aquí, de fet, aquí tenim a premiar una tassa que posa una Maresma. Per tant,
1: veus?
0: Doncs li ensenyem la mostra i que en reprodueixi unes quantes per tots. Anem ara a Llavaneres, oi?
1: Sí, toca Llavaneres. Dissabte i diumenge hi haurà l'edició del Trofeu Cornudella N3 d'Optimist al Club Natació Albalís. Com dèiem, el cap de setmana, el 30 i el 31, el Port acollirà aquest trofeu de regata organitzat per el Club Natació Albalís amb el suport, evidentment, de la Federació Catalana de Vela. Una competició de joves regatistes d'arreu, de tot el territori, i, per tant, és clau aquesta experiència, perquè ells s'ho prendran d'una forma molt competitiva i vaja, que si vols gaudir de conèixer aquest esport, doncs ja ho sabeu, podeu anar a Llavaneres.
0: Molt bé, i encara tenim una última activitat. Em sembla a mi que avui les propostes estan molt enfocades a mantenir la calma, a no posar-nos nerviosos, perquè
1: sí.
0: Ara tenim, doncs, una altra activitat que va en aquesta mateixa línia.
1: Sí, i a Calella serà un mindfulness amb cavalls i autocura al Maresme el proper 31 de maig, això ja, com deia, més el diumenge. Serà el Mas Salvador, que organitza una jornada especial en plena natura que combinarà, doncs, els cavalls, que ajuden, segons estudis científics, a relaxar-se. Pots connectar molt amb aquests animals, i per tant podràs, per algú que ho necessiti, que té estrès o depressió o ansietat, doncs anar-hi, respirar, estar en un lloc tranquil, en la natura, i fer-ho amb aquests animals tan bonics.
0: Molt bé, Marc, doncs això és tot, eh? Aquestes són les activitats que podem fer aquests dies doncs arreu del Maresme. De moment, això és el que ens proposes.
1: Sí, exacte, jo crec que, home, ja va bé relaxar-se també, no? Ara que comencem la setmana, haver escoltat això, dir, uf, vale, tinc plans pel cap de setmana per poder-me relaxar.
0: I tant, sempre és benvingut. Marc, gràcies.
1: A tu.

0: I moment ara per la secció de cuina amb la coach alimentària i chef de menjar saludable, la Txell Rubio, i el nostre company, en Marc Tresserres. Avui fem una recepta amb molta energia. Bona tarda, companys.
1: Bona tarda, sí, estem amb la nostra chef de cuina saludable, la Txell Rubio. Què tal, Txell? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres i recordar que avui és el darrer dilluns del mes de maig, així que l'hem d'aprofitar.
1: Sí, exacte, ja tocant l'estiu, i per la recepta d'avui ens portes un producte, bé, un plat més ben dit, molt bo, molt nutritiu, i jo crec que hi haurà moltíssima gent que li agradarà. Què és, Txell?
2: Sí, doncs avui, si em permets, com sempre que fem aquesta frase, doncs avui és cacau i energia, èxit per tot el dia, sobretot pel dilluns també, que és tan important.
1: Sí, exacte, això ens anirà perfecte per acabar d'encarar la recta final d'aquest inici de setmana, perquè el cacau ja sabem que és una font d'energia brutal, i per tant, bé, quin serà el plat d'avui, aquest cacau amb què?
2: Doncs avui recordeu aquella frase de, en castellà és leche, cacao, avellanes i azúcar, doncs que era, que
1: la de nocilla.
2: És molt correcta. Doncs avui us donaré tres formes, de fet, per poder preparar-la a casa. Super, us encantarà, a mi m'encanta, i és una opció, com sempre, més saludable i més nutritiva, i a més que la fem nosaltres. I segur que amb els més petits i no tan petits de la casa els hi encanta fer aquesta recepta. I com diem, avui teniu cacau amb avellanes i feinar amb cúrcuma. La feinar us explicaré què és i la farem un altre dia, però el plat aquest és molt nutritiu si també porta aquesta feina. Així que, si t'assembla, ja podem anar per feina.
1: Doncs vinga, som-hi. Quins ingredients necessitem per fer-ho?
2: Doncs per fer aquesta nocilla o aquesta crema de cacau, què necessitem? Us donaré la recepta per una persona. A partir d'aquí, segons les necessitats i segons el sucre que necessitem cadascun, jo amb els anys he anat baixant la dosis, però també us he de dir que de tant en tant, doncs, si li poses més, no passa res. Si de tant en tant prens la que compres al supermercat, tampoc passa res, d'acord? Anem a veure: cacau, una cullerada sopera, avellanes torrades, 20 grams, sucre de coco, una cullerada de postre. Potser pels més novells en posaríem una de supera. Oli, que seria, com sempre diem, a la OVE, d'acord? Que és l'oli verge o l'oli d'oliva verge extra. Aquí posarem mitja cullerada de postre. Ja dic, és molt poquet. Beguda de civada, en aquest cas, segons el que anem a fer, que ara ho veurem. I la canyella, aquí li posem un polsim. Si volem fer una cremeta més exclusiva, podeu posar-li també aquest polsim de sal, d'acord? Què fa la sal? Sempre sal refinada, i en aquest cas amb escates. Què fa? Sempre eleva el sabor del cacau, però potser pels més petits no ho recomano. Sí, pels adults. Fins aquí?
1: Perfecte, i tant, ja hem pres nota.
2: Sí, ja veieu, eh? És un dia amb molta energia. Doncs farem tres en una. Què vol dir tres en una? Tres receptes en una.
1: Vinga, comencem amb l'inici.
2: Sí, prepararem una batedora o un got americà. Aleshores, posarem tots aquests ingredients que hem dit i ho posarem en aquest got. Què volem? Que quedi més líquid? Una beguda? Doncs li posarem una miqueta més d'aigua, li donem el got americà i ja ho tenim. Què fem després? La podem prendre calenta o freda. Recordeu que freda també és una beguda molt bona de cara al bon temps. Que volem un tipus crema? li posarem menys aigua i més oli, d'acord? Per què? Perquè quedi més espessa, més tipus crema. Això, els que no l'haveu fet mai, si aneu practicant, veureu quin és el punt i quin és el punt que us agrada a vosaltres. Aquí teniu l'opció de fer-la al vostre gust. I després tenim amb un aparell, potser després ara ho explicarem com a curiositat, posarem aquests ingredients com si fos un molinet i quedarà tot triturat. I aleshores què passa? Doncs que queda com una espècie de crunchy. I el crunchy què podem fer? Ens el podem menjar tal qual o tenim l'opció de posar-lo en un paper de forn, primer al forn ben calent, baixem al forn, quan estigui posem aquest paper vegetal amb el crunchy i aleshores ja ho tenim, un moment al forn i quedarà tot això crunchy. Per què? Per una fruita, per un gelat, pel que ens vingui de gust.
1: Carai, sí que hi ha varietats i alternatives per aquesta recepta.
2: Oi que sí? Aquí us sorprenem el dilluns perquè cada dia podeu fer més cosetes i aleshores així, doncs, què fem? Donar-vos una alegria, oi?
1: Home, i tant, que per cert, Txell, has explicat que es posaria una mica dins del forn, en aquest format de que sigués més cruixent, a quants graus i quanta estona?
2: Sí, molt important, gràcies. Aquí no fa falta que estigui a 200, per què? Perquè se'ns podrien cremar, perquè és una base molt fina. Per tant, ho posaríem a 150, posaríem al foc, 150, 170, però posem al forn, quan estigui calent, el tanquem i després posem aquesta farsa que hem fet, aquesta barreja de fruits secs, cacau i tal, i la posem amb el paper vegetal, aquest paper sulfuritzat, prèviament amb una miqueta d'oli per sota. Sí? Us l'imagineu?
1: Sí, perfectament.
2: Molt bé, i aleshores res, ni dos minuts, perquè si no se'ns crema, podeu anar controlant-ho.
1: Val, perfecte, molt bé, anotat. Passem a l'última part de la recepta i parlarem, primer de tot, de les curiositats.
2: Sí, també us ho volia dir, eh? Més que aquest, abans de passar això, si et sembla, Marc, com sempre, fem aquest emplatat. Jo us he passat la foto, que espero que us hagi resultat així molt mono, perquè aquesta

0: to més groc. Què farem? Aquesta combinació, direu, dolç, salat, sí, és molt bona, i a més, com el cacau té aquestes propietats que ara esmentarem, fa que sigui una recepta deliciosa, per exemple, aquesta combinació per sortir de casa o per menjar a l'oficina.
1: Això t'anava a dir, que és un plat que et pots emportar i sobretot per menjar a mig matí, a mitja tarda, és perfecte. Per cert, ja ara la gent ho podrà veure a les xarxes socials, la foto d'aquesta feina amb aquest format de cor que ens ha preparat la Txell. Anem a les propietats del cacau, som-hi.
0: Sí, les propietats, com sempre, alguna vegada hem explicat que el Moctezuma doncs prenia molt cacau i era una persona, doncs, molt, amb molta energia. Ho deixarem aquí. Aleshores, clar, el cacau ens dona una energia, té moltes propietats antioxidants i això fa que sigui una font de proteïnes i de greixos molt saludables. Les avellanes també, tot el que són greixos, aquests omega 3 que tant necessitem al nostre cos, i una energia que ens servirà per tot el dia. També destacar aquest sucre de coco, que és un sucre que no és un sucre refinat. Per tant, aquí direm que tindrem molta aquestes propietats que direm que és una recepta flexitariana, d'acord, i a més felistariana, perquè ens fa sentir feliços i a més amb aquest cor a tots ens agrada cuidar-nos i que ens cuidin, i primer de tot cuidar-nos.
1: Home, i tant, que això és lo bàsic, i per això també fem aquesta secció, per proposar receptes bones, saludables, per cuidar-nos i per ser feliços. Evidentment que el cacau doncs té aquest gust tan bo que es pot combinar, ja ho ha explicat la Txell, de tantes i tantes maneres, la recepta d'avui. No sé si ens deixem alguna coseta abans d'acabar.
0: Doncs per la canalla, comentar que és una recepta que podeu fer, fantàstica, i sobretot amb això que us deia com a curiositat, moltes vegades en els tallers que fem de cuina ens aportem una espècie de recipient que és com un molinet però manual, que així treballem els braços, és graciós perquè utilitzem les mans, d'acord, i aquí es trituren tots els ingredients. No és un morter, diríem que és un estri molt interessant. Ja farem la foto per passar-la i que la veiéssiu, i agrada a tothom, grans i petits. Aquí es posen tots els ingredients, vas estirant amb la mà que sembla que facis els bíceps, i és molt divertit i queda tot molt. Quanta més intensitat i més ho fas, més triturat queda, i això fa que els tallers de cuina també siguin més divertits. Per tant, si voleu fer tallers de cuina amb nosaltres, no dubteu de contactar les xarxes a Txell Rubio Cuina i al Som Com Som.
1: Molt bé, doncs claríssim, apuntat per tothom qui vulgui aprendre a cuinar i passar-s'ho bé, sobretot. Ja sabeu que podeu contactar amb la Txell Rubio. Txell, nosaltres posem punt i final a la recepta d'aquest dilluns, a la secció, i ens tornem a veure el dilluns de la setmana que ve. Moltíssimes gràcies.
0: Sí, ja fins al mes de juny. Una abraçada.
2: Som i seguim en directe a l'Ona Maresma. Ara és moment de fer el repàs a la pregunta del dia. Javi, què estàvem preguntant avui a l'Ona?
3: Doncs avui us estem preguntant si us fan por les criatures del fons marí. I Gemma, doncs hem tingut un petit debat a les xarxes, perquè bé, la gent no... tenim diferents punts de vista. Hi ha qui diu que sí, de fet en concret un 40% de la nostra audiència ens diu que sí, que els hi fan por les criatures del fons marí. Un 20% és la més valenta i diu que no els hi fa gens de por. I per últim doncs tenim els més prudents i diu bé, depèn del seu tamany. Clar, si ens ve un super tauró o un calamar gegant, doncs clar, aquí la gent s'espanta més, i aquí ho indica el 40% de la nostra audiència.
2: Molt bé, a veure els locutors de l'Ona Maresma, Marc Tresserres, no sé si està per aquí. Marc, a tu et fan por les criatures del fons marí?
1: Home, doncs a mi la veritat és que els animals marins els trobo molt fascinants, però sí que m'espanta

0: una mica. Tot i que crec que podria perfectament provar el que fa, bueno, el que ha fet diversa, bueno, diversa, molta gent, que és o banyar-me amb taurons o tenir el, també al costat dofins o el típic tauró balena que vas al sud-est asiàtic, no sé si és aquella zona on pots trobar-te'l i que hi ha gent que s'hi banya. A mi m'agradaria viure aquesta experiència. Crec que em faria molt de respecte, però m'agradaria molt viure-la.
1: Però et banyaries amb taurons, tancat amb una garjola o lliure?
0: Bona pregunta. Lliure. Per tant, aquests, a priori els que són inofensius.
2: Quina por! Però que estàs boig. Vaya tela, eh?
0: La vida s'ha de viure, només n'hi ha una.
2: Tu, Javi, et banyaries amb taurons també, a mar obert?
1: Mira que m'he informat i sé que els atacs a persones és molt reduït perquè els confonen amb tortugues o normalment ataquen a surfistes, però no sé, jo crec que mai em veuria un cor de posar-me a prop d'un tauró. No sé si és pel trauma de la peli o no sé, és que em fan molt de respecte els taurons, no sé.
2: Home, el
1: és un
2: cinema...
1: animal...
2: Digues.
1: És un animal que fa molt de respecte i que,
2: home,
1: bé, no sé com podria reaccionar, no? Però no sé si també les orques també són perilloses també, més que els taurons,
2: sí.
1: Però les orques no són d'atacar humans, són més de jugar amb les seves preses, amb els animals, però amb humans no.
2: Hi havia una orca que va matar a la seva monitora.
1: Ostres, no fotis.
0: Ah, sí,
1: bueno.
0: sí, hi ha un documental.
2: La orca Tili.
0: Hòstia, sí.
1: No me'n recordo.
2: Bueno, aquesta pues ja... orca tenia molt mala llet, eh?
1: Canvi de discurs, llavors. No em banyaria ni amb orques, ni amb taurons, ni res que
2: m'aneixi
1: més d'un metre.
2: Aquesta és la pregunta. Nosaltres tornem ara mateix. Fins ara.
1: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Seguim avançant. L'associació Eduale impulsa aquests dies a Malgrat el projecte educatiu 321 Agafa la maleta i fuig, una iniciativa vivencial que vol acostar infants i joves a la realitat de les persones refugiades i migrants. En parlem amb la impulsora del projecte i presidenta d'Eduale, Míriam Reina.
3: 3, 2, 1, agafa la maleta i fuig. És un projecte educatiu que convida infants i joves a posar-se a la pell de les persones refugiades, a entendre què vol dir haver de marxar de casa, deixar-ho tot enrere i començar de nou. Per parlar-ne més d'ahí, avui ens acompanya la seva impulsora, la Míriam Reina. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Bé, per començar, Míriam, com neix aquest projecte?
4: Doncs neix de l'associació Eduale, que som una associació que treballem sobretot en educació. De fet, un dels nostres lemes és educar sense fronteres, i un dels nostres el nostre projecte principal fins ara estava situat al Líban, on treballàvem en un assentament informal de refugiats sirians, i sempre havíem estat demanant subvencions relacionades amb aquest assentament, fins que ens vam adonar que sí, que treballar sobre el terreny és important, però treballar tot el que vol dir ser refugiat, tot el que són els desplaçaments, també és important fer-ho des d'aquí, no? I més en aquest moment on el món estan passant tantes coses, i sembla que la manera de solucionar aquestes coses és agafant les armes. Doncs hem de fer cultura de la pau, i una miqueta anava per aquí, per entendre una miqueta què és un refugiat i portar-ho també als infants del poble.
3: Parlem d'un projecte que es defineix com a vivencial, és a dir, que intenta doncs simular una experiència, no?, a la gent que el porta a terme, no?, que hi participa. I tot gira també al voltant d'una maleta o maletes, no?, que funcionen com un element simbòlic, no? Com es porta això a la pràctica realment a les aules?
4: Doncs ha sigut tot un tema preparar-ho amb els meus companys, perquè els membres d'Eduale són profes, la majoria, o educadors socials. Llavors era una manera de dir, vale, com ho portem a l'aula, com els infants els fem entendre que és un refugiat, no? Doncs al final, quan marxes, portes una maleta. Doncs nosaltres fem aquests tallers amb maletes, i depenent d'allà ho enfoquem, si és a tercer o quart, cinquè o sisè, o la ESO i batxillerat, doncs utilitzem les maletes de manera diferent. De fet, tenim un munt de maletes i les portem a l'aula, i en el cas de primària doncs obrim les maletes, mirem què hi ha, ho comentem, i tot això ho associem a persones que viatgen, no? Perquè quan nosaltres viatgem com a persones de països del nord, associem tot això a unes coses molt positives, però no sempre és així, no sempre agafes la maleta per alguna cosa positiva.
3: Mm-hmm. Val, de fet també ja en parlarem, però també diferencieu no només a refugiat, sinó que tenim diversos perfils, no? El turista, el refugiat i després el migrant.
4: I l'expat, també m'ha afegit l'expat, que és un concepte que penso que està molt en boca de tots ara, i al final és important també veure per què hem creat aquesta paraula, que a més és d'origen anglosaxó, quan un expat és un migrant. Però quin tipus de migrant és? Doncs és una persona que ve del nord, amb la pell més clara, no?, amb un poder adquisitiu diferent. Per què no li diem migrant, quan també està migrant, està en un altre país?
3: Expat, que és expatriat?
4: Sí, un concepte d'aquests nous que han sortit ara. Doncs és una mica per què li hem hagut de donar un nou concepte. Doncs perquè el concepte de migrant és un concepte que li donem un sentit negatiu.
3: Val, no sé fins a quin punt podem explicar els tallers, no?, però per exemple, per posar un simili que la gent ho entengui des de casa, és a dir, simulem el que seria un taller, no? És a dir, arriben els nanos a les aules i es troben tot ple de maletes. Què es fa a partir d'aquí? Com funciona?
4: Això seria, per exemple, el cas de l'ESO. En el cas de l'ESO es trobarien moltes maletes, o de batxillerat, i llavors n'obriríem algunes. Dins d'aquestes maletes doncs hi hauria les històries d'una sèrie de persones, ens posaríem dins de la pell d'aquestes persones, i potser la següent sessió algunes d'aquestes maletes haurien desaparegut, perquè no totes les persones refugiades arriben, n'hi ha moltes que es queden pel camí, perquè el seu camí s'atura, perquè hi ha una situació d'esclavisme, o perquè perden la vida durant aquest procés, o perquè bàsicament no poden continuar, perquè al final les fronteres per les persones del nord són obertes, per les persones del sud no ho són. Per tant, això és una cosa que també als alumnes els hi costa, no? Estem acostumats a tenir un passaport i a tenir el món obert, i no tothom té aquestes opcions. Per tant, és una reflexió que, també els hi transmetem, no?
3: Clar, perquè quan abans de començar un taller, vosaltres aquí ho heu aplicat als centres. A quins centres l'heu fet aquests últims dies?
4: Doncs hem estat al Fontlladosa, al Vedruna i al Cubí.
3: Val, bàsic, heu tocat primària, per dir-ho així, no?
4: Hem tocat primària, sí. Des de secundària aquest any no, bueno, vam oferir-ho a les escoles i no se'ns va demanar, però bueno, tenim previsió d'oferir-ho en altres cursos, perquè hi creiem, també en l'Espai Jove, potser oferir-ho als escoltes.
3: Ho heu fet també aquest projecte, l'heu portat aquí a Malgrat, també l'heu portat a altres pobles d'aquí a Maresme, només aquí a Malgrat?
4: De moment només a Malgrat, perquè nosaltres vam demanar una subvenció per EPD, que és Educació pel Desenvolupament, i aquesta subvenció se'ns va donar per poder crear tot aquest material i totes aquestes unitats didàctiques, i per això ho estem aplicant a Malgrat, perquè està dins de la subvenció.
3: I parlem que és la primera vegada que es fa.
4: Sí.
3: Val. Vosaltres què heu vist? És a dir, quina percepció tenen els nanos quan abans de que arribeu, no? Quina percepció tenen dels refugiats i quina percepció en tenen després del projecte? És a dir, què s'emporten?
4: Jo crec que d'unes coses importants que volíem que els hi arribés molt és que un refugiat és una persona com tu i com jo, que tothom pot arribar a ser un refugiat, perquè una situació en la que necessites refugi la pot viure tothom. Una guerra, una situació en què, pel que sigui a nivell polític, et veus forçat a marxar, o per la teva condició sexual, o per ser un refugiat climàtic, ens pot passar a tots. Llavors, aquest punt, quan trenques això i se n'adonen, de fet és una de les experiències que fem, no? Et pot passar a tu, i tu també ho pots ser, això els sobta molt, perquè al final, doncs, els refugiats ucranians que vam rebre fa un temps, els refugiats sirians, són persones com nosaltres, que s'han trobat enmig d'un conflicte que ells no han decidit i que evidentment han intentat, doncs, buscar una vida segura, no? I han marxat.
3: I és una realitat bastant dura, com s'aconsegueix introduir a nanos de primària.
4: Sí, de fet, amb els nanos de primària ho fem d'una manera molt, molt, molt vivencial. No vull destripar massa el projecte, però sí que entra una persona a l'aula, no sabem qui és, jo no hi soc, ells no saben per on va aquest senyor, deixa una maleta, llavors entro jo, mirem què passa, torna a entrar aquesta persona, Clar. Flipem tots una mica i intentem deduir aquesta persona d'on ha sortit i qui és. I sense parlar el nostre idioma, perquè no parla el nostre idioma, intentem entendre qui és, obrim la maleta, interactuem amb les coses que hi ha a la maleta i amb aquesta persona, i d'aquí acabem teixint una miqueta que és un refugiat, no? Que és una persona que està marxant del seu país.
3: Clar.
4: I els nanos, bueno, jo vaig al·lucinar i van connectar moltíssim, o sigui, se l'haguessin emportat a casa.
3: Ostres, molt bé, molt bé. I a part que aquesta maleta s'omple, no? Els hi fiqueu un tempo també, heu d'omplir aquesta maleta?
4: Això depenent, clar. Cada sessió ho hem organitzat per càpsules, que són 3 o 4 càpsules per centre, llavors la primera sessió, doncs, en el cas de tercer, doncs, hi havia aquesta performance, en el cas de cinquè i sisè portem dues maletes, les obrim, mirem quina és la maleta que hi ha en una, que hi ha en l'altra, ostres, aquesta és d'un turista, aquesta és d'un refugiat, quina diferència hi ha entre els objectes, els toquen, els palpen, que això els hi va agradar molt, perquè tots hem fet la maleta, no?
3: Sí.
4: I a partir d'aquí comencem a pensar què posaríem a la nostra, però clar, en una maleta no només hi posem coses físiques, també hi posem coses, doncs, molt més personals, no? Clar. Aquella olor d'aquell gelat que em menjo a la plaça, doncs ja no hi serà, no? Poder estar a casa, doncs tot això també està dins la maleta d'aquestes persones.
3: Ostres.
4: Que marxen.
3: Clar. Com es trasllada això? Perquè clar, jo ara, si m'ho diguessis, com poses aquí a la maleta l'aroma de... Ostres, no sé.
4: Posen records, doncs, ostres, quan estic amb la iaia o les crispetes, clar, han sortit coses molt xules. I llavors també ens acompanyem dins la subvenció, també ho vam demanar, doncs una sèrie de contes i de relats que ens ajuden a poder també situar tot això. I de fet hi ha un conte que és molt xulo, que ara no recordo l'autor, però es diu La maleta, justament, que va d'això, no?, de les coses que són immaterials que poses dins la maleta. Per tant, la maleta també hi poses records i vivències, i això també t'ho endús quan marxes. I això és de les coses que més s'enyoren, al final.
3: Clar, i quin paper creus que, perquè clar, vosaltres no només heu fet aquest projecte, sinó que treballeu amb altres coses, però quin paper creus tu que té l'educació en aquest moment, no?, per visibilitzar les crisis migratòries i tots aquests conflictes? Fins a quin punt creus que és important, no?, reflectir això a les aules?
4: Jo crec que és vital fer cultura per la pau. En un moment on tots els països estan optant per augmentar, no?, els diners que destinen en armament, la pau no s'aconsegueix amb més armes. armes i la pau no s'aconsegueix amb les guerres i els discursos a vegades aquí s'estan com equivocant, no? O s'estan prenent mesures que no són les adequades, segons el meu punt de vista, evidentment.
3: Sí.
4: Llavors, des de la cultura per la pau és important doncs treballar i treballar amb els infants, que són els futurs ciutadans d'aquest món, no? Ser conscients de que tot va més enllà o hi ha tota una part de pau que no és només agafar una arma, sinó és que quan estàs tu en un context saber gestionar això d'una manera doncs no agressiva, no? Que quan parles de pau és com, no, si nosaltres no volem la guerra, vale, d'acord, però com gestionem segons què i com ho fem, no? I això també és cultura per la pau. I al final, posar-te a la pell d'una persona que marxa del seu país, que marxa d'una manera molt forçada, que en tot el seu procés fins a arribar allà on troba refugi ha viscut coses que a vegades no són capaços de verbalitzar perquè són molt dures, doncs que almenys que quan arribin a aquell lloc on li donen refugi, doncs el rebin amb empatia i amb una abraçada, no? I això és una miqueta el que quan treballem a l'aula dius, que vosaltres també podeu ser refugiats, i aquí ja és quan als alumnes els explota el cap.
3: Ostres, això ja és generació de traumes, aquí ja.
4: No, és, al final és posar-te amb les sabates d'un altre, no? Ser conscient de que aquelles persones, doncs no són pobres, sinó que molts d'ells s'han empobrit en el procés de fugir del seu país. I que això ens pot passar a tots.
3: Mai haguessin dit que a Ucraïna, no? Una ciutat desenvolupada, no? Al final acabessin la gent refugiada i fugint del seu país, no? I el tenim aquí a Europa, o sigui, no hem d'anar gaire lluny.
4: Exacte, no hem d'anar massa lluny per ser conscients d'aquesta problemàtica. I això penso que és una altra perspectiva i és al final encendre una bombeta, i llavors hi haurà qui ho agafarà, qui no, però al final com a educadors o com a profes que som els membres de Duale, doncs és una cosa en la qual creiem.
3: Molt bé, doncs Míriam Reina, ho deixem aquí, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a la ràdio, i bé, esperem que aquest projecte continuï endavant, que de moment les valoracions són molt positives, els nanos estan molt contents, i jo crec que també és molt necessari, no?, que porteu aquesta realitat a les aules, i jo crec que també d'una manera didàctica i diferent, doncs es pot veure aquesta realitat, no? Com el que diuen, una imatge vale más que mil paraules, doncs també una experiència, no?, com aquesta que oferiu, val més també que mil paraules i dades que s'ofereixin, no?
4: Aquesta és la idea, i gràcies a vosaltres per donar-nos l'altaveu per poder-ho explicar.
2: Encarem la recta final del programa i ho fem parlant d'esports amb la tertúlia esportiva conduïda per en Marc Tres Serres. Marc, endavant.
5: Doncs sí, avui hi ha molta teca més, Gemma, perquè han passat moltíssimes coses aquest cap de setmana. Entre elles, no parlarem de Robert Lewandowski, em sap molt de greu.
2: Oh, no. Però sí, no. Està a l'ordre del dia perquè plega.
5: No està a l'ordre del dia, Robert Lewandowski. Tot i que, bueno, va, comentem algú d'ell. Va marcar aquest cap de setmana en el seu últim partit amb el Barça.
2: Clar, és que quina pena, que marxi, de veritat.
5: Vinga, va, deixem-lo estar. No, prou,
2: viu ja... a Castelldefels, viu a Castelldefels.
5: Moltes gràcies per aquesta informació. Vinga, va, comencem amb en Sergi. Què tal, Sergi? Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
5: A veure, escolta'm, tu ets fan de Lewandowski? No, és broma, va, prou del tema.
6: Soc més de Ferran Torres.
5: Anem a... Què, perdona?
6: Soc més de Ferran Torres.
5: Ferran Torres, convocat pel Mundial, a més a més, eh?
6: A més a més.
5: Et sorprèn la seva convocatòria?
6: No, que va. M'ho esperava completament. Mica,
5: Ja ha anat a disputar altres campionats. El que sí s'estrena no em sortarà, Joan Garcia.
6: I Eric García, si no m'equivoco, també.
5: I Eric García, és veritat. Sí, Eric García és la primera gala. Ai.
6: Crec que sí.
5: Doncs mira, doncs dos catalans més amb la selecció aquest estiu per disputar aquest Mundial als Estats Units. I anem també seguint amb el fil blaugrana, perquè aquest cap de setmana les noies del Barça també van fer història. Altra vegada, és que, vaja, Sergi, unes cracs, quarta Champions apallissant, a més, un equip brutal com és l'Olympique de Lió, de l'exentrenador del Barça, justament, Jonathan
6: Correcte.
5: Giraldez.
6: Sí, sí. No, molt important, quarta Champions, ens apropem més a la... Crec que en tenen 8, a l'Olympiac, de Lyonès, és Lyon. El Lyon és el masculí, Lyonès, es canvien el nom, és molt curiós. Jo crec que superimportant. L'únic que sí que he de dir, que no vaig poder veure la final per l'hora. I és algo que he de dir que m'emprenya, perquè les finals siguin a les 6 de la tarda a l'igual que la masculina, que és aquest diumenge, crec, o el dissabte, que també és a les 6 de la tarda, és algo que jo crec que s'està perdent, allò de la final de la Champions, no? A la nit, mentre sopes amb els companys o amb la família, jo crec, però bueno.
5: Va, però s'aprofita la tarda, no? Avui és a la... Sí, és a les 6, la masculina, el PSG Arsenal, sí, sí.
6: Però bueno, els que tenim coses a la tarda, malauradament, doncs no la vam
5: doncs,
6: poder veure.
5: Doncs modifica els teus plans, l'agenda. Recorda que hem repassat una agenda abans que les moltes activitats eren al matí, Sergi.
6: No, no, però bé. Després de perdre contra l'Arsenal l'any passat, doncs es mereixia guanyar aquest any el Barça, òbviament.
5: 4-0 es va celebrar ahir, la Rua, també totes les jugadores fent parlaments, Quica Nazaret, la reina de la festa, ballant, i veurem si renova Alexia Putella, Sergi.
6: És dubte, perquè sonava Mèxic, però bueno, perquè es veu que en rebrà més calés i ja sabem que els diners a vegades mouen mons, però esperem que es quedi, òbviament, la guanyadora del Pilota d'Or.
5: Exacte, Alexia Putellas, que aquest any ja n'ha fet 32, encara igualment té corda per endavant per jugar, i a més, parles dels calés a Mèxic, però també cal dir que el Barça ha rebut 5 milions per haver guanyat la Champions entre el patrocini de Nike, que és del club, i també, evidentment, de la FIFA. Per tant, una injecció econòmica que Alexia també rebrà. A veure si amb això també ajuda.
6: Sí, esperem que ajudi.
5: D'altra banda, comentàvem a les notícies, i és que es va viure el descens del Girona, va ser dissabte al vespre. Aquí sí que ens ha fet mal, perquè a altres tertúlies amb en Martí hem parlat de la possibilitat de que el Girona es mantingués, però clar, és que les 8 últimes jornades sense aconseguir la victòria, i aquest cap de setmana jugaven a casa, Montilivi, amb una afició que es va entregar ja hores abans a l'arribada dels jugadors, però no es va passar de l'empat.
6: Jo, de fet, us vull recordar que el dilluns passat, que vam parlar d'aquest tema i vam fer la porra, jo vaig dir que el Girona baixava. Vosaltres vau dir, oh, Sergi, com pots dir això? Aquí ho teniu, el Girona baixant.
5: Sort que no vam apostar res, però malauradament vas encertar tu. Creus que aquest descens farà que el club ara comenci a perdre viabilitat? És que pensem que la temporada passada van jugar Champions, eh?
6: Bueno, però perquè també tenien aquell contracte amb el Manchester City, on rebien jugadors com, recordem, Savinho, també tenien Eric García, que això sumava molt.
5: I Eric doncs García veient el partit en directe, a Montilivi.
6: Sí, a més.
5: Perdó, va ser a l'anterior, que l'estava jugant, també.
6: No, a veure, és increïble que un equip de passar Champions a jugar Champions doncs baixi, però sí que, a part del descens del Girona, vull destacar sobretot la nit que es va viure dissabte, perquè és algo que no ha passat, o quasi no ha passat mai, o no passarà mai, que és aquella tensió, no? Com estava la part baixa de la taula, no només amb el Girona, sinó amb altres equips com el Mallorca, com l'Osasuna, també fins i tot com el Levante, que també estava pendent a veure si baixava o no, que, bueno, al final s'ha salvat. Però jo destaco el que vam viure el dissabte a la nit, amb aquella nit de multiesport, que cada 5 minuts t'anaven canviant de partit, on te veies la grada, veies les banquetes amb el mòbil mirant, aquella tensió, no? És algo que poder no viurem mai més, o quasi mai més, aquesta tensió a l'última jornada. És com una mica l'eclipse solar d'aquest any, no?
5: Sí, de fet, recordo que això se n'ha parlat molt aquestes setmanes, perquè com tu bé dius, hi havia molts equips implicats que es van salvar aquest cap de setmana, i alguns la setmana anterior, vull dir que també van fer els deures en l'últim moment, però per exemple el Deportivo de la Coruña fa 14 anys enrere ja li va passar el mateix, descendir amb 42 punts. Bé, el Girona ho ha fet amb 41, però vaja, si fa no fa, una lliga molt renyida. Això parla bé de la competitivitat.
6: De fet, 10 punts, o 8, crec que 10, a Europa. D'Europa al descens hi ha 10 punts només, que és el Getafe, que de fet va haver-hi invasió de camp perquè van entrar a Europa. Crec que va marcar Luis Milla, si no m'equivoco.
5: Sí, ho dius bé.
6: I de segona, ara que dius el Depor, torna el Depor i el Racing a primera, eh? Els torneu a tenir a primera.
5: Exacte, després de molts anys, aquests dos equips clàssics de la Lliga.
6: I el Zaragoza que baixa a primera ref.
5: Sí, exacte, això és la mala notícia en clau catalana. El Girona va perdre la categoria, veurem si la recupera l'any que ve, esperem que torni ben aviat a la màxima divisió del futbol. I un altre equip, dos equips, que lluitaran catalans per ascendir de categoria a segona divisió, de fet on jugarà el Girona la temporada que ve, seran l'Europa i també el Sabadell, que els dos jugaran els play-off d'ascens, a veure si ho aconsegueixen els dos, o almenys un dels dos.
6: Bueno, ja hem aconseguit tenir 3 equips catalans a primera, a veure si arribem a 5 tinguent... És complicat, però crec que el Sabadell recordo que ja va ser-hi fa uns anys, però estaria bé, no? Girona, Espanyol, Barça, Sabadell i Europa, 5 equips catalans.
5: Magnífic, com la Lliga de Bàsquet, que tens el Barça, el Joventut de Badalona, el Manresa, el Lleida...
6: Sí, correcte.
5: És increïble,
6: això. I l'Andorra, si el vols comptar, però bueno...
5: Exacte, un Andorra que... Ja veieu, hi ha molta teca esportiva, un Andorra que aquest cap de setmana va guanyar i, per tant, depèn d'ell mateix per salvar-se a l'última jornada que també es viurà aquest cap de setmana de la Lliga CB abans dels play-offs. Sergi, abans de canviar d'esport, últims 2 punts de futbol, un de molt destacat i molt sonat, més que Lewandowski, podríem dir, el comiat de Pep Guardiola del Manchester City 10 anys després.
6: Imagina't, pell de gallina, sobretot al pensar, almenys els que som del Barça, no?, aquella època de Pep Guardiola revolucionant el vestuari. Recordem que va arribar, va perdre 2 partits i al final va acabar guanyant el triplet, però sí que jo crec que Pep Guardiola, si no és el millor entrenador de la història, el millor del segle XX, sens dubte, poder estaria ja amb Luis Enrique, que també ha guanyat moltes coses. Una mica com lo de Jürgen Klopp, no noto? Aquell any de descans que es vol agafar, jo crec.
5: Sí, ja ho va fer després de deixar el Barça i recordem que ara porta gairebé 20 anys de forma ininterrompuda entrenant equips, primer, bueno, 3 colossos del futbol, com és Barça, Bayern de Múnich i Manchester City, i el comiat aquest cap de setmana va ser molt especial. Jo m'he mirat molts vídeos, va haver un ambient increïble, tot i que el City perdés contra l'Aston Villa 1-2, fins i tot hi havia estelades que ja han hagut des de fa molts anys a l'Etihad, animant, no?, Guardiola, sabent del seu origen i com de català se sent. Per tant, jo crec que ha creat un vincle espectacular amb un altre club, Sergi. Lo de Guardiola és brutal.
6: Descans merescut, però vaja, recordem entrenadors com Arsène Wenger de l'Arsenal, que va durar moltíssims anys més,
5: Sí, em va durar una vintena, t'ho asseguro, jo sí. Ho tinc controlat, això.
6: A més, bueno, hem de parlar d'això, no? Ja que parlem de la teu equip, no? De l'Arsenal, que ha guanyat la Premier, doncs felicitats, Marc.
5: Gràcies, gràcies. Molt content, la veritat, porto una setmana molt content, no paren d'haver-hi vídeos. Ahir vam aixecar el títol de forma oficial i 22 anys després, justament parlaves d'Arsène Wenger, que és l'últim entrenador en guanyar la Premier amb el club de Londres. Mikel Arteta, un entrenador basc, ho ha aconseguit al cap de 7 temporades al capdavant de l'equip, i a més aquest cap de setmana parlàvem abans de la final de la Champions a les 6. Jo ja tinc el pla, Sergi, jo m'és igual que hi hagi la tarda del dissabte, que estaré veient aquesta final, que seria el primer títol europeu de l'Arsenal, a veure si ho aconsegueix contra el PSG de Luis Enrique.
6: Va, vinga, si vols fer porra.
5: 2-1 per l'Arsenal.
6: 2-1 per l'Arsenal. Jo no vull fer com el Girona, que vaig dir que baixava i ha baixat, que si dic que guanya el PSG, guanyarà el PSG, llavors diré, va, que guanya l'Arsenal, 2-0.
5: Ara, vinga. Fantàstic, així m'agrada. Anem tancant la tertúlia.
4: Sí. No, la tanquem ràpidament. Sí, et sembla bé?
5: Sí, i tant, cap problema, ho parlarem per privat, en Sergi i jo.
4: Exacte. Perfecte, ara seguim
5: parlant. Perdó, Gemma, ja que estem fent l'Ona Maresma, justament ara he lligat caps. Cesc Fàbregas, jugador i persona d'Arenys de Mar de naixement, classificat per la Champions per primera vegada a la història amb el Como a la Lliga Italiana.
4: Ah, veus que bé?
6: I Cucurella doncs... de l'Ella al Mundial.
4: Mira, doncs, talent maresmenc around the world. Home. Companys, gràcies per la tertúlia. Va, som-hi, anem tancant.
5: Adeu.
4: Adéu. I nosaltres doncs acabem el programa d'avui amb una de les primeres cançons de Bad Bunny, un dels grans hits que el va doncs impulsar a la fama. Adéu.

0: Detingut un home a Palafolls amb 152 quilos de marihuana dins del cotxe. Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació d'Arenys de Mar han desmantellat en menys de dues setmanes tres plantacions de marihuana a la nostra comarca, amb un balanç de tres homes detinguts d'entre 30 i 62 anys. L'operació més important es va produir a Palafolls, on la policia va intervenir una gran quantitat de droga a punt per la seva distribució. L'actuació al nostre municipi va tenir lloc el passat 8 de maig. Uns agents de paisà que feien patrullatge preventiu van notar una forta olor de marihuana que sortia d'un domicili. Poc després van identificar un conductor que mostrava signes de nerviosisme en un vehicle que es trobava en actitud d'espera prop de la casa. A l'escorcoll del cotxe, els agents van trobar 152 quilos de cabdells de marihuana. Durant el registre posterior de l'immoble, es van intervenir diversos estris pel cultiu intensiu indoor, com ara ventiladors i focus de tecnologia LED. A més de la droga, s'ha descobert un frau a la xarxa elèctrica. L'empresa subministradora va estimar a més de 23.800 euros la quantitat de llum defraudada anualment en aquest domicili. El detingut a Palafolls va passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar l'endemà de la seva detenció. L'operatiu policial va continuar en altres punts de l'Alt Maresme. Una setmana després, la policia local de Pineda va localitzar una plantació amb 422 plantes de marihuana a l'interior d'una casa. L'avís el va donar el mateix propietari, que s'havia trobat una persona a l'interior d'un immoble que acabava d'adquirir. Finalment, cinc dies més tard, els Mossos van desmantellar una tercera plantació amb el Grat de Mar. En aquest cas, la investigació es va iniciar per indicis de consum excessiu d'electricitat. El registre va permetre comissar més de 400 plantes i tot el material necessari pel cultiu en interiors. En total, els tres arrestats s'enfronten a delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Mentre que un dels detinguts va passar a disposició judicial, els altres dos arrestats van quedar en llibertat després de declarar en seu policial.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La unitat mòbil del DNI visitarà Palafolls de forma més habitual a partir de la tardor. A partir d'aquesta tardor, els veïns i veïnes de Palafolls podran renovar o expedir el seu document nacional d'identitat o passaport amb molta més facilitat. Fins ara, la unitat mòbil de la Policia Nacional visitava el nostre municipi de forma esporàdica cada 2 o 3 mesos, però a partir del setembre aquesta freqüència augmentarà significativament. Segons ha informat la policia local, la previsió és que la unitat mòbil s'instal·li a Palafolls aproximadament un cop per setmana. El punt d'atenció serà, com és habitual, el Fòrum Palatiol, on es podran dur a terme prop de 50 tràmits setmanals. Des del cos de la policia local han celebrat aquesta actualització del servei perquè permetrà assumir moltes més persones i tràmits de manera esglaonada. Amb el sistema anterior, en ser les visites tan espaiades en el temps, la comissaria acollia un gran volum de persones en una sola jornada per poder fer les gestions. Una situació que ara es preveu evitar. Ho ha detallat Marta López, sergenta de la policia local.
1: Aquest és un servei que es feia habitualment cada 2-3 mesos i es feia a les dependències de la policia local. A partir d'ara es farà a la unitat mòbil amb el suport de la policia local també en la gestió i permetrà que es doni aquest servei de forma molt més continuada i que es pugui absorbir en cada cita aproximadament 50 persones. L'avantatge principal és que és un sistema molt més àgil que permet que la documentació s'hagi expedit en el mateix moment que es fa la renovació. Llavors, les persones que s'han renovat la documentació ja no han de tornar a recollir el document, sinó que l'obtindran de forma automàtica.
0: Per poder fer ús d'aquest servei, els interessats han de seguir el procediment habitual. Sol·licita la cita prèvia a la policia local. Aquest tràmit es pot fer tant per telèfon com presencialment i en el model de la inscripció s'assignarà un dia i una hora concrets per realitzar la renovació o expedició del document.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
12: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns, 25 de maig, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi destacant un apartat especial dins el taller de danses tradicionals 2026. Recordem que es fa cada setmana a la plaça de Popi amb la Dolors Ribot i organitzat per la Puput. Doncs bé, aquest dimecres serà una jornada especial perquè a 9:15 del vespre s'ensenyarà el contrapàs de Sant Genís de Palafolls amb en Xavier Salicru. La proposta és a la plaça de Popi. Busquem més activitats, en aquest cas destaquem també les primeres propostes dins el mes de la salut de la dona. Aquest pròxim 28 de maig hi ha la xerrada Menopausa en femení, trencant tabús. Una xerrada a càrrec de Marta Garcia de Salut Sexual. Es farà al casal de la dona a partir de 6:45 de la tarda i és necessària una inscripció prèvia, gratuïta, que es pot fer a la mateixa masia de Can Florenci.
0: No t'ho perdis.
1: Seguim avançant i del cap de setmana destacarem nova de representació de l'AMPA d'Elias Font del Ferro. El musical és Casi Gris Tirando a Negro, una paròdia al musical gris que es farà dissabte 30 de maig i diumenge 31 de maig a les 7 de la tarda al Teatre de Palafolls. La treva entrada a un preu de 5 euros i ja la pots comprar anticipada. I aquest cap de setmana també hem de marcar a l'agenda el sopar de final de curs del Casal de la Dona, un sopar que es farà el pròxim dissabte a la gespa davant del Casal d'Avis a partir de les 8 del vespre. El preu és gratuït per sòcies i per no socis 10 euros. Seguim avançant, parlem d'altres activitats, girem plana i anem fins a Malgrat de Mar. Demà passat hi ha club de lectura a la Biblioteca La Cooperativa comentant Cabells de Gebre. Serà a partir de 6:45 de la tarda amb la presència de la seva autora, la Teresa Sagrera.
0: No t'ho perdis.
1: I a l'apartat ja de cap de setmana destacar sessió teatral, i és que tant divendres com dissabte com diumenge la Magnòlia puja dalt del teatre del Centre Cultural per representar la comèdia Pijames. Divendres a 9:15 del vespre, dissabte a 8:15 i a les 7 de la tarda el diumenge. Per cert, que en motiu de la Setmana de la Natura aquest cap de setmana hi ha més tallers, com per exemple el taller d'estampació botànica, que es farà a partir de 9:45 del matí des del Molí de la Sal. Seguim avançant, fixem-nos ara en el municipi de Pineda. Demà hi ha una nova proposta del Tecnogel, un taller tecnològic a càrrec d'Eduquem-nos i que porta per títol Lego Mindstorms EB3. Serà demà a les 6 de la tarda i fa falta una inscripció prèvia. I com cada últim dimecres de mes, demà passat, trobada del Club de Lectura amb els feliços anys del càsting, amb l'escriptor i filòleg Toni Sala. El punt de trobada serà a la Biblioteca Manuel Serra i Moret a partir de les 8 del vespre.
0: No t'ho perdis.
1: Fixem-nos també en l'agenda de Calella. Demà l'Espai Jove de Can Saleta presenta un taller de customització de roba. Serà a partir de les 6 de la tarda. Trobareu més informació a través de les seves xarxes socials. O dimecres, nova xerrada de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Com sempre, a 6:45 de la tarda i a la Sala Mozart, aquesta setmana la conferència La Setmana Tràgica a Barcelona. Fixem-nos en l'agenda de Tordera. Divendres es celebra la Gincama Torderenca, amb inscripció d'equips de màxim de 5 persones que es poden fer al Casal de Joves per Instagram, WhatsApp o també presencial al mateix Casal de Joves. La proposta és gratuïta i començarà a les 5 de la tarda. I en motiu de la Setmana de la Natura, a Tordera aquest dissabte, hi ha la proposta de la Biblioteca Et Porta al Parc, una passejada pel bosc de Ribera de la Tordera per adults i famílies. La proposta és gratuïta, però cal una inscripció prèvia. La sortida començarà a 9:15 del matí.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
3: Xenia, Joan, Lendom, Game, Lendom.

0: lot of fire left in me.
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
2: 112.
1: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
3: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
3: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
3: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem Palafolls.
3: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
3: Fusteries,
1: i de Ràdio joguines, Palafolls.
3: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
4: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.

0: El primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís es proclama campió de Lliga. El primer equip del Futbol Sala de Palafolls ha viscut un cap de setmana històric en proclamar-se campió de Lliga de la Divisió d'Honor Catalana després de vèncer el Montornès per 4-0 al Palauet. Els gols de Pol Tormo, Jordi Caparrós, Jordi Fernández i David Cabezas han certificat el títol pel primer equip de l'entitat en una jornada rodona. L'èxit s'ha estès també per les categories base, on el cadet B va golejar Lloret per 5-0. Per la seva banda, el juvenil B va protagonitzar un gran partit a la pista del Pineda, enduent-se la victòria per un ajustat 5-8. En el cas del futbol, ha sigut una jornada de contrastos pel Club Deportivo Palafolls, amb resultats diversos en les seves categories base, segons les dades de la Federació Catalana de Futbol. El cadet ha estat el gran protagonista del cap de setmana en sumar una victòria treballada al Palestàdium per 3-2 davant el Vilablareix, gràcies a un doblet d'Iker Tornos i un gol de Daniel Morello. Per contra, la resta de la jornada ha deixat resultats negatius. L'Alavi ha caigut derrotat a casa 3-10 contra el Llagostera. Finalment, l'infantil ha patit una dura derrota en la seva visita al camp del Calaguidó, on ha perdut per un contundent 13-0. En bàsquet, ha sigut una jornada rodona pels equips sèniors del CB Palafolls en tercera territorial. El sènior ha aconseguit una victòria en un partit molt disputat contra el Prisco l'Escala, que s'ha tancat amb un ajustat marcador de 83-80. Per la seva banda, el sènior B també ha sumat els 3 punts en imposar-se al Sant Joanenc per 50-48. Menys sort ha tingut l'equip mínim masculí, que en el seu desplaçament al bàsquet Girona ha caigut derrotat per un 104-58.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo.
0: Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
3: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
3: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
3: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
3: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
3: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
4: Busques
5: la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
4: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
6: Aquesta primavera, deixa't de floretes i altera't amb Ràdio Palafolls.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre, edita i presenta Melina Morilla.
1: El cicle Escena Nou tanca l'edició del 2026 amb un rècord de 1.250 persones espectadores. El cicle de teatre ha experimentat un creixement notable respecte a l'any anterior, quan va atreure unes 1.000 persones. L'èxit s'ha basat en la gran acollida de propostes musicals, com el concert de Rock Strings, que va exaurir les entrades, i la fidelitat del públic familiar. L'organització ha confirmat ja que l'any vinent es mantindrà l'estructura de 8 activitats i una sortida a Barcelona.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada, n'hi ha d'altres i les avancem en titulars. Han detingut tres homes per tràfic de marihuana, un d'ells a Palafolls amb 152 quilos. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat tres plantacions a l'Alt Maresme en menys de dues setmanes. L'operació principal es va fer el 8 de maig a Palafolls, on es van interceptar un vehicle amb 152 quilos de cabdells de marihuana i es va descobrir una plantació indoor amb un frau elèctric de més de 23.800 euros anuals. També s'han intervingut cultius a Pineda de Mar i a Malgrat amb unes 400 plantes cadascun.

0: I la renovació del DNI a Palafolls serà setmanal a partir de la tarda. La unitat mòbil de la Policia Nacional augmentarà la seva freqüència a partir del setembre, passant de visites esporàdiques a instal·lar-se al Fòrum Palatiol aproximadament un cop per setmana. Aquest canvi permetrà realitzar uns 50 tràmits setmanals, evitant les aglomeracions que es produïen fins ara. Els interessats hauran de continuar demanant cita prèvia a la policia local. I en esports, el club de futbol Sala Sant Lluís s'ha proclamat campió de Lliga de la Divisió d'Honor Catalana. El primer equip va segellar el títol amb una victòria per 4-0 contra el Montornès al Palauet, amb gols de Tormo, Caparrós, Fernández i Cabezas. En altres disciplines, el sènior A del club de bàsquet Palafolls va aconseguir una victòria ajustada contra l'Escala, mentre que el cadet A del CD Palafolls també va guanyar el seu partit per 3-2. Pel que fa al temps, aquest dilluns tindrem un dia estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions. Els vents seran fluixos, força 2 a 3 de component variable, girant cap a component est. Mar en estat de marejola, maries de mar de fons. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament i aniran dels 12 als 18 graus, mentre que les màximes pujaran i oscilaran entre els 23 i els 26 graus. A Palafolls serà un dia assolellat, amb temperatures que pugen fins als 26 graus i mínimes que baixen fins als 12. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dilluns 25 de maig del 2026 i ho fem parlant del cicle Escena Nou, que ja s'ha consolidat a Palafolls amb un augment de públic i també el cartell de complet en diverses de les propostes. El cicle de teatre Escena Nou ha tancat aquest cap de setmana la seva edició 2026 amb un balanç molt positiu. Segons les dades recollides, la participació ha experimentat un creixement notable. L'any 2025 el cicle va atreure unes 1.000 persones i enguany la xifra s'ha enfilat fins a prop dels 1.250 espectadors. L'èxit d'aquesta edició s'explica en gran part per l'acollida de les propostes musicals. Destaquen especialment el concert de Rock Strings, que va aconseguir exaurir totes les localitats, i l'actuació d'Anna d'Ivòria. Així mateix, també el públic familiar continua sent un dels pilars del cicle, mantenint una audiència molt fidel, que ha registrat una mitjana de 100 assistents per funció en les activitats infantils. Des de l'àrea de cultura també s'ha volgut posar en valor la resposta positiva a formats més innovadors o arriscats, com ara el Teatre Fòrum amb la companyia Quarta Finestra, així com també el concert d'Enel Azul. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Ricard Morales, ha fet una valoració molt satisfactòria del tancament d'aquest cicle.
1: Fixa't, fins i tot també el concert de Rock Strings, doncs, vam exaurir les localitats, les activitats infantils que cada any, bueno, que tenen seguidors molt fidels, doncs, un públic molt fidel, doncs també hem arribat a més de 100 persones de mitjana d'assistència. Llavors, en general estem molt contents. Si l'any passat vam ficar 1.000 persones dintre de les activitats del Escena Nou, aquest any hem arribat, estem prop de les 1.250 persones, amb la qual cosa ho valorem molt positivament i constatem això, no? Que és un cicle, doncs, que ha vingut per quedar-se.
0: Amb la mirada posada en el futur, l'organització ja ha confirmat que l'any vinent es mantindrà l'estructura actual que tants resultats ha donat. Així, la programació tornarà a comptar amb 8 activitats al teatre i una sortida cultural a Barcelona. Parlem ara de successos, i és que han detingut un home a Palafolls amb 152 quilos de marihuana dins el cotxe. Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació d'Arenys de Mar han desmantellat en menys de 2 setmanes 3 plantacions de marihuana a la comarca amb un balanç de 3 homes detinguts d'entre 30 i 62 anys. L'operació més important es va produir a Palafolls, on la policia va intervenir una gran quantitat de droga a punt per la seva distribució. L'actuació al nostre municipi va tenir lloc el passat 8 de maig. Uns agents de paisà que feien el patrullatge preventiu van notar una forta olor de marihuana que sortia d'un domicili. Poc després van identificar un conductor que mostrava signes de nerviosisme en un vehicle que es trobava en actitud d'espera, prop d'aquesta casa. En l'escorcoll del cotxe, els agents van trobar 152 quilos de cabdells de marihuana. Durant el registre posterior, es van intervenir diversos estris pel cultiu intensiu indoor, com ara ventiladors i focus de tecnologia LED. A més de la droga, s'ha descobert també un frau a la xarxa elèctrica. L'empresa subministradora va estimar més de 23.800 euros la quantitat de llum defraudada anualment. en aquest domicili. El detingut a Palafolls va passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar l'endemà de la seva detenció. L'operatiu policial va continuar en altres punts de l'Alt Maresme. Una setmana després, la policia local de Pineda va localitzar una plantació amb 422 plantes de marihuana a l'interior d'un habitatge. L'avís el va donar el mateix propietari de la casa, que s'havia trobat una persona a l'interior d'un immoble que acabava d'adquirir. Finalment, cinc dies més tard, els Mossos van desmantellar una tercera plantació a Malgrat de Mar. En aquest cas, la investigació es va iniciar per indicis de consum excessiu d'electricitat. El registre va permetre comissar més de 400 plantes i tot el material necessari pel cultiu en interiors. En total, els tres arrestats s'enfronten a delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Mentre que un dels detinguts va passar a disposició judicial, els altres dos arrestats van quedar en llibertat després de declarar en seu policial. I seguim parlant de policies, però en altres qüestions. I és que la unitat mòbil del DNI visitarà Palafolls de forma més habitual a partir de la tardor. A partir d'aquesta tardor, els veïns i veïnes podran renovar o expedir el seu document nacional d'identitat o el passaport amb molta més facilitat. Fins ara, la unitat mòbil de la Policia Nacional visitava el nostre poble de forma esporàdica cada dos o tres mesos. Però a partir del mes de setembre, aquesta freqüència augmentarà significativament. Segons ha informat la policia local, la previsió és que la unitat mòbil s'instal·li al municipi aproximadament un cop per setmana. El punt d'atenció serà, com és habitual, al Fòrum Palatiolo, on es podran dur a terme a prop de 50 tràmits setmanals. Des del cos de la policia local han celebrat aquesta actualització del servei, i és que permetrà assumir moltes més persones i tràmits de manera esglaonada. Amb el sistema anterior, en ser les visites tan espaiades amb el temps, la comissaria acollia un gran volum de persones en una sola jornada per poder fer les gestions. Una situació que ara es preveu evitar. Ho ha detallat Marta López, sergenta de la policia local.
2: Aquest és un servei que es feia habitualment cada dos o tres mesos i es feia a les dependències de la policia local. A partir d'ara es farà a la unitat mòbil amb el suport de la policia local també en la gestió i permetrà que es doni aquest servei de forma molt més continuada i que es pugui absorbir en cada cita aproximadament 50 persones. L'avantatge principal és que és un sistema molt més àgil que permet que la documentació s'hagi expedit en el mateix moment que es fa la renovació. Llavors, les persones que s'han renovat la documentació ja no han de tornar a recollir el document, sinó que l'obtindran de forma automàtica.
0: Per poder fer ús d'aquest servei, els interessats hauran de seguir el procediment habitual, sol·licitar la cita prèvia a la policia local. Aquest tràmit es pot fer per telèfon o presencialment i en el moment de la inscripció s'assignarà un dia i una hora concrets per realitzar la renovació o expedició del document. I ara el que hem de fer és parlar d'esports abans de passar a la nostra hemeroteca, perquè el primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís s'ha proclamat campió de Lliga. El primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís de Palafolls ha viscut un cap de setmana històric en proclamar-se campió de Lliga de la Divisió d'Honor Catalana després de vèncer el Montornès per 4-0 al Palauet. Els gols de Pol Tormo, Jordi Caparró, Jordi Fernández i David Cabezas han certificat el títol pel primer equip de l'entitat en una jornada rodona. L'èxit s'ha estès també per les categories base, on el cadet B va golejar Lloret 5-0. Per la seva banda, el juvenil B va protagonitzar un gran partit a la pista del Pineda, enduent-se la victòria per un ajustat 5-8. En el cas del futbol, ha sigut una jornada de contrastos pel CD Palafolls, amb resultats diversos en les seves categories base, segons les dades de la federació. El cadet A del Club Deportivo Palafolls ha estat el gran protagonista del cap de setmana en sumar una victòria al Palestàdium per 3-2, davant el Vilablareix. Gràcies a això, un doblet de Díker Hornos i un gol decisiu de Daniel Morello. Per contra, la resta de la jornada ha deixat resultats negatius. L'Alavi ha caigut derrotat a casa per 3-10 contra la Llagostera. Finalment, l'infantil ha patit una dura derrota en la seva visita al camp de Caladiguidó, on va perdre amb un contundent 13-0. En bàsquet ha sigut una jornada rodona pels equips sèniors del CB Palafolls a la competició de tercera territorial masculina. El sènior ha aconseguit una victòria en un partit molt disputat contra el Prisco a l'Escala, que s'ha tancat amb un marcador de 83 a 80. Per la seva banda, el sènior B també ha sumat els 3 punts en imposar-se al Sant Joanenc per 50 a 41. Menys sort ha tingut l'equip mini masculí, que en el seu desplaçament a la pista del bàsquet Girona ha caigut derrotat per un clar 104 a 58.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. L'any passat, el 2025, 14 grups van demanar participar en el concurs Mosca. Aquell dimarts s'havia aprovat per Junta de Govern local les sol·licituds per participar al concurs Mosca, el certamen on es donen cita als grups locals i joves del Maresme i Rodalies per donar-se a conèixer i aconseguir plaça per actuar a la Festa Major. El tècnic de Joventut a l'Ajuntament de Palafolls, l'Albert Muñoz, va detallar que estaven molt contents perquè s'havien presentat 14 grups. Va destacar també la gran varietat d'estils dels sol·licitants. En aquell moment, 13 d'aquells grups, d'aquells 14, estaven acceptats, però només s'haurien d'escollir 10 per poder participar en el Mosca. El 2021 acabaven les obres d'emergència al port de Blanes arran del temporal Glòria. Els treballs de reparació dels danys estructurals ocasionats per la borrasca Glòria al port de Blanes al gener del 2020 es donaven per enllestits aquell 25 de maig. Les obres van consistir en un reforç del dic de recer, especialment a la tercera alineació de l'estructura, on el temporal Glòria va causar un esvoranc provocant una obertura de 33 metres de longitud. Segons Ports de la Generalitat, l'actuació es va fer per objectiu donar estabilitat a l'estructura enfront de nous temporals que poguessin produir-se, així com també donar seguretat a les activitats del port i a les persones. Des de Ports i el consistori blanenc es va afirmar que amb aquella obra acabaven les actuacions d'emergència als nou ports de gestió directa, en els quals es van invertir un total de 16 milions d'euros. L'alcalde de Blanes del moment, Àngel Canosa, qui visitava el resultat de les obres a la zona, acompanyat pel primer tinent d'alcalde i també del director general de Ports de la Generalitat, va afirmar que la finalització dels treballs suposava també l'inici d'una segona etapa d'obres al port per tornar a viure de cara al mar, bé sigués a la vessant econòmica, esportiva o de lleure.

I finalment, fa 10 anys ja, el 2016, 3 de cada 10 persones que anaven al CAP de Malgrat per deixar de fumar, ho aconseguien. Un 30% de persones que acudien a la unitat de deshabituació tabàquica del CAP de Malgrat de Mar havien deixat de fumar. Amb aquesta dada de la mà, la doctora Carme Pasqual va voler mostrar que aquells que s'ho proposen podien abandonar aquest hàbit. Aquell dijous, professionals del centre van muntar una taula informativa al carrer. Es van adreçar directament als ciutadans per fer-los una senzilla prova i conèixer la seva de pulmonar. També se'ls va repartir informació sobre els efectes de tabac i se'ls va explicar com deixar de fumar. Aquesta era una de les activitats emmarcades dins la celebració de la Setmana Sense Fum.

0: Després de recuperar la nostra hemeroteca de què parlàvem anys enrere, el que fem com sempre és connectar amb el nostre company en Jordi Pratsavalls, qui és l'encarregat d'explicar-nos alguna de les propostes culturals que s'han previst aquesta setmana. Hola Jordi, què ens acostes avui?
1: Hola Melina, avui us vull parlar de les activitats dins el mes de la salut de la dona. Una proposta que començarà aquest mateix dimecres 28 de maig amb una xerrada que porta per títol Menopausa en femení, trencant tabús. Serà càrrec de la Marta Garcia de Salut Sexual, una sessió que tindrà lloc al Casal de la Dona a partir de 6:45 de la tarda i oferirà un espai per parlar obertament sobre la menopausa, una etapa encara marcada per molts silencis i estigmes socials. És una participació gratuïta, això sí, cal fer una inscripció prèvia.
0: Gràcies, Jordi.

I ara el que ara fem és repassar quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Avui no ho fem amb en Quim Serra, però igualment tenim previsió meteorològica. Aquest dilluns serà un dia amb el temps estable i assolellat a tot el Maresme. No s'esperen pluges. Els vents seran fluixos de força 2 a 3 de component variable girant cap a component est. El mar estarà en estat de marejol a maries de mar de fons. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament i aniran dels 12 als 18 graus, mentre que les màximes pujaran i oscil·laran entre els 23 i els 26. A Palafolls serà un dia assolellat durant tota la jornada. Les temperatures pujaran fins als 26 graus. Les mínimes, en canvi, com a la resta del Maresme, baixaran en el nostre municipi fins als 12 graus.

I finalitzem l'informatiu repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. L'Escena Nou tanca l'edició del 2026 amb un rècord de 1.250 persones. El cicle de teatre ha experimentat un creixement notable respecte a l'any anterior, quan va treure unes 1.000 persones. L'èxit s'ha basat en la gran acollida de propostes musicals com el concert de Rock Strings, que va exaurir les entrades, i la fidelitat del públic familiar. L'organització ha confirmat que l'any vinent es mantindrà l'estructura d'aquest any. I han detingut tres homes per tràfic de marihuana, un d'ells a Palafolls amb 152 quilos. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat tres plantacions a l'Alt Maresme en menys de dues setmanes. L'operació principal es va fer el 8 de maig a Palafolls, on es va interceptar un vehicle amb 152 quilos de cabdells de marihuana i es va descobrir una plantació indoor amb un frau elèctric de més de 23.800 euros anuals. També es van intervenir cultius a Pineda de Mar i a Malgrat amb unes 400 plantes cadascun. Hem parlat d'altres qüestions també policials, però relacionades amb altres temes. Per exemple, amb la renovació del DNI, que serà setmanal a partir de la tardor. La unitat mòbil de la Policia Nacional augmentarà la seva freqüència a partir del setembre, passant de visites esporàdiques a instal·lar-se al Fòrum Palatiolo aproximadament un cop per setmana. Aquest canvi permetrà realitzar uns 50 tràmits setmanals, evitant les aglomeracions que es produïen fins ara. Els interessats hauran de continuar demanant cita prèvia a la policia local.

I en esports, el club de futbol Sala Sant Lluís s'ha proclamat campió de Lliga de la Divisió d'Honor Catalana. El primer equip va segellar el títol amb una victòria per 4-0 contra el Montornès al Palauet amb gols de Tormo, Caparrós, Fernández i Cabezas. En altres disciplines, el sènior del club de bàsquet Palafolls va aconseguir una victòria ajustada contra l'Escala, mentre el calcadeta del club Deportivo Palafolls, en futbol, també va guanyar el seu partit per 3-2.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 25 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies ja les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat, també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i també al nou canal de WhatsApp. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
3: oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Música, entreteniment, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
5: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
6: Bon vespre, Palafolls. Si esteu escoltant això, és que ja són les 8 en punt d'aquest dilluns i com cada setmana teniu sintonitzat el 107.7 de la FM per viure en directe al vostre espai d'actualitat esportiva municipal. I ja ho sabeu, també us podeu escoltar entrant a www.radiopalafolls.cat. Així que tornem a obrir el marcador, engeguem el cronòmetre i donem el xiulet inicial a una nova edició del Minut a Minut. Nosaltres us portarem tota la informació i vosaltres només heu de posar l'atenció, perquè aquí no es perd detall del que ha passat, del que està passant i del que encara ha de venir a l'esport palafollenc. Com sempre, farem una volta completa per totes les disciplines esportives del municipi. Repassarem resultats, classificacions, protagonistes i també les notícies més destacades que ens ha deixat el cap de setmana. Però aquest programa, com diem sempre, no el fa una sola veu. Aquí hi ha equip, hi ha banqueta i n'hi ha molt de nivell. Per tant, és moment de presentar els companys que completen el hat-trick d'avui. Com un gol de penal, de bon fer i que sempre suma, tenim a l'Eudald Vallicrosa. Bona tarda.
7: Bona tarda, Uri. Què tal? Com estàs?
6: Molt bé, i tu?
7: Home, doncs a punt per una altra edició del programa del Minut a Minut.
6: Avui, com los viejos tiempos, que es diu, estem tu i jo sols.
7: Sí, avui programa íntim, podem dir que és quasi una cita.
6: A veure, això íntim i d'una cita...
7: De fet, tens tota la raó, perquè no només estem nosaltres, sinó que estem nosaltres i tots els oients, així que...
6: Correcte. Que la gent me l'hem de disculpar, que no vingui avui, i desitgem que tingui molta sort amb els exàmens que li queden, que ja està a la recta final de curs.
7: Exacte, i si aquesta època, ara que els dies ja s'allarguen, sempre tothom els queden els exàmens finals, estudiar fort, entregar treballs i sempre ve l'apretó en final.
6: Correcte. I el que no falla, com si fos un xut de xilena encarat amb tota la mala intenció cap a l'escaire, tenim un home que fa filigranes, en Jordi Prats Avall, des dels botonets. Així que, ara sí, poseu-vos còmodes, apujeu el volum i prepareu-vos perquè comença el Minut a Minut. I amb què comencem, Eudald?
7: Doncs, si et sembla, com sempre, amb l'esport català, a veure una mica què és el que ha passat a nivell professional, a l'elit, diguéssim.
6: Una breu repassada, un parell de notícies que tenim.
7: Anem. Si et sembla, Uri, començo pel futbol masculí, que hi ha hagut moviment.
6: Comences pel futbol, tu?
7: A mi, bueno, podríem començar-ho avui així, si et sembla.
6: T'has aficionat al futbol ara?
7: Sí, és que era l'última jornada i dic, a veure com estan fent els, què estan fent els equips.
6: T'has esperat l'última jornada per veure què ha passat, no?
7: Exacte, sí, tot és jugant aquestes últimes jornades. La primera final no és tan important com l'última, ja ho saps.
6: Correcte.
7: I doncs aquesta jornada hem tingut derrota del Barça i empats de l'Espanyol i el Girona, que el condemna al descens i haver de jugar l'any que ve a segona, que ja tots els fans del Girona que ens escoltin ja ho sabran, que males notícies per ells.
6: Doncs sí, la derrota del Barça que tampoc passa res, ja era campió. L'empat de l'Espanyol ja estava salvat.
7: Sí, era, tant el partit del Barça com el de l'Espanyol eren, no eren transcendents, no? Vull dir que era com per acabar la temporada, s'havien de jugar i s'ha acabat.
6: Ja el Girona, que necessitava una victòria, finalment l'empat que el porta a segona divisió. Una llàstima, eh?
7: Finalment, tu saps quins has estat el dia de quins equips són els que baixen de categoria aquest any?
6: Quins baixen?
7: Sí.
6: Baixa el Girona, baixa el Mallorca i baixa l'Oviedo.
7: Mira que el Mallorca molt amarga la seva derrota, perquè han estat lluitant amb opcions fins al final, però no hi ha hagut manera.
6: Sí, a més ja portava 10 anys a primera divisió. I el Girona, que fa 2 anys que estava a Champions, o sigui que són dos equips que eren habituals de primera ja gairebé.
7: Sí, pel cas del Girona això tot va amb ratxa. Et pots tindre un any molt bo, però si venen els equips i et fitxen els jugadors i tot,
6: sí,
7: toca refer-se.
6: Sí, sí.
7: A veure si l'any que ve tenen més sort que aquesta.
6: També parlant de futbol masculí, en Pep Guardiola, que s'ha acomiadat del Manchester City després de diverses temporades, també moltes lligues guanyades, la Champions que tant esperava el Manchester City.
7: Un dels millors entrenadors, si no el millor, no et sabria dir tant, però del futbol mundial, i que és d'aquí de casa nostra i també l'hem de tenir en compte.
6: Correcte, i la gran notícia del cap de setmana, almenys com a opinió personal, arriba al futbol femení.
7: Tens tota la raó, perquè el Barça ha guanyat la seva quarta Champions a Oslo contra l'Olympic de Lyon per 4-0.
6: Els gols de...
7: No facis això, Oriol, home, que...
6: D'Eva Pallor i Salma Parayolo, que van fer dos gols cadascuna.
7: Sort que n'estàs al dia, que si fos per mi enganyaria la meitat de la nostra audiència.
6: Vinga, ara t'ho posaré més fàcil i et preguntaré pel bàsquet.
7: Doncs mira, aquest cap de setmana aquesta sí que me la sé, perquè hi ha hagut victòries de Joventut i Manresa i derrota del Lleida i el Girona. El Barça no ha jugat, ja que tenen un partit aplaçat contra el València, ja que aquest cap de setmana estava a la Final Four de l'Eurolliga. I si et sembla, també tinc una notícia de bàsquet femení, que per exemple l'Espar Girona ha fitxat la jove promesa Iana Martín, una jove promesa amb gran talent a nivell apreciada arreu d'Europa, doncs que fitxa per l'equip gironí, a veure si la temporada que ve poden millorar els resultats.
6: Sí, a veure si amb aquesta jove promesa incrementen el nivell i pensar una mica en intentar guanyar l'Eurolliga femenina o la Lliga.
7: Sí, mira que cada any porten sempre bons resultats, però al final de guanyador només hi pot haver un i s'ha d'esforçar al màxim com a equip.
6: I a futbol sala, que va haver-hi Final Four de la Copa del Rei i el Barça va caure a semifinals contra el Jaén als penals. Una altra vegada el Jaén que guanya en aquest aspecte al Barça.
7: Hi ha una cosa que no entenc, Ori. Tu no havies anat ja a la Copa del Rei i ens havies informat de primera mà del que havia passat? No,
6: jo vaig anar a la Copa Espanya.
7: A la Copa d'Espanya?
6: A futbol sala hi ha moltes competicions.
7: I quantes hi ha així d'importants?
6: La Lliga, Copa Espanya, Copa del Rei, Champions i Playoff de la Lliga.
7: I aviat el Sant Lluís, el futsal Sant Lluís, aviat també haurà d'estar en alguna d'aquestes, perquè tanta competició, faltaran equips.
6: És complicat, és complicat, però bé, ho intentarem. I per acabar les notícies de l'esport català, si et sembla, comentem la llista de la selecció espanyola pel Mundial, en la que hi haurà 9 catalans.
7: Anem-hi, doncs.
6: Doncs mira, els 9 catalans, que em sembla que fan que Catalunya sigui la comunitat autònoma més representada per la selecció espanyola. Llavors, parla bé del futbol català.
7: Home, com a bona base, com també jugant des de primeres categories i tot, entenc que el talent està siguent apreciat.
6: I tant. Doncs, Saudal, ara ja sí, anem a fer una breu introducció de la mà dels titulars palafollencs.

0: tindrem com a partit estel·lar el sènior A del Club Bàsquet Palafolls, que va rendir homenatge al seu capità.
1: El cadet del Club Deportiu Palafolls torna a guanyar i arribarà amb bona dinàmica als play-off d'ascens.
0: El sènior del Sant Lluís acaba la Lliga proclamant-se campió de divisió d'honor i buscarà un doblet històric.
1: Nous podis pel Club Ciclista Palafolls a la Copa Catalana, tant de ruta com a la modalitat de gravel.
0: El Club Curling Palafolls va ser representat per un atleta al Campionat d'Espanya amb un bon resultat.
1: El Club Pàdel Palafolls no juga a Lliga, però aprofita per seguir jugant en un torneig organitzat pel club.
0: Nova derrota de la petanca la Figuerassa Sant Lluís a la Lliga del Montseny, quan no queda res pel torneig de tripletes.
1: Doncs ara ja hem deixat ben clar del que parlarem avui, no perdem més temps, i anem a actualitzar marcadors.

0: Actualitzem marcadors.
1: Doncs, Eudald, una secció que ara ja cada vegada sembla ser que va ser més curta, ja que la majoria de lligues domèstiques van acabant i queden només competicions d'altres esports. Futbol, futbol sala, bàsquet, ja, mica en mica, acaba tot.
2: Tens tota la raó, que cada vegada s'està acabant ja hi ha menys resultats, però també és veritat que m'agrada cada vegada més perquè sempre estem donant bones notícies. Cada vegada hi ha més bones notícies, que és ara quan se juguen realment les temporades, i poder donar ni que sigui alguna bona notícia de tant en tant, algun ascens, algun equip que ha canviat, que ha quedat campió de Lliga, doncs, home, a mi em fa il·lusió.
1: I com diem, tenim la sort que a Palafolls hi ha molts esports, i tot i que la Lliga del bàsquet o del futbol o del futbol sala acabi, tenim el ciclisme, tenim patinatge, tenim el twirling, tenim el pàdel, tenim la petanca, tenim un munt d'esports que no ens deixaran sense material, eh?
2: Tens tota la raó, que la que nosaltres deixem ja, ens comencem a posar el banyador i tot, aquesta gent segueixen entrenant, segueixen competint, i els haurem de seguir també allà on vagin.
1: I tant que sí. Doncs, Eudald, si et sembla, avui comencem pel bàsquet?
2: Vols que comencem pel bàsquet?
1: Sí.
2: Va, doncs anem amb el bàsquet. Doncs aquesta setmana ja diuen adeu a les competicions oficials molts equips del nostre club, però tindrem finalment una setmana extra per gaudir del bon bàsquet. Així que avui us explico l'ho bé millor que ha passat al Club Bàsquet Palafolls. Aquest cap de setmana hi repasso els finals de temporada de dos equips que ja han acabat.
1: Perfecte.
2: En primer lloc, comencem pel Sènior A, que ha tingut molt de moviment aquest cap de setmana, però, bueno, de moment no se'n desvetllo res, no? I us explicarem tot el partit estel·lar, si et sembla bé.
1: Em sembla molt i molt bé.
2: Doncs, ara sí, el diumenge també va acabar la temporada el Sènior B, de la mateixa manera que ho ha fet l'altre sènior. En una jornada jugada el diumenge al Palauet, van sumar una victòria més per 50-41 contra el Sant Joanenc. Un partit on en Capi Roca va ser el màxim anotador, amb 16 punts, i que no es va haver de patir fins al final per veure la merescuda victòria, ja com hem vist altres vegades. Finalment, acaben la temporada novens, sense possibilitat de baixar de categoria i amb 4 victòries al llarg d'aquesta segona fase.
1: Déu-n'hi-do com han acabat la temporada, eh?
2: Sí, jo crec, totalment, de menys a més, eh? Tu no recordes la primera fase que no vam tindre tampoc que la sort de poder-los veure tindre una victòria completa? I ara, mira, a mesura que ha anat avançant aquesta segona fase, millor joc, millors partits, i mira, al final, 4 victòries.
1: Jo crec que l'equip juga bé amb la calor.
2: Sí.
1: No, si la Liga fos a l'estiu, crec que la guanyarien.
2: De fet, jo crec que haurien de començar a provar els tornejos d'estiu, aquests que vas a fer per aquí a Lloret, per aquí a la costa, contra equips estrangers. Jo crec que aquest és el seu terreny.
1: Doncs sí, segurament que sí. Què tenim més, el júnior?
2: Sí, correcte, perquè aquesta setmana no ha jugat i acabarà les competicions el dia 30 a 6:15 contra el Torroella a la pista del Palauet, jugant com a local.
1: Mala sort, no? No juguen aquesta setmana i podrien haver jugat ahir i ja acabar, no? I vacances abans.
2: Clar, home, però així també necessitàvem material per la setmana que ve. Pensa en el programa, home.
1: Tens raó.
2: I si vols acabo amb el Mini, que per fi arrenca aquesta segona fase, que recordem que havia tingut un partit suspès, un partit aplaçat, i portaven gairebé un mes sense jugar, i ho ha fet perdent per 105-58 contra el Bàsquet Girona. La setmana que ve jugaran el segon i últim partit d'aquesta fase contra el Llançà, que recordem que aquesta fase ha sigut una mica per acabar la temporada.
1: Déu-n'hi-do, no, aquest Bàsquet Girona, perquè el Mini, recordem que la majoria dels seus partits els ha guanyat bé.
2: Sí, han de tenir, jo crec, que un gran nivell, o han d'haver portat al final també el Bàsquet Girona és un gran club.
1: El Bàsquet Girona aquest és el mateix club que els de primera divisió d'un masculí?
2: És el mateix. El que no sé si deuen tenir algun equip en categoria superior, diguéssim, de mini, de lliga superior, però vaja, que al final, de totes maneres, és un gran club, han de tenir bons jugadors, sí o sí.
1: Llavors s'entén una mica més el resultat.
2: Clar, són un equip, el nostre mini està jugant també contra equips que també tenen el seu prestigi.
1: Correcte, doncs, Saudal, vinga, va, et deixarà descansar una mica i jo mateix explicaré què ha passat al Palastadium i als camps que ha visitat el Club Deportiu Palafolls. I comencem recordant que el primer equip ja va acabar la Lliga la setmana passada i que ho va fer en una meritoria 8a posició que assenta una mica les bases per intentar l'ascens la temporada següent. El filial, que tampoc ha jugat perquè, igual que la Vilaneta, van acabar la Lliga al cap de setmana passat. El Caet sí que va jugar i va guanyar per la mínima el Vilablareix amb un doblet d'Iker Hornos i un gol de Daniel Morello. Recordem que el Caet ja té la plaça assegurada per jugar playoff d'ascens de categoria i bé, sembla que arribaran amb bona dinàmica i esperem que aquests playoff siguin amb resultat a fort del Palafolls. L'infantil va caure al camp del Calaguidó en un derbi que va acabar amb resultat de 13-0. Tampoc va poder puntuar l'Alaví en la derrota a casa per 3-2 contra el Baixa Llagostera. Dos gols de Sac i un gol de penal de Gerard Miralles. I acabem amb l'infantil femení, que ja fa gairebé un mes que va acabar la lliga amb una meritòria desena posició. També com a notícies extres del club de Bordeaux Palafolls, recordem que estan en jornades de portes obertes. Tothom que estigui interessat en afegir-se al club o provar pot anar a entrenar i veure què tal li va el futbol al Palastadium. I que també faran campus d'estiu i teniu tota la informació a les xarxes socials del club de Bordeaux Palafolls.
2: Bé, tu t'hi apuntaràs, Uri?
1: Home, a veure...
2: No et deixen els del Sant Lluís. Jo te veig molt aficionat.
1: Sí,
2: i jo... Vols dir que ha de ser tan diferent treure les bambes de futsal, picar-te les de taco?
1: Per la gent que no coneix el futbol sala, sobretot, no s'adonen que són dos esports molt diferents. Els dos es juga amb els peus i una pilota, i en porteria, si s'ha de fer gol, però són dos esports molt i molt i molt diferents.
2: Doncs bé, de moment no deixarem per la gent que realment li agrada el futbol 6, el futbol 11, el que juga al camp, i tu de moment et deixem en el teu terreny preferit.
1: Sí, millor. I parlant de futbol sala, hem tingut resultats aquest cap de setmana, molt bones notícies, ja ho hem comentat als mini-spoilers, així que, Eudald, què me n'expliques?
2: Doncs mira, comencem amb el sènior d'honor, que com ja sabeu, la temporada que vien serà sènior de nacional.
1: Clar, ja no direm sènior d'honor.
2: Sènior de nacional, sona bé, eh? De fet, és un bon titular. A mi m'agrada. De fet, no volem... Ho parlem així com si fos una cosa perquè estem més acostumats a parlar en el dia a dia, però em sembla una gesta molt meritòria i que hauríem de donar-li a vegades més bombo.
1: Jo ahir, ja passada les hores després d'acabar el partit, ho pensava i deia, crec que encara no som conscients del que hem aconseguit. O sigui, de la lliga que hem guanyat, com l'hem guanyat, amb quina plantilla l'hem guanyat. O sigui, és que crec que té molt de mèrit i encara no ho estem valorant.
2: Jo crec que si fos el vostre equip, a dia d'avui encara ho estaria celebrant.
1: Jo també, però per no celebrar sol, aquí estic.
2: I, bueno, doncs també haig d'afegir-te que d'aquest equip de sènior, que l'any que ve serà nacional, que aquest cap de setmana s'ha proclamat campió de Lliga, també. Que recordem que havien aconseguit l'ascens, però encara no havien aconseguit el títol de Lliga. I ha sigut gràcies a la victòria per 4-0 contra el Montornès, amb gols de Pol Tormo, Jordi Caparrós, Jordi Fernández i David Cabeza. També tenim el sènior B, que per contra va perdre 2-5 contra l'Atlètic Tordera. Els gols palafollencs van ser de Kenneth Romero i Oriol Pacheco. Tampoc va poder puntuar el juvenil d'honor, que va perdre a Martorell per 6-4 amb un gol en pròpia porteria. Un de Lucas Romero, un de Daniel Recio i un de Mario Escalera. L'equip finalista en cinquena posició, esperant que una carambola i alguna compensació provoquin l'ascens a categoria nacional.
1: Estaria bé, eh?
2: Hi ha una categoria per sobre de categoria d'honor.
1: Sí. Juvenil, sí. Estaria bé. Sènior de nacional, juvenil de nacional.
2: Us acompanyarien el sènior, també.
1: Sí, sí que és veritat que el sènior... El grup és només de Catalunya, de fet una part de Catalunya, i el juvenil en el seu cas sí que és grup de Catalunya i de les Illes Balears. No sé si arriba també a Comunitat Valenciana o Aragó, diria que no, però a les Balears sí.
2: Tens en ment la carambola que s'ha de donar perquè puguin pujar o és massa... encara no ho tens present?
1: S'ha d'esperar que algun equip renunciï a la categoria nacional.
2: Ah,
1: un equip que per lo que sigui vegi que el seu equip no té el nivell suficient i diguin preferim baixar de categoria, preferim no pujar i llavors potser ens toca a nosaltres.
2: I és comú que hi hagi algú que renunciï a aquesta categoria veient que potser no hi pot arribar o que a nivell de club no hi ha bona organització com per poder-ho afrontar?
1: Sol passar de tant en tant, sobretot als equips de les Illes Balears.
2: Clar.
1: Llavors aquí està una mica... l'oportunitat.
2: Entenc que per ells és molt més complicat venir a jugar aquí cada setmana que no pas algun equip d'aquí de la península que pugui haver-hi de fer de tant en tant un desplaçament a les
1: sí,
2: illes.
1: Sí, suposo que també potser per població costa més trobar jugadors d'alt nivell. Al final és una categoria d'alt nivell, de molt alt nivell.
2: Bé, a primera divisió bé hi ha el club, els que són de la Palma, de Palma de Mallorca.
1: Correcte.
2: No? Que al final aquesta gent segur que també treballen doncs, perquè hi hagi bon futsal i de gran nivell a les Illes Balears.
1: Sí, sí, així és.
2: Vols que segueixin la resta de resultats? Que si no recordo malament, anem, tenim el juvenil preferent pendent.
1: Correcte.
2: Doncs mira, aquest equip, el juvenil preferent, va guanyar la pista del Pineda i ho va fer amb resultat de 5-8. Doblet de Lucas López i Oriol Pacheco. I gols d'Ismael Ortiz, Gerard Rovira i Iker Campos. Seguim amb el cadet d'honor, que ja va acabar la Lliga la setmana passada amb pèrdua de categoria, una llàstima, que ja vam comentar. I el cadet B acaba guanyant per 5-0 contra el Lloret Esportiu amb un doblet de Mari Escalera i gols de Sergi Garcia, Rubén Mena i Gerard Aranda.
1: Perdona, que m'he equivocat jo al guió. Mario Morales.
2: Doncs Mario Morales. Doncs Mario, em sap molt de greu. Tenim
1: Mario Escalera va marcar amb el juvenil d'honor.
2: Entesos. I segueixo amb el cadet C, primer dissabte, que va guanyar les semifinals de la Copa Girona de promoció, però diumenge, a la final contra Vidreres, va caure a la tanda de penals i finalment van ser sols campions.
1: A veure, a tothom li hagués agradat guanyar la final, però
2: Pri,
1: s'ha d'arribar.
2: Què és millor, un marino o un submarino? Doncs ja, doncs molt millor per ells. I segueixo amb l'infantil d'honor, que va acabar la Lliga dissabte passat i que han aconseguit la permanència fent una gran segona volta. Doncs l'infantil B acaba la Lliga amb una derrota a casa contra el Girona i un resultat final 2-4. L'Alaví d'Honor és l'altre equip que va acabar la Lliga la jornada anterior i recordem que s'ha proclamat també sotscampió. L'Alaví B acaba la Lliga en ple de victòries, aquesta última amb resultat de 0-12, molt avoltada a la pista del Girona. Pol Cruz va fer 5 gols, Isaac Alemany 3, Ethan Martínez 2 i els altres dos van ser obra de Marcos Manzanares i Nil Palou. L'Alaví C, que aquesta última jornada tenia descans i havia d'esperar una punxada del Dosrius, que no va succeir. Per tant, finalment els palafollencs acaben en segona posició de la Lliga. I acabem amb el juvenil femení, que va caure al Palauet 1-2 contra el Rubí. El gol palafollenc va ser de Daniela Zapater.
1: Al final hem parlat de diversos campions. Setmana vinent, amb una mica de sort, tindrem en Rafa aquí per també comentar lligues i les Copes Girona que falten. Però també hi ha diversos que han quedat segons. És que han estat a les portes de guanyar més títols pel club.
2: Teniu vitrina? No? Teniu algun lloc on exposar els trofeus?
1: El Club Bàsquet Palafolls la té?
2: Sí.
1: Sí, però dins el magatzem que no la veu ningú.
2: Exacte.
1: No? Llavors...
2: Home, perquè se us quedaria petita, veient també tant de títol de Lliga i tants títols de Girona.
1: Quina llàstima que no estigui la regidora avui, perquè era bon moment per demanar una vitrina al Palauet.
2: No, perquè llavors semblaria que vosaltres sou un que porteu aquí grans èxits pel Palafolls i semblaria que, en comparació al bàsquet, que em semblem una mica de segona. I prefereixo que sigui així, em sembla.

0: club en aconseguir en una mateixa temporada ser campions de Divisió d'Honor i ser campions de la Copa Girona.
1: Perquè a la Copa Girona, ara mateix, clar, que esteu a nivell sènior, jugueu contra gent de totes les altres categories o se fa un format de Copa Girona només dels que esteu a X categoria?
0: No, jugant des de segona catalana, primera catalana i Divisió d'Honor. Sí que és veritat que els de Divisió d'Honor vam entrar alguna ronda més tard, però al final un equip de segona podria haver arribat a la final perfectament.
1: I és una mica l'equivalent com la Copa del Rei de futbol, no? Que també tens diverses categories i que depèn de la categoria que estiguis entres més aviat o més tard, no?
0: Així és, sí.
1: I en el vostre cas, entenc que de la vostra categoria hi ha d'haver com a molt un equip més. Sí que ho teniu molt de cara per poder guanyar.
0: A veure, sí que és veritat que arribem sent campions, però al final juguem contra un equip que ens ho posarà difícil. De fet, vam jugar fa 3 setmanes contra ells, contra els Rodellets, i només vam guanyar 0-1 a la seva pista. Llavors, a un partit, a una final, poden passar moltes coses i per mi està 50-50.
1: Bueno, a veure si la setmana que ve podem donar més bones notícies. Escolta, quan entrevisteu el vostre president, portareu els títols aquí també per fer una foto a tota la immensa d'això.
0: No sé si jo si la taula dona per tantes copes i tants títols de lliga.
1: Serà xulo, ja sortiré jo perquè hi càpiga, no et preocupis.
0: No, tu no has de sortir, que has de fer l'entrevista. Doncs, Saudal, si et sembla, passem al patinatge, que aquest cap de setmana el Club Patí Palafolls no ha competit i han aprofitat per descansar, recarregar piles de cara a les finals del Trofeu de Catalunya, que recordem que seran al Palauet el 13 de juny, si no m'equivoco, i que estan preparant de la millor manera possible. I canviem les rodes del patins per les rodes de la bicicleta, perquè els del Club Ciclista Palafolls sí que no han parat.
1: No, aquesta gent sempre està en actiu, ja ho saps que ells entrenen constantment, no només tenen competicions, sinó que pràcticament ja havíem tingut aquí entrevistes que ens ho explicaven, que entrenaven quasi gairebé cada dia, i tenim una nova etapa de la Copa Catalana Màster, on el Club Ciclista de Palafolls ha estat present amb bons resultats. En aquesta ocasió, la cursa es va disputar al Bruc. A la Màster 50, l'Edu Pérez va fer segon. A la mateixa categoria, a la Màster 50, quarta posició per un gran Fran Orante. I a la Màster 60, Albert Jiménez va entrar en setena posició. I això no és tot, perquè en Joaquín Jiménez va disputar la Copa Catalana en modalitat de gravel a Agramunt i van pujar al podi de la Màster 60 amb la seva tercera posició.
0: Dos podis més.
1: Sí, sempre porten bones notícies.
0: Uns altres que si haguessin de fer una vitrina també l'omplirien bé, eh?
1: Tens tota la raó, perquè mira, aquí tenim avui l'Edu Pérez, que va ser segon, amb en Joaquín Jiménez, que va quedar tercer, i els altres competidors no van tenir podi, però també molt bones sensacions.
0: Sí, que recordem que aquí diem els resultats més destacats. Van haver-hi més corredors del Club Ciclista Palafolls que van participar al Bruc, però que van arribar amb el peloton, van fer un altre tipus de feina cap als seus líders i ja està.
1: I que al final també és una gent que en el seu nivell competeixen més que per poder passar-s'ho bé, per fer esport, per fer salut, que no sempre també com per poder anar a guanyar. Que al final
0: és un hobby també.
1: Com a tu i com a mi, que tampoc ens hi guanyem la vida de moment.
0: Sí, no, al final, mira, parlant del sènior que apoyem de categoria, al final juguem per passar-ho bé, perquè ens agrada. És evidentment que preferim jugar a la categoria més alta, però és pràcticament el de menys.
1: Tota la raó, Uri.
0: I avui reprenem un esport que fa molt de temps que no donaven notícies, i estem parlant del Tourlink, perquè un atleta del Club Tourlink Palafolls, concretament la Valentina Massagú, va competir el cap de setmana passat al Campionat d'Espanya Artístic i va assolir la 6a posició de la seva categoria.
1: Últimament feia temps que no en parlava i m'agrada tenir-ne més notícies, eh?
0: Sí, vam parlar fa 2 o 3 setmanes, em sembla.
1: Sí.
0: Però sí que anem parlant molt de tant en tant, a veure si s'animen en més competicions.
1: Saps si ells també estan acabant temporada ara o també ells segueixen, van a any natural?
0: Diria que van a any natural, però no ho sé. Però mira, la Valentina, eh? 6a posició, campionat d'Espanya, eh? No de Catalunya, d'Espanya.
1: No, d'Espanya. Que molt, molt bona, molt meritori aquesta 6a posició.
0: I tant que sí. També tenim petanca d'aquest cap de setmana.
1: Correcte, perquè la petanca, la Figuerassa, va perdre el seu partit de la Lliga del Montseny contra el líder, que és el Canovelles. Tot i la diferència a la taula, el partit va ser molt ajustat, fins al punt que el resultat va ser de 7-9. També recordem que el proper 6 de juny el club organitza un torneig de tripletes. El seu preu és de 60 euros per tripleta, inclou la inscripció, un entrepà i una beguda. També hi haurà premis als millors equips. Així que, amb més informació, al telèfon

0: 639 21 72 65. I el torno a dir per si algú se'l vol tornar a apuntar, el 639 21 72 65.
1: Què farem, Eudal? Ens apuntem o no?
0: Jo amb la petanca crec que haig de ser molt dolent, em sap greu dir-t'ho.
1: Però si sí, la petanca és a canell, com el bàsquet, no?
0: Però tu què vols aquí? Que em vinguin a criticar que parlem malament d'ells?
1: No, crec... no. Jo crec... parlar malament de la petanca.
0: Gens ni mica. Jo crec que al final la petanca ha de ser un joc de precisió i de paciència, i jo crec que això a vegades em costa, eh?
1: Però no creus que hi ha una certa similitud amb el bàsquet? És un toc de canell, precisió amb el canell, no?
0: Home, però estem parlant d'unes boles de ferro petites i d'una bola rugosa i que al final no pesa tant, que potser la llences des de 6 metres i pico. A mi em sembla més diferent.
1: Bueno, doncs la petanca, quan sigui el tronet, tu tires una mica més cap enrere i llences. Sense donar el cap a ningú i ja està.
0: Ho hauré de provar. Em dibuixaré una línia com la línia de triple i faré veure com que estic jugant des d'allà.
1: Mira, potser així guanyem. A veure, no llançarem el peu.
0: El que sí que haurem és d'estar atents per anar el dia 6 de juny a veure si traiem bona informació del que ens expliquen.
1: Quin cap de setmana, eh?
0: 6 de juny?
1: 6 de juny, la petanca. 7 de juny, la trail Senyor del Castell, que recordem que encara queden inscripcions obertes.
0: Doncs esperem que la gent s'hi apunti, perquè sempre et dona... És una activitat molt, molt bonica de fer i sempre hi ha molt bon ambient. I els nostres amics del Safir, home, la veritat és que se la preparen molt bé.
1: I tant que sí. I acabarem parlant del pàdel, que aquest de setmana el Club Pàdel Palafolls no va tenir competició de la Lliga Catalana Federada, però no van aprofitar per descansar, sinó que des del club es va organitzar un torneig en el que van participar un total de 85 parelles, repartides en 3 categories masculines i 3 categories femenines, segons el nivell, i que va ser totalment un èxit.
0: Doncs mira, em sembla que això són bones notícies també per fomentar el pàdel aquí a Palafolls. També em sembla que ha de ser molt bona notícia també pel Club Pàdel Palafolls, que fins fa poc no en teníem notícies aquí a la ràdio, no en donaven res, i mira, veig que competeix cada cap de setmana, fan tornejos que mouen una gran massa de gent, així que els hi desitgem el millor.
1: És que ja ho hem dit, aquí a Palafolls esport el que vulguis.
0: Sí. Ens faltarà alguna natació, alguna cosa d'aquestes, però...
1: Bé, recordem que tenim el Mosaico Sub, també, el Club de Submarinisme de Palafolls.
0: Tens raó, com ho vas comentar, em sembla que la setmana passada, que jo des que estic aquí a la ràdio no hem pogut donar cap notícia, però vaja, que deuen estar fent també les seves activitats, i que si algú d'aquest club ens escolta, que ens pot enviar informació i contactar amb nosaltres.
1: I tant que sí. I Eudal, ara, si et sembla, ja que tenim els marcadors actualitzats, direm cap al partit d'estel·lat, que avui serà una mica més llarg, ja que tenim varis talls i perquè també tenim un petit homenatge.
0: Doncs anem-hi, Uri, que t'explicaré el millor d'aquest partit.
1: Doncs som-hi.

0: El partit estava.
1: Som-hi, Eudald. Doncs, a veure, el partit... Començarem primer parlant específicament del partit, si et sembla bé, no de tot el que l'envoltava.
2: Si vols, fem una petita prèvia, m'expliques sense mirar el guió què va succeir al Palauet. Així una mica en resum.
1: Així una mica en resum, primer hi va haver un memorial, un acte d'homenatge, si et sembla bé, d'Àlex Sacristán, el capità Sacris, que aquest, al ser l'últim partit d'aquesta temporada, també significava l'últim partit d'ell vestint la samarreta del Palafolls, almenys en partit oficial. Després d'aquest acte, que es va fer entre amics del club, amics, familiars d'en Sacris, va començar el que vindria a ser l'últim partit de la temporada del Sènior A, que el va enfrontar amb sembla que a l'hora habitual que juguen aquí a casa, a un quart de vuit, a les 7:15, contra a l'Escala. I prometia ser un partit igualat i que l'anada va acabar, no ho recordem, per 86-84 a favor de l'Escala, molt ajustat. Així que els nostres volien ara, ja jugant com a locals, venjar-se d'aquesta derrota. Amb aquesta mentalitat es va començar el partit, on des d'un bon inici estaven molt activats en atac i en pocs minuts, gràcies a jugades ràpides, sobretot d'Unai Osuna, que es posava amb un parcial de 12-3 en 5 minuts.
2: Creus que l'homenatge en Sacris va fer que l'equip sortís més endollat i sortís amb aquest bon parcial inicial?
1: Jo penso que sí, perquè estaven tots conjurats a poder portar, diguéssim, aquest partit a una victòria per poder-li dedicar també a en Sacris i bé, que també el fet d'haver-se reunit abans, jo crec que va fer certa companyonia entre l'equip i que van sortir molt endollats en comparació a l'altre equip, perquè al final també era un equip que no s'hi jugava res i que devien començar una mica veient-les venir, però clar, ningú li agrada perdre, així que també van voler també ells fer el seu partit. Així que després de 5 minuts, després d'un temps mort i que comencessin les rotacions, es va aturar bastant l'allau ofensiu i gràcies al poc encert dels dos equips es va arribar al final del quart, del primer quart, amb un 18-10, amb molta anotació dels visitants des de la línia de tir lliure. En el segon quart va començar amb una tònica similar, on es veia l'Escala anotant des de la línia de tir lliure per una falta d'Ivan Molist, jugador del júnior que té l'oportunitat d'agafar minuts al sènior i que recordem que el seu germà, l'Eric, que ja juga en el mateix equip. Després d'una cistella, Àlex Domínguez, el partit es va aturar en atac i la precipitació i falta d'encert regnaven en el joc palafollenc. A més, sumant-hi que a l'altre costat de la pista l'Escala anava aconseguint sumar punts per fer que es capgirés el marcador i la dinàmica fos contrària als palafollencs, que a falta de 5 minuts per la mitja part perdien de 3 i no, havien aconseguit anotar més. A partir d'aquest moment, Osambela i Osuna van carregar l'equip a sobre i amb la seva facilitat d'anotar van posar el 36-31 a la mitja part. En Maxi, un dels entrenadors, ens va rebre a la mitja part i això és el que ens va comentar.
3: Bueno, pues hoy hemos tenido un partido muy importante contra el Club Básquet La Escala. Además de ser el último partido de liga, era el último de nuestro capitán, el Alex Sacristán, el cual se merecía tener la mejor despedida, una despedida que empezó mucho antes del partido. Y el partido empezó muy bien, con parciales, con una diferencia muy amplia en el marcador. Y solo al final del primer cuarto y básicamente el segundo cuarto, el árbitro parecía querer compensar. Una diferencia que solo veía él. No sabíamos si quería compensar la diferencia en el marcador o la diferencia en el banquillo, pues puesto que éramos superiores y podíamos desgastar al rival. Y a base de tiros libres en la primera parte fue lo que mantuvo viva la Escala y no nos permitió irnos mucho más en el marcador. Una diferencia de 6 tiros libres por 26 de la Escala mantuvo a la Escala viva. La primera parte no tiene mucha más historia. Muy bien el Palafolls, pero hacía falta jugar un poquito más.
2: No, les tirs lliures que també són claus al bàsquet.
1: Sí, és veritat, i a la primera meitat n'hi va haver molts i jo crec que va marcar molt la diferència, o sigui, va marcar la diferència. Va fer que l'Escala estigués enganxat al marcador gràcies a moltes faltes, a una defensa intensa que ells anotaven des de la línia de tir lliure. A la represa, amb l'intercanvi de cistelles, va marcar a l'inici, on es va veure una defensa molt més tova, i en què semblava que totes les faltes ja s'havien fet. A la primera meitat, mentre n'hi havia moltes, a la segona es van aturar per complet. Així que mentre els visitants aconseguien anotar, els locals eren capaços d'igualar-los i obrir més escletxa.
2: Al final això també, clar, tu estàs veient que et piten moltes faltes, fa que baixis la intensitat, et condiciona una mica, és difícil, no?
1: Sí, i que normalment s'atura el joc, també és un moment de pausa, de descans, i que si tu aconsegueixes tenir una bona dinàmica per l'equip, en aquest moment normalment se satura una mica. És igual que si hi ha, com dir-t'ho, una tècnica o que hi ha alguna jugada d'aquestes més polèmica, no sol afavorir que la dinàmica segueixi. Com un temps, un petit temps mort. I com et deia, que mentre que els escalencs només anotaven des d'un parell de jugadors puntuals, la veritat que van fer molt bones anotacions, però que eren un parell justos, els palafollencs sumaven des de gairebé tots els jugadors, fent que des de la línia de tir lliure en Manu posés 15 punts d'avantatge amb el 59-44 a falta de 3 minuts. Finalment, amb alguna jugada de velocitat i alguna assajada, els visitants van posar el 62-54 al final del tercer període. I començava l'últim quart, que semblava que el Palafolls ho tenia tot de cara per endur-se el partit, però el Palafolls va sortir relaxat en defensa i en atac, i per cada anotació de l'escala els costava molt poder sumar algun punt. I a mesura que avançava el partit, els palafollencs van anar posant nerviosos, i al veure que s'acostaven al marcador, fet que feia més errades.
2: Abans d'entrar en el que és el final de partit i saber com va acabar, un partit que va ser molt de ratxes, no? Perquè recordem que el Palafolls va començar el partit amb un molt bon parcial, va remuntar l'escala, ara hem dit que el Palafolls va anar 15 punts d'avantatge, però que al final del tercer quart només eren 8, o sigui, van ser molt de petites ratxes de cada equip.
1: Sí, el que sí que és veritat, que el que va marcar molt, així com jo crec que el Palafolls va aconseguir fer en poc temps obrir molta escletxa. En canvi, a base, llavors, a la que la seva ratxa s'aturava, en mica l'escala és on que anava agafant punts, perquè potser el Palafolls moltes vegades feia la seva escletxa, obria distància, potser amb 3, amb 4 minuts de joc així una mica ràpid, bé, amb intensitat, i aconseguien anar-se'n. Llavors, a la que s'aturava aquesta ratxa, l'escala mica en mica, doncs no sé, ara 2 punts, ara fallava el Palafolls, i doncs anava mica en mica a tornar-se a reenganxar.
2: O sigui, vols dir que l'escala era molt més regular durant el partit i que el Palafolls era el que tenia més ratxes bones?
1: Sí, jo penso que va ser així, com dius tu, amb aquesta dinàmica. I que bé, que al final tampoc va ser, sí, tampoc és una cosa, crec que dolenta, perquè mentre puguis anar encadenant bones ratxes, però va, pot ser que al final tu arribis molt més desgastat al veure que l'altre equip ha anat arribant i ha anat tornant a aixecar-se. Però vaja, això després et pesen les cames, però fins que no arribes al final no ho veus. Com t'anava dient, la defensa es va endurir en el quart, però va causar més faltes i anotació des de la línia de tir lliure, com dèiem abans. I això va fer que, a falta de 3 minuts i poc pel final, la distància fos de 5 punts. Finalment hi va haver un temps mort que van posar els dos equips en tota la tàctica en joc, i al tornar a reprendre el partit la defensa era molt més intensa, però l'atac no donava fruits, i a falta de 17 segons pel final l'escala empatava el partit a 72 i ho deixava tot obert per la pròrroga. Quedaven 5 minuts de tot o res per despedir la temporada, ja també en sacris, així que no volien que fos d'una altra manera que no fos en victòria, i els locals es van conjurar, o sigui, el Club Bàsquet Palafolls, per fer-ho possible. Així que les tres primeres anotacions van ser palafollengues, i entre elles hi havia les de l'home del partit, l'Àlex Sacristán. El Palafolls aconseguia una distància de 6 punts que, a falta d'un minut, l'escala van igualar amb un triple i 3 tirs lliures, que no els van fer tremolar a la mà. Quan estaven a falta de 35 segons pel final, i si el partit havia començat amb tirs lliures, va acabar de la mateixa manera, perquè a 15 segons pel final, Manu, des de la línia de tir lliure, falla el primer, però anota el segon, i ell mateix anota al final del partit, el definitiu, 83-80, així que victòria dels palafollencs.
2: Victòria molt ajustada, que es va decidir a la pròrroga, déu-n'hi-do.
1: Correcte, es va haver de suar l'últim partit. I també tenim un tall del mateix Maxi, que ens explica la resta del partit.
3: En el descanso teníamos un marcador que no nos las prometía tanto, que estábamos ajustados, que era un 36-31, y teníamos que corregir cosas. Entonces aprovechamos para hablar, para mantener un ritmo alto, seguir desgastando a la escala, pero también para mover mejor el balón por fuera, encontrar mejores posiciones de tiro y sobre todo jugar un poquito más todos. Pero bueno, había que aprovechar el acierto que teníamos cuando lo teníamos. La segunda parte, el tercer cuarto, la escala optó por hacer una zona ya que duró el resto del partido. Querían cortar ese ritmo alto que queríamos tener para no desgastarse ellos. y gracias a, y tuvimos que aprovechar el acierto exterior. Gracias a 5 triples, el cuarto fue bastante anotador por parte de los dos equipos, puesto que la escala no cedía en el tiro, estaba muy metida en el partido y tenía muy buen acierto. Pero 5 triples del equipo pues nos mantuvo por delante. El último cuarto, la verdad es que empezó bien, pero una vez más los tiros libres volvieron a dar vida a la escala, que aprovechó el final del cuarto con un par de errores para hacer un parcial de 0-6 y empatarnos el partido en los últimos 2 minutos, lo cual hizo que el partido fuese un poquito más épico, sobre todo para nuestro capitán. Forzaron la prórroga y en la prórroga teníamos que intentar no tener esos nervios, jugar con cabeza, mantener las posesiones y gracias a un pequeño parcial solo teníamos que controlar el partido. Así todo, volvimos a cometer un par de errores y luego el mismo guión de todo el partido. Gracias a los tiros libres y todo, pues la escala parecía que estaba ahí. Pero gracias a un capitán que se lo merecía todo ese día, anotó una canasta que para mí resultó definitiva y justo en la jugada siguiente cogió un rebote que, jugando con Manu Romero acabó con los últimos 3 puntos para ya ganar el partido y que fuese el día que Sacristán se merecía. Fue un bonito día, fue un partido emocionante. Son esos partidos que hay que disfrutar los que están en la grada y, sinceramente, agradecido a Sacristán por los 23 años que ha estado con el club y agradecido a todos los chavales porque no ha sido un año fácil, en la radio lo sabéis. Y creo que con todas las dificultades, creo que todos han querido estar y realmente había mucho más equipo y se ha demostrado cuando ha tocado competir con los de arriba que no ha sido fácil. Bueno, poco más puedo decir, se acabó la temporada y solo deseo que estos chavales sigan jugando, que este año haya servido de aprendizaje y el año que viene haya más suerte para poder entrenar mucho más y mejor, porque el nivel ya lo tienen. Un saludo a todo Radio Palafolls, un abrazo.
1: Així doncs, l'equip aconsegueix tancar amb bon gust de boca una jornada que ha tingut de tot tipus d'emocions i podran gaudir de les tan esperades vacances. El nostre company Àlex Piqueras es va desplaçar al partit i ens explica com es va produir tot.
0: Bona tarda a tots els oients i a l'equip del Minut a Minut. Us trobo molt a faltar a tots, però sé que esteu en bones mans. Dissabte a la tarda va ser l'últim partit de temporada a casa, al Palauet. També vam aprofitar per fer el comiat d'una gran persona d'aquest club i una figura molt important durant tants anys com ha estat l'etern capità Àlex Sacristán, mític també del programa Minut a Minut. Va ser una despedida molt familiar amb la seva gent, se li van preparar diferents sorpreses, es va fer lectura de textos i de testimonis de gent que ha viscut amb ell tota aquesta etapa de 20 i pico d'anys ja jugant a bàsquet i fent créixer el club. Una persona que ha fet tant de directiva com d'entrenador com de jugador i per tant doncs el seu valor afegit en aquest club i com a capità ha estat molt gran sempre. Òbviament us podeu imaginar emocions de tot tipus i un acte que valia la pena acompanyat de tota la seva gent. Respecte a el que va ser el partit, doncs crec que l'equip va començar molt bé, també perquè l'equip rival venia amb només 7 jugadors, si no m'equivoco, i nosaltres érem un bon grapat de gent degut al comiat d'en Sacris, i doncs el primer quart va ser molt exitós pels nostres, que van agafar molt avantatge, i crec que la resta del partit potser en alguns moments ens vam relaxar de més. També la intenció era acabar la temporada d'una manera positiva i que tothom pogués jugar i disputar minuts i ser-hi en un dia tan especial. Així que, bueno, el partit es va anar igualant bastant al segon i tercer quart, a l'últim encara més, va haver-hi una pròrroga i bé, va haver-hi una mica de tot, però per sort vam acabar guanyant, va ser una bona cirereta del pastís en un dia tan increïble i que menys que la marca Palafolls no acaba patint fins i tot l'últim partit a la pròrroga, però al final victòria dels nostres i un dia que crec que molta gent recordarem. Una abraçada, companys.
2: El trobes a faltar o no, Àlex Piqueras?
1: Home, doncs clar que sí. Tenim aquí un bon tàndem per defensar el bàsquet davant del futsal i del futbol.
2: Estem en un 1 contra 1, eh?
1: Exacte, això és un duel. Doncs, Uri, si et sembla, ara que hem acabat una mica amb el que va ser el propi partit en si, si et sembla, tornem una mica enrere en el temps i expliquem com va ser aquest acte d'homenatge que se li va fer a en Sacris abans del partit.
2: Perfecte, així també fem el nostre petit homenatge parlant d'ell, perquè a més també va ser una figura important en el programa ja fa uns anys.
1: Clar, i és important que ho recordem, perquè amb l'acte d'homenatge que se li va fer a l'Àlex Cristian Morales, també conegut com a Sacris, on tots els membres del club i figures properes al jugador van voler despedir-lo i fer-li costat en el que ha sigut l'últim partit d'una figura de gran rellevància dins del club. Un company, un jugador i amics de molts de nosaltres, que ha defensat els colors del Palafolls i d'aquest esport des de petit, passant per totes les categories inferiors fins a arribar a l'actual sènior, on és el capità per veterania, joc i companyonia. Ha sigut un jugador que també ha participat en l'organització del club dins de la Junta i que treballant per tirar endavant els moments que el Palafolls passava a hores baixes. Així doncs, aquest acte és en què el lluïa la samarreta amb el 8 i el nom d'etern capità. Se li va fer entrega de la seva samarreta emmarcada i signada per tots els jugadors. Tenim un tall que ha enviat una figura també històrica del club, del Palafolls, com és en Felip, parlant de la tasca d'en Sacris, que el coneix des de fa molts anys.
4: Bueno, doncs, tema d'avui, el senyor Àlex Sacristán. Dic senyor perquè imagino que ja deurà rondar els 30 i jo, si malament no recordo, el devia conèixer amb 8 anyets, ¿vale? Diria que vaig ser el seu primer entrenador, edat de mini, i per això dic senyor, perquè només han passat 22 anys, 20 anys, i han passat volant. I el recordo que encara el recordo que va començar a botar a pilota. I bueno, què dir d'en Sacristán? Doncs bueno, sempre ha sigut un home, bueno, un home, un nen de club, sempre ha estat al Palafolls, sempre ha sigut un mes, ha sigut company, ha sigut veí, ha sigut amic, ha sigut home de club, vull dir, quan se l'ha necessitat sempre ha estat allà ajudat. Va estar a l'última junta amb l'Ivan, vull dir, entre l'Ivan i van carregar forces, van portar i sostenir el club, i bueno, què dir, pues, la veritat és que jo crec que serà, sempre estarà, jo crec que no és una despedida, perquè els que hem jugat a bàsquet necessitem pilota i estic segur que ens retrobarem amb molts entrenos i estic segur que el tenim a les pistes, al millor jugant no, però entrenant segurament que sí.
1: Doncs hem tingut ara en Felip, que ens explicava una mica la tasca de l'Àlex Cristian al club, i també hem tingut un tall d'en Sacris explicant en la seva pròpia vivència que ha tingut en aquest moment que ens ha donat per Ràdio Palafolls.
5: Doncs res, un dia molt emocionant amb tota aquesta cerimònia que em van preparar els meus companys de club i la família que hem format. I res, no puc anar-me de millor manera, la veritat, o sigui, si algun cop em vaig pensar a marxar o no, ara ja amb aquesta despedida haig de marxar sí o sí, m'ha quedat clar, perquè no podria marxar de millor manera d'aquí. I res, molt agraït després de tots aquests anys en els que he intentat donar el millor de mi, i res, que espero que els meus baixos coneixements de bàsquet, però a la vegada la meva passió i carinyo que li tinc a aquest esport, hagin calat en algú, que crec que en algú ha calat veient tot el carinyo que vaig rebre el dissabte. I res, estic molt orgullós de no haver marxat mai del Palafolls i de tota la meva trajectòria. I que res, com vaig dir el dia de l'homenatge, això no és un adeu, continuaré estant present pels pavellons, però bueno, ara en un segon pla i més relaxadet. I res, moltes gràcies també a la ràdio, que m'heu acompanyat també, he format part del minut a minut, i res, que també sou uns grans companys dels que m'emporto un record molt bonic també.
2: Doncs Saudal, amb les paraules d'en Sacris acabem partit estel·lar i, si et sembla, anem cap a l'MVP de la jornada.
1: Anem-hi.

0: Doncs arriba un dels moments més esperats de la setmana, que és decidir qui ha sigut i qui s'emporta el premi MVP de la jornada minut a minut. Jo, del Vallecrossa, avui ho tinc força clar. No sé si et passa el mateix.
1: A mi em passa el mateix i crec que no és únicament no és un MVP, diguéssim, pels resultats esportius d'aquesta setmana, sinó que és per una sola trajectòria. Així que jo, per part meva, donaria avui l'MVP per mèrits a Àlex Sacristán, a Mansacris, ja que aquesta setmana ha sigut el seu comiat de les pistes i crec que es mereix aquest reconeixement.
0: Penso igual que tu. De fet, l'Àlex Sacristán em recorda en certa part a mi i per això valoro molt el que ha fet, que capità del primer equip, un home que sempre a disposició del club, i per tant totalment meritori aquest premi per la seva trajectòria i a més perquè recordem que en aquest seu últim partit, com ha dit en Maxi, va fer una canasta que també va ser clau per la victòria.
1: Correcte, de fet és un home que encara que potser no, a vegades no hagi tingut el màxim anotació en un equip, sí que és veritat que quan ell és de pista es nota perquè el joc flueix millor i que tothom juga molt més tranquil i molt més relaxat.
0: Doncs per tant, premi MVP de la jornada minut a minut, Àlex Sacristán.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: I fins aquí l'edició 570. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu, perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 12 del vespre d'avui mateix o demà a partir de les 2 del migdia. O si no, a www.radiopalafolls.cat, a l'apartat de podcast, allà trobareu tots els programes de la temporada. I si no, també els podeu escoltar a través de l'Spotify. A l'edició i producció del programa hem tingut l'Eudal Vallcrosa, l'Àlex Viqueras i un servidor. El control de so hem tingut en Jordi Pratsavalls i ens hi tornarem a posar el proper dilluns a la mateixa hora de sempre amb tota la informació esportiva palafollenca. Bona setmana, Eudal.
2: Pues molt bona setmana a tu, a en Jordi i a tots els oients també.
1: I com dius, bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.

0: vagis on vagis. Cada dia més a prop.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
2: El cicle Escena Nou tanca l'edició del 2026 amb un rècord de 1.250 persones espectadores. El cicle de teatre ha experimentat un creixement notable respecte a l'any anterior, quan va atreure unes 1.000 persones. L'èxit s'ha basat en la gran acollida de propostes musicals, com el concert de Rock Strings, que va exaurir les entrades, i la fidelitat del públic familiar. L'organització ha confirmat ja que l'any vinent es mantindrà l'estructura de 8 activitats i una sortida a Barcelona.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada, n'hi ha d'altres i les avancem en titulars. Han detingut tres homes per tràfic de marihuana, un d'ells a Palafolls amb 152 quilos. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat tres plantacions a l'Alt Maresme en menys de dues setmanes. L'operació principal es va fer el 8 de maig a Palafolls, on es van interceptar un vehicle amb 152 quilos de cabdells de marihuana i es va descobrir una plantació indoor amb un frau elèctric de més de 23.800 euros anuals. També s'han intervingut cultius a Pineda de Mar i a Malgrat amb unes 400 plantes cadascun.

0: I la renovació del DNI a Palafolls serà setmanal a partir de la tarda. La unitat mòbil de la Policia Nacional augmentarà la seva freqüència a partir del setembre, passant de visites esporàdiques a instal·lar-se al Fòrum Palatiol aproximadament un cop per setmana. Aquest canvi permetrà realitzar uns 50 tràmits setmanals, evitant les aglomeracions que es produïen fins ara. Els interessats hauran de continuar demanant cita prèvia a la policia local. I en esports, el club de futbol Sala Sant Lluís s'ha proclamat campió de Lliga de la Divisió d'Honor Catalana. El primer equip va segellar el títol amb una victòria per 4-0 contra el Montornès al Palauet amb gols de Tormo, Caparrós, Fernández i Cabezas. En altres disciplines, el sènior A del club de bàsquet Palafolls va aconseguir una victòria ajustada contra l'Escala, mentre que el cadet A del CD Palafolls també va guanyar el seu partit per 3-2. Pel que fa al temps, aquest dilluns tindrem un dia estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions. Els vents seran fluixos, força 2 a 3 de component variable, girant cap a component est. Mar en estat de marejola, maries de mar de fons. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament i aniran dels 12 als 18 graus, mentre que les màximes pujaran i oscilaran entre els 23 i els 26 graus. A Palafolls serà un dia assolellat, amb temperatures que pugen fins als 26 graus i mínimes que baixen fins als 12. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dilluns 25 de maig del 2026 i ho fem parlant del cicle Escena Nou, que ja s'ha consolidat a Palafolls amb un augment de públic i també el cartell de complet en diverses de les propostes. El cicle de teatre Escena Nou ha tancat aquest cap de setmana la seva edició 2026 amb un balanç molt positiu. Segons les dades recollides, la participació ha experimentat un creixement notable. L'any 2025 el cicle va atreure unes 1.000 persones i enguany la xifra s'ha enfilat fins a prop dels 1.250 espectadors. L'èxit d'aquesta edició s'explica en gran part per l'acollida de les propostes musicals. Destaquen especialment el concert de Rock Strings, que va aconseguir exaurir totes les localitats, i l'actuació d'Anna d'Ivòria. Així mateix, també el públic familiar continua sent un dels pilars del cicle, mantenint una audiència molt fidel, que ha registrat una mitjana de 100 assistents per funció en les activitats infantils. Des de l'àrea de cultura també s'ha volgut posar en valor la resposta positiva a formats més innovadors o arriscats, com ara el Teatre Fòrum amb la companyia Quarta Finestra, així com també el concert d'Enel Azul. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Ricard Morales, ha fet una valoració molt satisfactòria del tancament d'aquest cicle.
1: Fixa't, fins i tot també el concert de Rock Strings, doncs, vam exaurir les localitats, les activitats infantils que cada any, bueno, que tenen seguidors molt fidels, doncs un públic molt fidel, doncs també hem arribat a més de 100 persones de mitjana d'assistència. Llavors, en general estem molt contents. Si l'any passat vam ficar 1.000 persones dintre de les activitats del Escena Nou, aquest any hem arribat, estem prop de les 1.250 persones, amb la qual cosa ho valorem molt positivament i constatem això, no? Que és un cicle, doncs, que ha vingut per quedar-se.
0: Amb la mirada posada en el futur, l'organització ja ha confirmat que l'any vinent es mantindrà l'estructura actual que tants resultats ha donat. Així, la programació tornarà a comptar amb 8 activitats al teatre i una sortida cultural a Barcelona. Parlem ara de successos i és que han detingut un home a Palafolls amb 152 quilos de marihuana dins el cotxe. Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació d'Arenys de Mar han desmantellat en menys de 2 setmanes 3 plantacions de marihuana a la comarca amb un balanç de 3 homes detinguts d'entre 30 i 62 anys. L'operació més important es va produir a Palafolls on la policia va intervenir una gran quantitat de droga a punt per la seva distribució. L'actuació al nostre municipi va tenir lloc el passat 8 de maig. Uns agents de paisà que feien el patrullatge preventiu va notar una forta olor de marihuana que sortia d'un domicili. Poc després van identificar un conductor que mostrava signes de nerviosisme en un vehicle que es trobava en actitud d'espera, prop d'aquesta casa. En l'escorcoll del cotxe, els agents van trobar 152 quilos de cabdells de marihuana. Durant el registre posterior, es van intervenir diversos estris pel cultiu intensiu indoor, com ara ventiladors i focus de tecnologia LED. A més de la droga, s'ha descobert també un frau a la xarxa elèctrica. L'empresa subministradora va estimar més de 23.800 euros la quantitat de llum defraudada anualment en aquest domicili. El detingut a Palafolls va passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar l'endemà de la seva detenció. L'operatiu policial va continuar en altres punts de l'Alt Maresme. Una setmana després, la policia local de Pineda va localitzar una plantació amb 422 plantes de marihuana a l'interior d'un habitatge. L'avís el va donar el mateix propietari de la casa, que s'havia trobat una persona a l'interior d'un immoble que acabava d'adquirir. Finalment, cinc dies més tard, els Mossos van desmantellar una tercera plantació a Malgrat de Mar. En aquest cas, la investigació es va iniciar per indicis de consum excessiu d'electricitat. El registre va permetre comissar més de 400 plantes i tot el material necessari pel cultiu en interiors. En total, els tres arrestats s'enfronten a delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Mentre que un dels detinguts va passar a disposició judicial, els altres dos arrestats van quedar en llibertat després de declarar en seu policial. I seguim parlant de policies, però en altres qüestions. I és que la unitat mòbil del DNI visitarà Palafolls de forma més habitual a partir de la tardor. A partir d'aquesta tardor, els veïns i veïnes podran renovar o expedir el seu document nacional d'identitat o el passaport amb molta més facilitat. Fins ara, la unitat mòbil de la Policia Nacional visitava el nostre poble de forma esporàdica cada dos o tres mesos. Però a partir del mes de setembre, aquesta freqüència augmentarà significativament. Segons ha informat la policia local, la previsió és que la unitat mòbil s'instal·li al municipi aproximadament un cop per setmana. El punt d'atenció serà, com és habitual, al Fòrum Palatiolo, on es podran dur a terme a prop de 50 tràmits setmanals. Des del cos de la policia local han celebrat aquesta actualització del servei, i és que permetrà assumir moltes més persones i tràmits de manera esglaonada. Amb el sistema anterior, en ser les visites tan espaiades amb el temps, la comissaria acollia un gran volum de persones en una sola jornada per poder fer les gestions. Una situació que ara es preveu evitar. Ho ha detallat Marta López, sergenta de la policia local.
2: Aquest és un servei que es feia habitualment cada dos o tres mesos i es feia a les dependències de la policia local. A partir d'ara es farà a la unitat mòbil amb el suport de la policia local també en la gestió i permetrà que es doni aquest servei de forma molt més continuada i que es pugui absorbir en cada cita aproximadament 50 persones. L'avantatge principal és que és un sistema molt més àgil que permet que la documentació s'hagi expedit en el mateix moment que es fa la renovació. Llavors, les persones que s'han renovat la documentació ja no han de tornar a recollir el document, sinó que l'obtindran de forma automàtica.
0: Per poder fer ús d'aquest servei, els interessats hauran de seguir el procediment habitual, sol·licitar la cita prèvia a la policia local. Aquest tràmit es pot fer per telèfon o presencialment i en el moment de la inscripció s'assignarà un dia i una hora concrets per realitzar la renovació o expedició del document. I ara el que hem de fer és parlar d'esports abans de passar a la nostra hemeroteca, perquè el primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís s'ha proclamat campió de Lliga. El primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís de Palafolls ha viscut un cap de setmana històric en proclamar-se campió de Lliga de la Divisió d'Honor Catalana després de vèncer el Montornès per 4-0 al Palauet. Els gols de Pol Tormo, Jordi Caparró, Jordi Fernández i David Cabezas han certificat el títol pel primer equip de l'entitat en una jornada rodona. L'èxit s'ha estès també per les categories base, on el cadet B va golejar Lloret 5-0. Per la seva banda, el juvenil B va protagonitzar un gran partit a la pista del Pineda, enduent-se la victòria per un ajustat 5-8. En el cas del futbol, ha sigut una jornada de contrastos pel CD Palafolls, amb resultats diversos en les seves categories base, segons les dades de la federació. El cadet A del Club Deportivo Palafolls ha estat el gran protagonista del cap de setmana en sumar una victòria al Palestàdium per 3-2, davant el Vilablareix. Gràcies a això, un doblet de Díker Hornos i un gol decisiu de Daniel Morello. Per contra, la resta de la jornada ha deixat resultats negatius. L'Alavi ha caigut derrotat a casa per 3-10 contra la Llagostera. Finalment, l'Infantil ha patit una dura derrota en la seva visita al camp de Caladiguidó, on va perdre amb un contundent 13-0. En bàsquet ha sigut una jornada rodona pels equips sèniors del CB Palafolls a la competició de tercera territorial masculina. El sènior ha aconseguit una victòria en un partit molt disputat contra el Prisco a l'Escala, que s'ha tancat amb un marcador de 83 a 80. Per la seva banda, el sènior B també ha sumat els 3 punts en imposar-se al Sant Joanenc per 50 a 41. Menys sort ha tingut l'equip mini masculí, que en el seu desplaçament a la pista del bàsquet Girona ha caigut derrotat per un clar 104 a 58.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. L'any passat, el 2025, 14 grups van demanar participar en el concurs Mosca. Aquell dimarts s'havia aprovat per Junta de Govern local les sol·licituds per participar al concurs Mosca, el certamen on es donen cita als grups locals i joves del Maresme i Rodalies per donar-se a conèixer i aconseguir plaça per actuar a la Festa Major. El tècnic de joventut a l'Ajuntament de Palafolls, l'Albert Muñoz, va detallar que estaven molt contents perquè s'havien presentat 14 grups. Va destacar també la gran varietat d'estils dels sol·licitants. En aquell moment, 13 d'aquells grups, d'aquells 14, estaven acceptats, però només s'haurien d'escollir 10 per poder participar en el Mosca. El 2021 acabaven les obres d'emergència al Port de Blanes arran del temporal Glòria. Els treballs de reparació dels danys estructurals ocasionats per la borrasca Glòria al Port de Blanes al gener del 2020 es donaven per enllestits aquell 25 de maig. Les obres van consistir en un reforç del dic de recer, especialment a la tercera alineació de l'estructura, on el temporal Glòria va causar un esvoranc provocant una obertura de 33 metres de longitud. Segons Ports de la Generalitat, l'actuació es va fer per objectiu donar estabilitat a l'estructura enfront de nous temporals que poguessin produir-se, així com també donar seguretat a les activitats del port i a les persones. Des de Ports i el consistori blanenc es va afirmar que amb aquella obra acabaven les actuacions d'emergència als nou ports de gestió directa, en els quals es van invertir un total de 16 milions d'euros. L'alcalde de Blanes del moment, Àngel Canosa, qui visitava el resultat de les obres a la zona, acompanyat pel primer tinent d'alcalde i també del director general de Ports de la Generalitat, va afirmar que la finalització dels treballs suposava també l'inici d'una segona etapa d'obres al port per tornar a viure de cara al mar, bé sigués a la vessant econòmica, esportiva o de lleure.

I finalment, fa 10 anys ja, el 2016, 3 de cada 10 persones que anaven al CAP de Malgrat per deixar de fumar, ho aconseguien. Un 30% de persones que acudien a la unitat de deshabituació tabàquica del CAP de Malgrat de Mar havien deixat de fumar. Amb aquesta dada de la mà, la doctora Carme Pasqual va voler mostrar que aquells que s'ho proposen podien abandonar aquest hàbit. Aquell dijous, professionals del centre van muntar una taula informativa al carrer. Es van adreçar directament als ciutadans per fer-los una senzilla prova i conèixer la seva de pulmonar. També se'ls va repartir informació sobre els efectes de tabac i se'ls va explicar com deixar de fumar. Aquesta era una de les activitats emmarcades dins la celebració de la Setmana Sense Fum.

0: després de recuperar la nostra hemeroteca de què parlàvem anys enrere, el que fem com sempre és connectar amb el nostre company en Jordi Prats-Savalls, qui és l'encarregat d'explicar-nos alguna de les propostes culturals que s'han previst aquesta setmana. Hola Jordi, què ens acostes avui?
1: Hola Melina, avui us vull parlar de les activitats dins el mes de la salut de la dona. Una proposta que començarà aquest mateix dimecres 28 de maig amb una xerrada que porta per títol Menopausa en femení, trencant tabús. Serà càrrec de la Marta Garcia de Salut Sexual, una sessió que tindrà lloc al Casal de la Dona a partir de 6:45 de la tarda i oferirà un espai per parlar obertament sobre la menopausa, una etapa encara marcada per molts silencis i estigmes socials. És una participació gratuïta, això sí, cal fer una inscripció prèvia.
0: Gràcies, Jordi.

I ara el que ara fem és repassar quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Avui no ho fem amb en Quim Serra, però igualment tenim previsió meteorològica. Aquest dilluns serà un dia amb el temps estable i assolellat a tot el Maresme. No s'esperen pluges. Els vents seran fluixos de força 2 a 3 de component variable girant cap a component est. El mar estarà en estat de marejol a àrees de mar de fons. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament i aniran dels 12 als 18 graus, mentre que les màximes pujaran i oscil·laran entre els 23 i els 26. A Palafolls serà un dia assolellat durant tota la jornada. Les temperatures pujaran fins als 26 graus. Les mínimes, en canvi, com a la resta del Maresme, baixaran en el nostre municipi fins als 12 graus.

I finalitzem l'informatiu repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. L'escena nou tanca l'edició del 2026 amb un rècord de 1.250 persones. El cicle de teatre ha experimentat un creixement notable respecte a l'any anterior, quan va treure unes 1.000 persones. L'èxit s'ha basat en la gran acollida de propostes musicals com el concert de Rock Strings, que va exaurir les entrades, i la fidelitat del públic familiar. L'organització ha confirmat que l'any vinent es mantindrà l'estructura d'aquest any. I han detingut 3 homes per tràfic de marihuana, un d'ells a Palafolls amb 152 quilos. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat 3 plantacions a l'Almaresma en menys de 2 setmanes. L'operació principal es va fer el 8 de maig a Palafolls, on es va interceptar un vehicle amb 152 quilos de cabdells de marihuana i es va descobrir una plantació indoor amb un frau elèctric de més de 23.800 euros anuals. També es van intervenir cultius a Pineda de Mar i a Malgrat amb unes 400 plantes cadascun. Hem parlat d'altres qüestions també policials, però relacionades amb altres temes. Per exemple, amb la renovació del DNI, que serà setmanal a partir de la tardor. La unitat mòbil de la Policia Nacional augmentarà la seva freqüència a partir del setembre, passant de visites esporàdiques a instal·lar-se al Fòrum Palatiolo aproximadament un cop per setmana. Aquest canvi permetrà realitzar uns 50 tràmits setmanals, evitant les aglomeracions que es produïen fins ara. Els interessats hauran de continuar demanant cita prèvia a la policia local.

I en esports, el club de futbol Sala Sant Lluís s'ha proclamat campió de Lliga de la Divisió d'Honor Catalana. El primer equip va segellar el títol amb una victòria per 4-0 contra el Montornès al Palauet amb gols de Tormo, Caparrós, Fernández i Cabezas. En altres disciplines, el sènior del club de bàsquet Palafolls va aconseguir una victòria ajustada contra l'Escala, mentre el Calcadeta del Club Deportivo Palafolls, en futbol, també va guanyar el seu partit per 3-2.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 25 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies ja les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat, també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i també al nou canal de WhatsApp. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Bona tarda a tots i a totes, bon inici de setmana, benvinguts al Palafolls en xarxa. Una jornada més per apuntar totes aquelles activitats culturals de Palafolls i Rodalies a l'agenda. Òbviament, també parlant amb els seus protagonistes. Si fem una miqueta de sumari del programa d'avui, com cada setmana, el que farem és donar una ullada enrere, mirar la nostra història. I ho fem amb l'historiador local Xavier Saligru, que avui ens acompanya per parlar de llegendes del nostre municipi. N'hem triat unes tres. Ens les explicarà en una estoneta. A la segona part del programa, el que farem és atendre doncs, a una de les propostes d'aquest cap de setmana culturalment parlant. Anem fins al teatre del nostre municipi perquè l'AMPA d'Elies Font del Ferro, tant dissabte com diumenge, organitza la proposta Casi Gris Tirando a Negro, un musical adaptat del conegut Gris, aquest dissabte i aquest diumenge a les 7 de la tarda. El divendres ho faran per familiars i amics. De tot plegat ens en venen a parlar doncs aquestes mares de l'AMPA de l'institut del nostre municipi, una proposta ben interessant que caldrà escoltar, però abans hem de repassar la xarxa cultural. Som-hi!
3: Xarxa cultural.
2: Xarxa cultural que comença aquí al nostre municipi repassant, com dèiem, totes aquestes activitats culturals. Per començar, el que farem és apuntar a l'agenda una de les propostes que s'allarga en el temps. I és que aquesta setmana comencen les activitats del mes de la salut de la dona. Diferents activitats de les quals ja en podrem parlar, però la primera és aquest pròxim 28 de maig i porta per títol Menopausa en femení, trencant tabús. Una xerrada a càrrec de Marta García, de salut sexual, que es farà al Casal de la Dona a partir de 6:45 de la tarda. Per poder-hi participar és necessària una inscripció prèvia que podeu fer al mateix Casal de la Dona o seguint el link que trobareu al web municipal. També hem d'apuntar a l'agenda que continua el cicle de tallers de danses tradicionals 2026 organitzat per la Puput i a càrrec de la Dolors Ribot. Aquest dimecres una proposta ben interessant. A partir de 8:45 del vespre s'ensenyarà i es ballarà el contrapàs de Sant Genís de Palafolls amb en Xavier Saligru, la proposta a la plaça de Popi, en cas de pluja, dins el teatre. Busquem més activitats del nostre municipi. També destacarem el sopar d'aniversari del Casal de la Dona. Es farà aquest dissabte al vespre, a la gespa davant del Casal d'Avis, també amb música per poder ballar després. Nosaltres tindrem a les responsables del Casal de la Dona també aquesta setmana perquè ens parlin ja d'aquest final de trimestre, final de curs, i ens expliquin les diferents novetats. I del nostre municipi també destacarem, i avui ho tractarem en una entrevista, aquestes representacions de Casi Gris Tirando a Negro, el musical de Gris, referent doncs amb l'última proposta teatral musical de l'AMPA d'Elies Font del Ferro, aquest dissabte i aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de Palafolls, amb entrades ja a la venda, anticipades a un

0: pijames, el divendres a 8:45 del vespre, el dissabte a 7:45 del vespre i a les 7 de la tarda el diumenge. Aquesta setmana també comptarem amb els seus protagonistes. I dins la setmana de la natura destacarem que aquest dissabte hi ha el taller d'estampació botànica que es farà al Molí de la Sal a partir de 9:45 del matí. Si seguim avançant, quedem-nos ara amb les propostes al municipi de Pineda. Demà passat també, i com cada últim dimecres de mes, hi ha trobada del Club de Lectura a la Biblioteca Municipal. Una trobada aquest mes comentant el llibre Els feliços anys del càsting, proposta a partir de les 8 del vespre a càrrec de l'escriptor i filòleg Toni Sala a la Biblioteca Manuel Serra i Moret. Anem ara al municipi de Calella. Entre d'altres propostes destacarem, per exemple, per demà dimarts, el taller de customització de roba que s'organitza a l'Espai Jove de Can Saleta a partir de les 6 de la tarda. O ja per dimecres, una nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Aquesta setmana, la Setmana Tràgica a Barcelona, a càrrec d'Eugènia de Pagès i Vergés, llicenciada en Llengües Clàssiques i en Història Moderna i Contemporània, professora d'Història com a catedràtica d'Ensenyament Secundària i escriptora. Passarem per Tordera i també per Blanes per fer agenda cultural. A Tordera, per exemple, el que hi trobem és la proposta de la Gincama Tordarenca aquest divendres, amb inscripcions obertes d'equips de màxim de 5 persones. La inscripció es pot fer al Casal de Joves a través d'Instagram, de WhatsApp o de manera presencial. I destacar també a Blanes, doncs, diferents propostes, entre d'altres, per exemple, la sessió de cloenda de dansa a les escoles que no es va poder fer fa uns dies amb motiu de previsió meteorològica. Doncs aquest divendres al matí es reprèn el Passeig de Mar a partir de les 10 del matí, organitzat per l'Esbart Dansaire Joaquim Ruïra. I recordar-vos que divendres hi ha l'últim concert del cicle de concerts Música a l'Esperança. A les 10 del vespre, a la Capella de l'Esperança, és el torn de Ferran Pisà, que presenta 1620. Les entrades costen 12 euros, que es poden comprar anticipades al mateix local i abans del concert. Deixem la xarxa cultural aquí i comencem ja amb les diferents seccions i entrevistes del programa d'avui. Toca parlar d'història. Els dilluns al Palafolls en xarxa el que fem és, com sempre, parlar d'història i ho fem saludant, perquè ja el tenim aquí davant, el nostre company Xavier Salicru. Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Jordi.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Avui, llegendes de Palafolls.
1: Doncs sí, és el tema que hem triat per aquesta setmana, Jordi, perquè de llegendes, de fet, en tenim vàries, algunes més conegudes que d'altres, i perquè la transmissió oral ens n'ha transmès moltes, però potser les més conegudes i les més rellevants són les que giren a l'entorn d'aquests elements patrimonials emblemàtics que tenim a Palafolls, com són el castell i l'església de Sant Genís, i totes no les podem explicar, perquè en tenim vàries, com et dic, Jordi, i ens centrarem en tres.
0: Doncs explica'm una miqueta, res, amb una petita frase, fem una miqueta de resum, com ens demanaven a l'escola. Quines són les tres llegendes avui que ens has preparat?
1: Doncs mira, parlarem de dues del castell, que són, una és un setge del castell, que hi ha una llegenda a l'entorn d'un setge, i que és el que hi passava. La segona potser és la més coneguda, que és el famós burro d'or del castell, no? Aquell tresor amagat dels antics senyors del castell. I la tercera, que potser em sembla recordar que algun dia n'hem parlat, és la llegenda de la Montserrat. També una història, que aquesta sí que té una part d'història documentada, però també la imaginació popular deixa anar la seva i l'acaba convertint, doncs, en una llegenda, no?
0: Alguna d'elles em sona, però clar, comencem pel principi. Xavi, quina és aquesta primera llegenda, doncs?
1: Doncs mira, la primera llegenda que us porto és, com hem dit, sobre un setge en el castell, no? Diu la llegenda que durant un setge molt llarg, no?, que estava el castell assetjat, el castell de Palafolls era assetjat, la llegenda es diu per un cabdill musulmà, per tant ens el remunta, no?, en època de ràtzies entre musulmans, del món musulmà i del món cristià, doncs un setge que teníem els senyors del castell, els palafollencs parapetats dins del castell, el castell assetjat, el que volia dir que no s'hi podia entrar ni sortir, i el que això provocava era la manca d'aliments bàsics, no?, o d'aigua. Doncs aquest setge, que ja feia molt de dies que durava, el que va fer un dia el senyor del castell va ser convocar en el cabdill musulmà, no?, el cap de les tropes que assetjaven, el va convidar amb un àpat. Mm-hmm. I un àpat que li va oferir tot de viandes fresques i peix fresc. I per què?

0: i per què això, no? Què explica aquesta llegenda? Doncs perquè li va voler demostrar, no, el que era el senyor del castell en aquell moment, doncs que ell tenia algun túnel secret on es podia proveir d'aliments frescos, per tant, aquell setge, no, aquell setge que tenien tancat, i que el que pensava en aquest cabdill musulmà era que quan acabessin els aliments es rendirien, doncs li va demostrar que gràcies a un túnel secret ells es podien abastir d'aliment fresc i aquell setge podia durar temps i temps i poder els que els hi faltaria aliments són els de fora, no?, per allargar aquest setge tan llarg, no?
1: Diuen que les llegendes tenen part de realitat i part d'investigació o d'invenció, fins i tot, eh? No sé, en aquest cas, en aquesta primera, ho podem documentar, tot això, o és cultura oral, ha anat passant boca a orella?
0: Clar, per començar, un setge de tropes musulmanes en el castell, no en tenim cap documentat, no? Tota la història, quan ja tenim, no?, quan el castell està en el seu moment àlgid i tenim els palafolls al capdavant del castell, el món musulmà és molt lluny ja, és molt lluny, és molt més, és ja més enllà de l'Ebre. Per tant, una ràtzia, costa de creure que una petita ràtzia que aparegués per aquí, no?, algun vaixell. Per tant, és que les llegendes són llegendes, no?
1: Més de història que no pas de realitat, eh? En aquest sentit, a la primera provarem sort amb la segona, aquest burro d'or que molts hem escoltat, part d'aquesta llegenda que forma part de la nostra història també, però per aquells que no la coneguin, Xavi, explica'ns-la.
0: Sí, doncs, com tots els grans misteris, no?, aquests grans senyors que van ser els Palafolls i llavors els Cabrera, doncs diu la llegenda que quan varen abandonar el castell hi varen deixar un gran tresor. Un tresor que estava format per diferents elements d'or, però el principal element era un gran burro d'or massís, per tant, una gran joia de gran valor. I diu la llegenda que qui vulgui recuperar o es vulgui apropiar d'aquest burro d'or i el seu tresor hi ha d'anar un dia molt concret, hi ha d'anar a la nit de Nadal, ha de presentar-se allà i serà quan, no, podrà descobrir, arribant a aquesta mina amagada on hi ha el burro d'or, però amb un segon condicionant, que un cop l'hagi localitzat, per poder endur-se'l durant les 12 campanades de la mitjanit de Nadal, haurà d'agafar, durant el toc de les 12 campanades, haurà d'agafar el burro d'or, que ens hem d'imaginar que pesa moltes tonelades o pesaria moltes tonelades, i se l'han d'endur a diverses milles del castell. Per tant, ja que ens diu la llegenda que és una missió impossible, i que si això, ell, tot i carregar el burro d'or, arriba a carregar, però no arriba a aquesta distància tan allunyada del castell, aquell burro d'or se li convertirà en pedres. Per tant, la llegenda es ve a explicar que és una mica impossible d'anar
1: a aconseguir
0: no?, aquest tresor, si és que mai ha existit o no, eh?
1: A mi me l'explicaven i em deien precisament que amb aquestes 12 campanades era quan veies el burro brillar de l'or massís, com tu ens ho explicaves, i que llavors ja sabies el lloc exacte, eh?, on el podies aconseguir, i òbviament després el que tu deies, eh?, l'havies d'agafar i apretar a córrer perquè si no es convertia en pedra, no?, com ens explicaves.
0: Sí. I a més, aquesta llegenda amb l'anterior, com he explicat, té una cosa en comú, que no és que hi hagi una llegenda, però sí que s'explica sempre, que, i tots els castells, del món medieval, que tots tenen túnels secrets, no? I totes dues estan lligades, perquè la primera llegenda, un túnel per abastir, que porta un camí a l'exterior per abastir el castell, i l'altre, doncs, un túnel, no?, una mina secreta, on hi ha aquest tresor amagat. Per tant, tots dos acaben fent referència a un túnel, i ara no és per tirar la secció d'avui pels aires, però clar, tots els oients estan potser molt al corrent de que s'estan fent estudis arqueològics al carrer,
1: al castell,
0: i de moment sembla ser que de túnel no n'està apareguent cap, no? Ha aparegut alguna cavitat, no?, els arqueòlegs ens ho han explicat, i són grans sitges d'emmagatzematge que potser estaria aquí, però les sitges
1: moment
0: no van més enllà, no? Les
1: no tenim són recorregut subterrani.
0: Per tant, les llegendes, a veure si ens acabaran de totes, no? De totes, totes.
1: També el que volem és destacar aquesta tercera llegenda, aquesta de la Montserrada, que ens pots explicar?
0: Sí, aquesta, doncs, és una història convertida en llegenda lligada a l'església de Sant Genís, no? Això ens diu la història que ens hem de remuntar al segle XVII, quan hi havia una noia, no?, joveneta, que es deia la Montserrat Estornell, i aquesta noia era filla d'una família important. Els Estornell havien estat alcaldes, per tant una família rellevant, i ens diu que, no?, quan circulava per Sant Genís, doncs uns malfactors van intentar abusar d'ella, violar-la, ella sembla ser que no es va deixar, i perquè no els adelatés la varen matar a gabinetades i la varen tirar dins un pou. aquesta noia va ser enterrada en el cementiri de Sant Genís, no?, perquè és el que li pertocava el seu lloc d'enterrament, i al cap de 70 anys, com sabem que l'església de Sant Genís sempre ha estat amb ampliacions, no?, i moltes reformes, i una d'aquestes reformes que es feia perquè venia una santa missió i volien fer arregles a l'església, varen desenterrar aquesta noia de la família Estornell i la van, volien canviar-la amb un nou emplaçament, no? I se n'adonen compte quan obren la tomba que el cos és incorrupte. I a partir d'aquí és quan comença a néixer aquesta llegenda. Ja se'ns explica que no, aquesta noia va donar la vida, no, a canvi de preservar la virginitat. Mm-hmm. I el mossèn del moment ja el que va fer és on s'inicia la llegenda, és que en la seva partida de funció del segle XVII hi pinta un lliri és de puresa, no? Per tant, aquella puresa, aquella noia que per mantenir la puresa estem passant en un concepte d'època antiga,
1: sí.
0: Doncs va perdre la vida. Es torna, no, com dir, la canvien de lloc, ja dintre de l'església, ja la van posar a prop de l'altar, aquí tornem a venir unes reformes i desenterra una altra vegada per tornar a la canviar de lloc i el cos seguia incorrupte, no?
1: Amb el lliri encara, a la mà?
0: No, el lliri se li va pintar en la seva partida de funció com a símbol de puresa, no? per representar que ja havia mort mantenint la puresa. I aquí sí que ara ja, en aquest nou emplaçament, ja s'ha molt ja a tocar l'altar, i és on la llegenda segueix en peu, i ja és un lloc emblemàtic de tota la gent que va a l'església voler localitzar aquesta tomba. Però anys més tard, ja per tercera vegada, això ens explica molt aquesta evolució de l'església, no? El constant creixement de reformes ens torna a fer nosa.
1: Sí.
0: I aquí sí
1: la
0: que
1: la canvien de nou de lloc, no?
0: La canvien de lloc i el cos seguia incorrupte. Aquí tenim un moment important, perquè aquí s'aixeca un acte. El moment aquest del canvi, com que ja estaven tots esperant a veure què passava, i aquí s'aixeca un acte i ens descriu exactament què és el que veuen. I fins i tot ens arriben a relatar les ferides on te les tenia i els draps que s'hi havien posat per a taponar aquestes ferides quan la van enterrar. Per tant, ja és una llegenda.
1: Un luxe de detalls, no, Xavi?
0: Sí, perquè ja era un personatge important, no? I ja se li deia popularment, no? Tot i que no es va santificar mai, ni beatificar, ni res semblant, però a l'entorn de Sant Genís se la coneixia com a la Santa Montserrat. I, torna a ser enterrada, a tocar de l'altar, i ara sí que aquesta noia descansarà fins al 1936, no?, que, com sabem, va ser un any complicat per l'Església, no?, per la revolució anarquista, que es varen dedicar a assaltar esglésies, i, evidentment, com que era una tomba significativa, doncs la varen anar a buscar, la varen desenterrar i la varen tenir exposada. Això sí, una cosa important que se'ns ha relat a l'any 36 és que el cos ja estava corromput i només quedaven els ossos, tot i que ara se'ns escriu que encara quedava la vestimenta. Per tant, hi van tenir exposada com a mofa en la porta de l'església aquest esquelet amb aquestes restes de vestit.
1: Home, després de tant de moure-la, cap aquí, cap allà...
0: Clar, si hi havia... No? Si busquem la part històrica, si hi havia unes condicions no, d'humitat i de calor que mantenien aquest cos incorrupte, evidentment que amb tant de moviment, doncs aquestes situacions es van trencar totes i el cos es va acabar degradant, eh? I el 30 passada, aquest moment no convulsiu de la guerra, es va enterrar en un lloc provisional, i l'any 56, quan s'acaba d'ordenar l'església tots els desastres que s'havien fet, es torna a ubicar en un lloc especial a darrere la sacristia, amb un quarto que tenim curiosament a peu de les escales, aquell túnel que n'hem parlat que va cap a la rectoria,
1: sí.
0: Doncs allà s'enterra, i també és un moment important perquè el rector del moment, amb el paleta que l'ajuda a fer les tasques, doncs també aixequen un acte i ho diuen, que enterren la coneguda com a Santa Montserrada en aquell lloc, i és un terra que són uns rajols vermells de ceràmica dels anys 50, i on te van posar la Santa Montserrada, i van fer uns rajols negres en forma de creu, i ens ho diu aquest acte del 56, que tenim a la coneguda com a Santa Montserrat enterrada allà, i si visitem l'església, tot i que és un espai que no està obert al públic, mm-hmm. No, però molts l'hem vist,
1: encara es veu aquesta creu,
0: hi ha aquesta creu allà, per tant, el testimoni de que seguim tenint la Santa Montserrat en allà, no?
1: Deixa posar-m'hi, que hi posi una miqueta d'humor, ja era hora que la deixéssim descansar en pau, pobreta meva, perquè tant en amunt i avall, escolta, a vegades aquestes coses també són complicades. La història de la Montserrat temporada, que de fet jo pensava, Xavi, quan m'explicaves aquesta història, que molts recordaran de veure-la teatralitzada en una de les jornades històriques que vam fer a l'Església de Sant Genís, en aquest cas, les últimes, no? La passat 2025,
0: sí, eh? Sí, sí, la passada tardor, les últimes que s'han fet. Sí, home, és, no, com que vam representar diferents escenes, era una escena important, no?
1: I que se li pot treure molt de suc, eh? També té aquest apartat de misteri i de relat que sempre...
0: I a mi especialment, Jordi, m'agrada aquesta llegenda o història, però sobretot per al fet aquest d'aquests trasllats que són ocasionats per aquesta, perquè una, recordem que l'Església de Sant Genís té 1000 anys de vida activa, per tant s'hi ha fet moltes reformes, i això ens explica que ha estat un edifici en constant reformes i s'ha mogut, no? Per tant, ens explica aquesta part realment històrica, no? Del creixement de l'Església.
1: Tres llegendes que hem començat avui, que hem comentat, perdó, avui. Mira, podríem fer un segon i un tercer capítol, perquè de llegendes en tenim moltes, Xavi, com ens deies al principi. Et poso deures ja, per si vols agafar aquest guà que t'acabo de llançar. Si més no, dilluns que ve seguirem parlant d'història. Gràcies per ser amb nosaltres, Xavi.
0: Gràcies a tu, Jordi.

0: Senzillament som així i ens agrada.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Oh, 2, 1, 1, 2.
3: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

0: Seguim el Palafolls en xarxa i el que ens agrada a nosaltres tenir l'estudi ple. I més si és de bon humor, de dedicació i de gent amant al teatre i de fer-nos somriure cada vegada que els veiem dalt de l'escenari, sens dubte, aquesta és la vostra entrevista. Perquè avui hem tornat a convidar, i per un assumpte ben interessant, a l'AMPA d'Elies Font del Ferro, perquè hi ha obra de teatre, nou musical, que representen aquest cap de setmana. Com deia, estic ben rodejat. Àngela Martínez, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Gràcies per ser amb nosaltres també a l'Olga Lía. Olga, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Joan Ferrer, bona tarda.
3: Hola, Jordi.
0: La Núria Zambrano, també bona tarda, Núria.
4: Bona tarda, Jordi.
0: I la Loli Anillón. Loli, molt bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Gràcies a tots, a totes, per ser aquí amb nosaltres. Deixeu-me que parli amb l'Àngela, perquè, com dèiem, tenim exclusiva, no? Perquè jo crec que molts ja sabran que aquest divendres, dissabte i diumenge, amb algunes modificacions, ara ho explicarem, però vaja, aquest cap de setmana, Àngela, representeu nou musical. Explica'ns.
1: Así es, hace como un par de semanas que hemos corrido ya la voz, hemos hecho publicidad, y bueno, la idea surgió porque, como estaba muy de moda el tema de los reencuentros y volverse a reunir después de mucho tiempo, pues dijimos, pues vamos a hacer un reencuentro, ¿no?, de estos personajes, y decidimos hacer Gris, que es un clásico que gusta a todo el mundo. La música es totalmente, bueno, te lleva siempre a los recuerdos y te acompaña, súper amena, y dijimos, pues adelante. Y bueno, es un resumen de la película 30 años después.
0: Gris tirando a negro. Aquesta és, que de fet jo recordo que l'última vegada que vau ser aquí, Àngela, ja em vau donar l'exclusiva.
1: Sí, ja t'adelantamos.
0: Per tant, ja teníem el títol. Jo vull obrir la conversa a aquesta taula perquè, clar, jo tinc el pòster aquí davant i jo veig una Sandy i veig un Denisuko. Aquí tinc l'Olga i aquí tinc en Joan. Entenc que sou vosaltres un dels personatges principals perquè és una obra molt coral, però...
3: Jo sóc la Sandy.
0: Tu ets la Sandy. Mira, doncs, en Joan és la Sandy, l'Olga és en Deni. Com porteu això de ballar, cantar? Perquè vosaltres porteu gran part del pes d'aquest musical, no?
2: Bueno, tots som protagonistes dintre de l'obra, però sí que és veritat que el meu company i jo, doncs, pues, tenim la com diria, les escenes i, mm-hmm, i els trossos.
0: Vaja, doncs, l'obra gira al voltant vostre,
2: exacte,
0: si no m'equivoco.
2: Sí, sí, sí. A més, mm-hmm, compte que són 30 anys després. Vull dir que està l'essència de la peli, però sempre alguna coseta que posem nosaltres, que...
0: Ja és tradicional de l'AMPA d'Elies Font del Ferro que en aquest cas hi poseu cullerada, eh? Tu, com a Denisuko, clar, digue'm. Joan, és que portes el cabell blanc, maco.
3: Noi, han passat 30 anys. I la gomina va fer molt mal, eh? A finals dels 70.
0: Oh, i tant, va fer molt de mal al cabell. Com portes aquesta responsabilitat?
3: Bueno, no, la responsabilitat és molt compartida. L'únic, jo, el que noto diferent és que ballo al mig i davant de tothom. Això és el que més m'emprenya.
0: Però jo crec que ja després de tant de temps heu perdut la por directament,
3: no,
0: eh?
3: No, sí, sí.
2: A veure, aquesta... Jo el que li dic a en Joan, dic, sí, ens miraran a nosaltres dos, els que s'equivoquen són els de darrere, nosaltres ho fem bé.
0: Cap problema. Vosaltres seguireu, Joan, que m'estaves dient, com ho portes, això?
3: No, bé, molt bé. A veure, ha sigut una... A base d'anys d'anar fent petites coses, pues, mica en mica, vulguis o no, o sense saber-ho, vas aprenent, o te vas acostumant, vaja, i ara que estàs davant de tot, pues mira.
0: Tot i que hagin passat 30 anys, com vosaltres dèieu, ara parlarem d'aquesta modificació, entenc que segueixen els T-Birds, que són els teus companys, Joan, i les Pink Ladies, que són les companyes de l'Olga. Ara sí que miro a la meva esquerra, on hi ha la Núria, on hi ha la Loli. Pink Ladies, suposo, no? O quin és el vostre paper? Núria, explica'ns una miqueta.
4: Aquí tenim una representació de les Pink Ladies, que sóc jo, una d'elles, i la Loli, que és una Scorpions.
0: Ah, molt bé. El grup enemic, si no m'equivoco.
4: Correcte.
0: Loli, eres el enemigo público número uno, ¿eh?
5: Está claro que las Pink Ladies no serían tan pink si no estuviéramos las Scorpions, que somos un poco black.
4: Exacte. I en aquestes dues, bueno, dos grups, dues bandes, diguem així, que tenen els seus tiro de fluixes, i bueno, és molt divertit.
0: Molt bé, i com porteu això, Núria, de cantar, ballar? Jo recordo musicals, i de fet l'Àngela el que ha fet és portar-nos, perquè ara en parlarem també, els cartells de la majoria d'espectacles que heu fet, i jo diria que és el musical on molt més us heu de moure, més heu de cantar, més heu de ballar, més tot, no?
4: Sí, si no m'equivoco tenim 7 coreografies.
0: Imagina't.
4: Cortetes, molt, molt fàcils de portar, i bé...
3: Perdó.
0: Loli, agafa't el micro, perquè també et volia preguntar a tu el tema de ser un Scorpion. Què significa? Quin pes tens tu dins l'obra? Quantes coreografies? Quants moments? Explica'ns.
5: Pues mira, el peso de las Scorpions es descubrir la realidad de las pijas, de las pink ladies. Es que, como te he dicho antes, no podría ser tan pink si no estuviéramos nosotras.
0: La contraposición, ¿no?
5: Sí, en aquel caso. Nos encargamos de, bueno, de divertir un poquito las escenas de ellas tan rositas. Yo creo que lo mejor es que vengáis y lo veáis.
0: Això està molt bé. Àngela, com és això d'adaptar una obra tan clàssica com és Gris i posar-hi a la vostra cullerada? En aquest cas, crec que el gran exemple és això, 30 anys després, perquè jo, que sempre conec el procés una miqueta de quan feu les obres de teatre, jo sé que tu t'hi poses i que clar, fas el guió i comences aquí a escriure, a retallar, a posar, a treure. Entenc que això ha estat igual?
1: Sí. Claro, lo principal es saber cuántos somos. De hecho, hay Scorpions, porque en realidad el grupo protagonista en la película salía un representante.
0: Sí, les nòvies de... Hem de dir que és una pel·lícula dels 70.
1: Sí.
0: Amb els hàndicaps dels 70, claro. És a dir, ahí habían los chicos chulitos y las niñas pijas. Vull dir que al final estaven molt marcats per l'època.
1: Esto sigue igual. Hemos querido hacer pues también un poco... un honor a la película, ¿no? Y hay cosas que, claro, lo de casi gris tirando a negro es el reencuentro de sus personajes 30 años después, pues tiene que ver mucho con lo de que ya casi tirando a negro, porque no es, pues imagínate, hay parejas que ya están separadas, otras que son viudos, otros que están solos, otros que hay parejas que, bueno, que nadie daba un duro por ellos y siguen juntos.
0: Per tant, partiu de la història original i l'avanceu, és a dir, Dennis Zuko i Sandy Olsen, si no m'equivoco, es deia, ja estan enamorats i ja han sortit amb el cotxe dient adéu, que així acabava la pel·lícula de Gris, i descobrirem què passa 30 anys després, tot i que els números musicals són els clàssics.
1: Sí, porque tienen que ver cómo es el recuerdo, ¿os acordáis cuando teníamos aquel coche chatarra que placa y se mete? Entonces viene todo un poquito, claro, preparando también la música de en su día que triunfó tanto y que acompaña tanto a esta película.
0: Olga, suposo que molts records, sobretot això, però també responsabilitat, nervis, emoció, si parlem una miqueta de sentiments, com ho portem això?
2: Home, jo estic super agraïda de fer aquest paper, perquè, ostres, és molt xuli, és molt xuli, i bueno, és una responsabilitat, però bueno, que entre tots, ja t'he dit que ens agrupem i ho fem tot possible, però jo estic supercontenta, jo lo voy a dar todo, potser m'equivoco, potser no, però ostres, jo...
0: Clar, lo bo de tot això, quan us venim a veure i us aplaudim després dalt de l'escenari, és que a part de les coreografies que recordarem, les cançons que ballarem, qui no ha ballat mai, el Gris Lighting i ha posat la mà, vaja, el públic el ballarà amb vosaltres, però aquest bon rotllo que retransmeteu, nois, al final, el bon rotllo que teniu com a companyia, i dic companyia perquè ja porteu un munt d'anys oferint teatre i teatre musical al nostre municipi, es transmet a baix al públic. I això suposo que és, no sé si, Núria, Loli, Joan, la clau de l'èxit, el bon rotllo que es transmet.
4: Sí. Som una família, tots som una família, això ho reiterem, vull dir, ho diem sempre, que som una colla d'amics i al final acabem sent família, i el que li passa a un li passa a tots, i això doncs es nota, aquest vincle i aquesta unió i aquesta amistat, i tot això es nota molt després de l'escenari, i evidentment això es transmet al públic.
0: Deixeu-me tenir un petit moment, ara que parles de família, que sou una família, de tenir un petit recordatori. Aquesta obra, aquest musical, va dedicat a una persona ben especial, que ens va deixar, que era també una de les peces fonamentals d'aquest grup. No sé qui m'ho vol explicar, Àngela, la Montserrat Caimel, que ens va deixar fa poc, i per ella aquest musical, no?
1: Sí, así es. Desgraciadamente, bueno, pues en desenlaces de la vida, tuvo una enfermedad que terminó con su salud y por supuesto, nos hizo polvo a todos, porque Montse siempre ha sido un peso muy importante en el grupo, aparte que ella se encargaba siempre de las decoraciones, le encantaban las manualidades, lo daba todo.
0: Ens ho explicava, aquí la ràdio també havia vingut amb vosaltres i posava tota l'energia possible.
1: Sí. Y fue todo muy rápido, no nos lo esperábamos, pues siempre que ocurre una cosa así, pues das ánimos e intentas que todo vaya para adelante. No pudo ser y claro, esto no nos llegó muy hondo y queremos dedicarle esta función.
0: Un recordatori, sens dubte, a la Montse, que de ben segur ens estarà escoltant i us estarà veient, eh?
1: Sí, sí, seguro.
0: Dèiem, aquest divendres, dissabte i diumenge, Olga, en especial atenció aquest divendres, perquè sí que és veritat que podríem dir que és a porta tancada, però perquè, en aquest cas, podem considerar un assaig general per família i amics, no?
2: General total, eh? Sí, perquè estarà obert per les nostres famílies, els amics i tots els alumnes de l'Institut Font del Ferro. Llavors, dissabte i diumenge ja sí, a les 7 de la tarda estarem allà primera fila i
1: dándolo todo
2: ahí.
0: Aquí, quan es poden comprar les entrades, Joan, si és que ja estan a la venda, ho sabeu? M'expliqueu, Joan, o qui sigui?
3: Que t'ho expliqui un altre, perquè...
0: Va, doncs no, ell puja dalt de l'escenari i balla el Gris Lighting. Ja està. Ángela,
1: sí,
0: entrades.
1: Como te decía, hace ya como un par de semanas que corrimos la voz y las entradas se pueden conseguir como venta anticipada, tanto en el Café de Palafolls como en el sindicato. Y luego el mismo día de la función, tanto el sábado como el domingo.
0: Deixa'm afegir que no són numerades, si no m'equivoco. Això significa que quan que comprem l'entrada abans, òbviament, perquè no ens diguin ja no hi cap més gent, amb l'èxit que teniu, però que també cal ser-hi aviat per trobar un bon moment, un bon lloc per poder-vos veure, eh?
1: Sí, para buscar, ¿no?, los primeros asientos, eso sí. Mm-hmm. Pero sí que es verdad que el que viene con la entrada pues ya entra más rápido, no se tiene que entretener con el cambio, el pagar, esto sí que es verdad.
0: Mm-hmm. Loli, com viviu aquests últims dies? Com són aquests últims dies? Perquè si ja normalment crec que els dimarts, si no m'equivoco, assageu,
1: i dijous.
0: I els dijous, entenc que aquesta setmana viuràs més al teatre que no pas a casa teva, no? Acosta't al micro i explica'ns-ho, sisplau.
5: Pues sí, la verdad es que sí. Esta semana tenemos ensayo todos los días. Es a obra completa, como decimos, así como antes de que llegue la última semana, pues vamos racionalizando el tiempo para hacerlo, ¿no? Pero ahora no, ahora es todos los días, igual llegamos y son 2-3 horas, son horas que no cenas en casa con la familia, llegas tarde, pero bueno, lo hacemos con mucha ilusión, salimos riendo, a veces, ¡ay, qué pasa, qué no pasa! Pero muy, muy, muy bien. No os la perdáis, ¿eh? No os la perdáis.
0: Això és important, Núria, no? I jo sempre m'agrada destacar la dedicació que hi teniu, cada vegada que assageu, però també quan s'acosta la data clau, doncs això, família, amics, fills, filles, queden com molt allò, arraconats, perquè eres el que toca, no?, per tenir una bona estrena.
4: Ja estan acostumats, Jordi. Aquella última setmana...
0: Molts d'ells també implicats, si no recordo malament,
4: sí,
0: no? Hi ha molta...
4: Sí. En aquest cas, també, en aquesta ocasió, el meu home també participa en aquesta obra.
0: L'has involucrat, l'has portat cap a...
4: Sí, l'any passat ja el vam enganxar i aquest any, doncs...
1: I la dona d'algú, també, no?
0: Sí, Joan. Sí, sí,
1: en alguna ocasió...
3: La dona
4: d'en Joan.
3: I el que li espera, perquè...
0: Ells, dalt de l'escenari, perdoneu, o en aquest cas darrere, perquè entenc també la feina d'atrezzo, de so, etc.
1: Darrere està el meu.
0: Darrere està el meu. Escolta, hi ha un involucrat a tothom.
4: El tècnic de so és el marit de l'Àngela, allà des del primer moment. El meu home sí que participa a l'hora, actua. I la Mariona la tenim allà.
3: Bueno, fent vídeos i...
4: Pràcticament, exacte.
3: Passant-nos per la cara el que fem bé i el que fem malament.
0: Està molt bé que algú s'ho miri des de butaques per poder dirigir una miqueta tot plegat. Jo ara estava recordant... hi ha un cotxe que és vell i està trotinat i que en un moment de la coreografia allò canvia i es transforma amb el Gris Lightning que dèiem. Parlo d'escenografia, per exemple, perquè clar, qüestió important i no sé com ho heu gestionat, Àngela, és a dir, us veig a tots allà pintant o amb poliexpant o amb algun altre material, no?
1: Treballant. Pues mira, yo te explico, ha sido muy fácil porque como el reencuentro consiste en recordar la fiesta de graduación 30 años después, está basada
4: en un gimnasio
1: con la decoración de Estados Unidos, sus columnas de globos, que sus banderitas, entonces lo hemos hecho fácil.
0: No, molt bé, clar, a veure, versió lliure, que se n'hi diu, sí, per tant, sí, posem-nos-ho fàcil.
4: La recreació és el gimnàs, sí, és una festa del gimnàs, però evidentment es fa referència al cotxe, però només és una referència, no és físic.
2: Clar, hi ha una història darrere d'aquest reencontre, hi ha una història darrere que, bueno, heu de venir a veure-la per saber què passa.
0: Jo recordo que de pel·lícula es va fer Gris 2 i no recordo fins i tot si Gris 3, Per tant, és igual. Si no, no la inventem...
2: No, dic per versió, però
0: podríem fer la versió cinematogràfica, ja que hi som. Vull dir, és una idea original. En aquest cas, no hi ha copyright, no hi ha drets d'actor.
5: No.
0: Perquè s'hi ha posat l'Àngela, per tant, escolta, jo què sé.
2: A més, pensa que l'Àngela, quan fa els guions, ja visualitza la persona que farà aquell personatge. Llavors, ella, com que ja ho sap, ja t'ha posat els guions, el que tu dius i el que tu... O sigui, el personatge, com serà a través de la persona que ella ja té en ment qui serà.
0: Però això està bé, eh? També
2: està
0: que pensi
2: bé,
0: amb la persona i amb qui compta. Sí. No m'agradaria acabar aquesta entrevista, Àngela, sense preguntar-te, que crec que aquest és l'últim musical que fareu sota el nom de Empedalies Font del Ferro, perquè el vostre grup evoluciona i que crec que els pròxims mesos en podrem parlar, però que hi haurà evolució, com dèiem.
1: Sí, así es. Claro, nuestros hijos se hacen mayores. Ya no nos queda a mí personalmente. Ya mi hijo terminará este año y, claro, ya he de marchar. Ya son muchos años. Y el grupo decidimos que, bueno, que no terminará la fiesta. Y hemos creado otra compañía, otra entidad que se llama Diverteatra. Y a partir del mes que viene, las obras que hagamos, una concretamente que tenemos preparada para la fiesta mayor, pues ja serà com Diverteatre.
0: Per tant, per la Festa Major, novetat sota un nou nom, eh? Per tant, teniu un nou projecte ja entre mans per estrenar al setembre, eh?
1: Así es.
0: Ja vindreu a explicar-nos-ho, però el que queda ara ha de quedar claríssim és que aquest dissabte i aquest diumenge a les 7 de la tarda, Olga, ens deies al Teatre de Palafolls, molta merda, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
6: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
0: I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres us volem recordar el correu electrònic d'aquest programa perquè ens ajudeu a fer agenda. Si se'ns ha escapat alguna activitat cultural que voleu remarcar i posar-la també a l'agenda perquè la comentem davant d'aquests micròfons, doncs ens en feu 5 cèntims a través del correu electrònic xarxa@radiopalafolls.cat. Demà dimarts i tornarem a ser. Acaba de passar molt bona jornada. Adéu-siau.

0: Detingut un home a Palafolls amb 152 quilos de marihuana dins del cotxe. Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació d'Arenys de Mar han desmantellat en menys de dues setmanes tres plantacions de marihuana a la nostra comarca, amb un balanç de tres homes detinguts d'entre 30 i 62 anys. L'operació més important es va produir a Palafolls, on la policia va intervenir una gran quantitat de droga a punt per la seva distribució. L'actuació al nostre municipi va tenir lloc el passat 8 de maig. Uns agents de paisà que feien patrullatge preventiu van notar una forta olor de marihuana que sortia d'un domicili. Poc després van identificar un conductor que mostrava signes de nerviosisme en un vehicle que es trobava en actitud d'espera prop de la casa. A l'escorcoll del cotxe, els agents van trobar 152 quilos de cabdells de marihuana. Durant el registre posterior de l'immoble, es van intervenir diversos estris pel cultiu intensiu indoor, com ara ventiladors i focus de tecnologia LED. A més de la droga, s'ha descobert un frau a la xarxa elèctrica. L'empresa subministradora va estimar a més de 23.800 euros la quantitat de llum defraudada anualment en aquest domicili. El detingut a Palafolls va passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar l'endemà de la seva detenció. L'operatiu policial va continuar en altres punts de l'Alt Maresme. Una setmana després, la policia local de Pineda va localitzar una plantació amb 422 plantes de marihuana a l'interior d'una casa. L'avís el va donar el mateix propietari, que s'havia trobat una persona a l'interior d'un immoble que acabava d'adquirir. Finalment, cinc dies més tard, els Mossos van desmantellar una tercera plantació amb el Grat de Mar. En aquest cas, la investigació es va iniciar per indicis de consum excessiu d'electricitat. El registre va permetre comissar més de 400 plantes i tot el material necessari pel cultiu en interiors. En total, els tres arrestats s'enfronten a delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Mentre que un dels detinguts va passar a disposició judicial, els altres dos arrestats van quedar en llibertat després de declarar en seu policial.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
2: Bon vespre a Palafolls. Si esteu escoltant això és que ja són les 8 en punt d'aquest dilluns i com cada setmana teniu sintonitzat el 107.7 de la FM per viure en directe al vostre espai d'actualitat esportiva municipal. I ja ho sabeu, també es podeu escoltar entrant a www.radiopalafolls.cat. Així que tornem a obrir el marcador, engeguem el cronòmetre i donem el xiulet inicial a una nova edició del Minut a Minut. Nosaltres us portarem tota la informació i vosaltres només heu de posar l'atenció, perquè aquí no es perd detall del que ha passat, del que està passant i del que encara ha de venir a l'esport palafollenc. Com sempre, farem una volta completa per totes les disciplines esportives del municipi. Repassarem resultats, classificacions, protagonistes i també les notícies més destacades que ens ha deixat el cap de setmana. Però aquest programa, com diem sempre, no el fa una sola veu. Aquí hi ha equip, hi ha banqueta i n'hi ha molt de nivell. Per tant, és moment de presentar els companys que completen el hat-trick d'avui. Com un gol de penal, de bon fer i que sempre suma, tenim a l'Eudald Vallicrosa. Bona tarda.
3: Bona tarda, Uri. Què tal? Com estàs?
2: Molt bé, i tu?
3: Home, doncs a punt per una altra edició del programa del Minut a Minut.
2: Avui, com los viejos tiempos, que es diu, estem tu i jo sols.
3: Sí, avui, programa íntim, podem dir que és quasi una cita.
2: A veure, això íntim i d'una cita...
3: De fet, tens tota la raó, perquè no només estem nosaltres, sinó que estem nosaltres i tots els oients. Així que...
2: Correcte. Que la gent me l'hem de disculpar, que no vingui avui, i desitgem que tingui molta sort amb els exàmens que li queden, que ja està a la recta final de curs.
3: Exacte, si aquesta època, ara que els dies ja s'allarguen, sempre tothom els queden els exàmens finals, estudiar fort, entregar treballs i sempre ve l'apretón final.
2: Correcte. I el que no falla, com si fos un xut de xilena encarat amb tota la mala intenció cap a l'escaire, tenim un home que fa filigranes, en Jordi Prats Avalls, des dels Botonets. Així que, ara sí, poseu-vos còmodes, apugeu el volum i prepareu-vos perquè comença el Minut a Minut. I amb què comencem, Eudald?
3: Doncs, si et sembla, com sempre, amb l'esport català, a veure una mica què és el que ha passat a nivell professional, a l'elit, diguéssim.
2: Una breu repassada, un parell de notícies que tenim.
3: Anem. Si et sembla, Uri, començo pel futbol masculí, que
2: ostres,
3: hi ha hagut moviment.
2: Comences pel futbol, tu?
3: A mi? Bueno, podríem començar-ho avui, així, si et sembla.
2: T'has aficionat al futbol, ara?
3: Sí, és que era l'última jornada i dic, a veure com estan fent els, què estan fent els equips.
2: T'has esperat l'última jornada per veure què ha passat, no?
3: Exacte, sí. Tot és jugar en aquestes últimes jornades. La primera final no és tan important com l'última, ja ho saps.
2: Correcte.
3: I doncs aquesta jornada hem tingut derrota del Barça i empats de l'Espanyol i el Girona, que el condemna al descens i haver de jugar l'any que ve a segona, que ja tots els fans del Girona que ens escoltin ja ho sabran, que males notícies per ells.
2: Doncs sí, la derrota del Barça, que tampoc passa res, ja era campió. L'empat de l'Espanyol ja estava salvat.
3: Sí, tant el partit del Barça com el de l'Espanyol no eren transcendents, no? Vull dir que era com per acabar la temporada, s'havien de jugar i s'ha acabat.
2: I el Girona, que necessitava una victòria, finalment l'empat que el porta a segona divisió. Una llàstima, eh?
3: Finalment, tu saps quins has estat el dia de quins equips són els que baixen de categoria aquest any?
2: Quins baixen?
3: Sí.
2: Baixa el Girona, baixa el Mallorca i baixa l'Oviedo.
3: Mira que el Mallorca molt amarga la seva derrota, perquè han estat lluitant amb opcions fins al final, però no hi ha hagut manera.
2: Sí, a més ja portava 10 anys a primera divisió. I el Girona, que fa 2 anys que estava a Champions, o sigui que són dos equips que eren habituals de primera ja gairebé.
3: Sí, pel cas del Girona això tot va amb ratxa. Et pots tindre un any molt bo, però si venen els equips i et fitxen els jugadors i tot,
2: sí,
3: toca refer-se.
2: Sí, sí.
3: A veure si l'any que ve tenen més sort que aquesta.
2: També parlant de futbol masculí, en Pep Guardiola, que s'ha acomiadat del Manchester City després de diverses temporades, també moltes lligues guanyades, la Champions que tant esperava el Manchester City.
3: Un dels millors entrenadors, si no el millor, no et sabria dir tant, però del futbol mundial, i que és d'aquí de casa nostra, i també l'hem de tenir en compte.
2: Correcte, i la gran notícia del cap de setmana, almenys com a opinió personal, arriba al futbol femení.
3: Tens tota la raó, perquè el Barça ha guanyat la seva quarta Champions a Oslo contra l'Olympique de Lyon per 4-0.
2: Els gols de...
3: No facis això, Uriel, home, que...
2: D'Eva Pallor i Salma Parallulo, que van fer dos gols cadascuna.
3: Sort que n'estàs al dia, que si fos per mi enganyaria la meitat de la nostra audiència.
2: Vinga, ara t'ho posaré més fàcil i et preguntaré pel bàsquet.
3: Doncs mira, aquest cap de setmana aquesta sí que me la sé, perquè hi ha hagut victòries de Joventut i Manresa i derrota del Lleida i el Girona. El Barça no ha jugat, ja que tenen un partit aplaçat contra el València, ja que aquest cap de setmana estava a la Final Four de l'Eurolliga. I si et sembla, també tinc una notícia de bàsquet femení, que per exemple l'Espart Girona ha fitxat la jove promesa Iana Martín, una jove promesa amb gran talent a nivell apreciada arreu d'Europa, doncs que fitxa per l'equip gironí, a veure si la temporada que ve poden millorar resultats.
2: Sí, a veure si amb aquesta jove promesa incrementant el nivell i pensant una mica en guanyar l'Eurolliga femenina o la Lliga.
3: Sí, mira que cada any porten sempre bons resultats, però al final de guanyador només hi pot haver un i s'ha d'esforçar al màxim com a equip.
2: I a futbol sala, que va haver-hi Final Four de la Copa del Rei i el Barça va caure a semifinals contra el Jaén als penals. Una altra vegada el Jaén que guanya en aquest aspecte al Barça.
3: Hi ha una cosa que no entenc, Uri. Tu no havies anat ja a la Copa del Rei i ens havies informat de primera mà del que havia passat? No,
2: jo vaig anar a la Copa Espanya.
3: A la Copa d'Espanya?
2: A futbol sala hi ha moltes competicions.
3: I quantes hi ha així d'importants?
2: La Lliga, Copa Espanya, Copa del Rei, Champions i Playoff de la Lliga.
3: I aviat el Sant Lluís, el futbol del Sant Lluís, aviat també haurà d'estar en alguna d'aquestes, perquè tanta competició, faltaran equips.
2: És complicat, però bé, ho intentarem. I per acabar les notícies de l'esport català, si et sembla, comentem la llista de la selecció espanyola pel Mundial, en la que hi haurà 9 catalans.
3: Anem-hi, doncs.
2: Doncs mira, els 9 catalans, que em sembla que fan que Catalunya sigui la comunitat autònoma més representada per la selecció espanyola. Llavors, parla bé del futbol català.
3: Home, com a bona base, com també jugant des de primeres categories i tot, entenc que el talent està siguent apreciat.
2: I tant. Doncs, Eudald, ara ja sí, anem a fer una preu introducció de la mà dels títols palafollencs.

0: Tindrem com a partit estel·lar el sènior A del Club Bàsquet Palafolls, que va rendir homenatge al seu capità.
1: El cadet del Club Deportiu Palafolls torna a guanyar i arribarà amb bona dinàmica als play-off d'ascens.
0: El sènior del Sant Lluís acaba la Lliga proclamant-se campió de divisió d'honor i buscarà un doblet històric.
1: Nous podis pel Club Ciclista Palafolls a la Copa Catalana, tant de ruta com a la modalitat de gravel.
0: El Club Curling Palafolls va ser representat per un atleta del Campionat d'Espanya amb un bon resultat.
1: El Club Padel Palafolls no juga a Lliga, però aprofita per seguir jugant en un torneig organitzat pel club.
0: Nova derrota de la petanca a la Figuerassa Sant Lluís a la Lliga del Montseny, quan no queda res pel torneig de tripletes.
1: Doncs ara ja hem deixat ben clar del que parlarem avui, no perdem més temps, i anem a actualitzar marcadors.

0: Actualitzem marcadors.
1: Doncs, Eudald, una secció que ara ja cada vegada sembla ser que va ser més curta, ja que la majoria de lligues domèstiques van acabant i queden només competicions d'altres esports. Futbol, futbol sala, bàsquet, ja, mica en mica, acaba tot.
2: Tens tota la raó, que cada vegada s'està acabant ja hi ha menys resultats, però també és veritat que m'agrada cada vegada més perquè sempre estem donant bones notícies. Cada vegada hi ha més bones notícies, que és ara quan se juguen realment les temporades, i poder donar ni que sigui alguna bona notícia de tant en tant, algun ascens, algun equip que ha canviat, que ha quedat campió de Lliga, doncs, home, a mi em fa il·lusió.
1: I com diem, tenim la sort que a Palafolls hi ha molts esports, i tot i que la Lliga del bàsquet o del futbol o del futbol sala acabi, tenim el ciclisme, tenim patinatge, tenim el twirling, tenim el pàdel, tenim la petanca, tenim un munt d'esports que no ens deixaran sense material, eh?
2: Tens tota la raó, que la que nosaltres deixem ja, ens comencem a posar el banyador i tot, aquesta gent segueixen entrenant, segueixen competint, i els haurem de seguir també allà on vagin.
1: I tant que sí. Doncs, Eudald, si et sembla, avui comencem pel bàsquet?
2: Vols que comencem pel bàsquet?
1: Sí.
2: Va, doncs anem amb el bàsquet. Doncs aquesta setmana ja diuen adeu a les competicions oficials molts equips del nostre club, però tindrem finalment una setmana extra per gaudir del bon bàsquet. Així que avui us explico lo bé millor que ha passat al Club Bàsquet Palafolls. Aquest cap de setmana hi repasso els finals de temporada de dos equips que ja han acabat.
1: Perfecte.
2: En primer lloc, comencem pel Sínior A, que ha tingut molt de moviment aquest cap de setmana, però, bueno, de moment no se'n desvetllo res, no? I us explicarem tot en el partit estel·lar, si et sembla bé.
1: Em sembla molt i molt bé.
2: Doncs, ara sí, el diumenge també va acabar la temporada el Sínior B, de la mateixa manera que ho ha fet l'altre Sínior. En una jornada jugada el diumenge al Palauet, van sumar una victòria més, per 50-41, contra el Sant Joanenc. Un partit on en Capi Roca va ser el màxim anotador, amb 16 punts, i que no es va haver de patir fins al final per veure la merescuda victòria, ja com hem vist altres vegades. Finalment, acaben la temporada novens, sense possibilitat de baixar de categoria i amb 4 victòries al llarg d'aquesta segona fase.
1: Déu-n'hi-do com han acabat la temporada, eh?
2: Sí, jo crec, totalment, de menys a més, eh? Tu no recordes la primera fase que no vam tindre tampoc que la sort de poder-los veure tindre una victòria completa? I ara, mira, a mesura que ha anat avançant aquesta segona fase, millor joc, millors partits, i mira, al final, 4 victòries.
1: Jo crec que l'equip juga bé amb la calor.
2: Sí.
1: No, si la Liga fos a l'estiu, crec que la guanyarien.
2: De fet, jo crec que haurien de començar a provar els tornejos d'estiu, aquests que vas a fer per aquí a Lloret, per aquí a la costa, contra equips estrangers. Jo crec que aquest és el seu terreny.
1: Doncs sí, segurament que sí. Què tenim més, el Júnior?
2: Sí, correcte, perquè aquesta setmana no ha jugat i acabarà les competicions el dia 30 a 6:15 contra el Torroella a la pista del Palauet. Juguen com a local.
1: Mala sort, no? No juguen aquesta setmana i podrien haver jugat ahir i acabar, no? I vacances abans.
2: Clar, home, però així també necessitàvem material per la setmana que ve. Pensa'm el programa, home.
1: Tens raó.
2: I si vols acabo amb el Mini, que per fi arrenca aquesta segona fase, que recordem que havia tingut un partit suspès, un partit aplaçat, i portaven gairebé un mes sense jugar. I ho ha fet perdent per 105-58 contra el Bàsquet Girona. La setmana que ve jugaran el segon i últim partit d'aquesta fase contra el Llançà. Recordem que aquesta fase ha sigut una mica per acabar la temporada.
1: Déu-n'hi-do, no?, aquest Bàsquet Girona, perquè el Mini, recordem que la majoria dels seus partits els ha guanyat bé.
2: Sí, han de tenir, jo crec, que un gran nivell, o han d'haver portat... Al final també el Bàsquet Girona és un gran club.
1: El Bàsquet Girona aquest és el mateix club que el de primera divisió d'un masculí?
2: És el mateix. El que no sé si deuen tenir algun equip en categoria superior, diguéssim, de mini, de lliga superior, però vaja, que al final, de totes maneres, és un gran club, han de tenir bons jugadors, sí o sí.
1: Llavors s'entén una mica més el resultat.
2: Clar, si són un equip, el nostre mini està jugant també contra equips que també tenen el seu prestigi.
1: Correcte, doncs, Eudald, vinga, va, et deixarà descansar una mica i jo mateix explicaré què ha passat al Palastadium i als camps que ha visitat el Club Deportiu Palafolls. I comencem recordant que el primer equip ja va acabar la Lliga la setmana passada i que ho va fer en una meritòria 8a posició que assenta una mica les bases per intentar l'ascens la temporada següent. El filial, que tampoc ha jugat perquè, igual que la Vilaneta, van acabar la Lliga al cap de setmana passat. El Caet sí que va jugar i va guanyar per la mínima el Vilablareix amb un doblet d'Iker Hornos i un gol de Daniel Morello. Recordem que el Caet ja té la plaça assegurada per jugar play-off d'ascens de categoria i bé, sembla que arribaran amb bona dinàmica i esperem que aquests play-off siguin amb resultat a fort del Palafolls. L'infantil va caure al camp del Calaguidó en un derbi que va acabar amb resultat de 13-0. Tampoc va poder puntuar l'Alaví en la derrota a casa per 3-10 contra el Baixa Llagostera. Dos gols de sac i un gol de penal de Gerard Miralles. I acabem amb l'infantil femení, que ja fa gairebé un mes que va acabar la lliga amb una meritòria desena posició. També com a notícies extres del club de Bordeaux Palafolls, recordem que estan en jornades de portes obertes. Tothom que estigui interessat en afegir-se al club o provar pot anar a entrenar i veure què tal li va el futbol al Palastadium. I que també faran campus d'estiu i teniu tota la informació a les xarxes socials del club de Bordeaux Palafolls.
2: Bé, tu t'hi apuntaràs, Uri?
1: Home, a veure...
2: No et deixen els del Sant Lluís. Jo te veig molt aficionat.
1: Sí,
2: i jo... Vols dir que ha de ser tan diferent treure les bambes de futsal i ficar-te les de taco?
1: Per la gent que no coneix el futbol sala, sobretot, no s'adonen que són dos esports molt diferents. Els dos es juga amb els peus i una pilota, i en porteria, si s'ha de fer gol, però són dos esports molt i molt i molt diferents.
2: Doncs bé, de moment ho deixarem per la gent que realment li agrada el futbol 7, el futbol 11, el que juga al camp, i tu de moment et deixem en el teu terreny preferit.
1: Sí, millor. I parlant de futbol sala, hem tingut resultats aquest cap de setmana, molt bones notícies, ja ho hem comentat als mini-spoilers, així que, Eudald, què me n'expliques?
2: Doncs mira, comencem amb el sènior d'honor, que com ja sabeu, la temporada que vient serà sènior de nacional.
1: Clar, ja no direm sènior d'honor.
2: Sènior de nacional, sona bé, eh? De fet, és un bon titular. I a mi m'agrada. De fet, no volem... Ho parlem així com si fos una cosa, perquè estem més acostumats a parlar en el dia a dia, però a mi em sembla una gesta molt meritòria i que hauríem de donar-li a vegades més bombo.
1: Jo ahir, ja passada les hores després d'acabar el partit, ho pensava i deia, crec que encara no som conscients del que hem aconseguit. O sigui, de la lliga que hem guanyat, com l'hem guanyat, amb quina plantilla l'hem guanyat. O sigui, és que crec que té molt de mèrit i encara no ho estem valorant.
2: Jo crec que si fos el vostre equip, a dia d'avui encara ho estaria celebrant.
1: Jo també, però per no celebrar sol, aquí estic.
2: I, bueno, doncs també haig d'afegir-te que d'aquest equip de sènior, que l'any que ve serà nacional, que aquest cap de setmana s'ha proclamat campió de Lliga, també. Que recordem que havien aconseguit l'ascens, però encara no havien aconseguit el títol de Lliga. I ha sigut gràcies a la victòria per 4-0 contra el Montornès, amb gols de Pol Tormo, Jordi Caparrós, Jordi Fernández i David Cabeza. També tenim el sènior B, que per contra va perdre 2-5 contra l'Atlètic Tordera. Els gols palafollencs van ser de Kenneth Romero i Oriol Pacheco. Tampoc va poder puntuar el juvenil d'honor, que va perdre a Martorell per 6-4, amb un gol en pròpia porteria. Un de Lucas Romero, un de Daniel Recio i un de Mario Escalera. L'equip finalista en cinquena posició, esperant que una carambola i alguna compensació provoquin l'ascens a categoria nacional.
1: Estaria bé, eh?
2: Hi ha una categoria per sobre de categoria d'honor.
1: Sí. Juvenil, sí. Estaria bé. Sènior de nacional, juvenil de nacional.
2: Us acompanyarien el sènior, també.
1: Sí, sí que és veritat que el sènior, el grup és només de Catalunya, de fet una part de Catalunya, i el juvenil en el seu cas sí que és grup de Catalunya i de les Illes Balears. No sé si arriba també a Comunitat Valenciana o Aragó, diria que no, però a les Balears sí.
2: Tens en ment la carambola que s'ha de donar perquè puguin pujar, o és massa... encara no ho tens present?
1: S'ha d'esperar que algun equip renunciï a la categoria nacional. Un equip que, per lo que sigui, vegi que el seu equip no té el nivell suficient i diguin, preferim baixar de categoria, preferim no pujar, i llavors potser ens toca a nosaltres.
2: I és comú que hi hagi algú que no renunciï a aquesta categoria veient que potser no hi pot arribar, o que a nivell de club no hi ha bona organització com per poder-ho afrontar?
1: Sol passar de tant en tant, sobretot als equips de les Illes Balears.
2: Clar.
1: Llavors aquí està una mica l'oportunitat.
2: Entenc que per ells és molt més complicat venir a jugar aquí cada setmana que no pas algun equip d'aquí de la península que pugui haver-hi de fer de tant en tant un desplaçament a les illes.
1: Sí, suposo que també potser per població costa més trobar jugadors d'alt nivell. Al final és una categoria d'alt nivell, de molt alt nivell.
2: Bé, a primera divisió bé hi ha el club, els que són de Palma de Mallorca.
1: Correcte.
2: No? Que al final aquesta gent segur que també treballen, doncs, perquè hi hagi bon futsal i de gran nivell a les Illes Balears.
1: Sí, sí, així és.
2: Vols que segueixin la resta de resultats? Que si no recordo malament, anem, tenim el juvenil preferent pendent.
1: Correcte.
2: Doncs mira, aquest equip, el juvenil preferent, va guanyar la pista del Pineda i ho va fer amb resultat de 5-8. Doblet de Lucas López i Oriol Pacheco. I gols d'Ismael Ortiz, Gerard Rovira i Iker Campos. Seguim amb el cadet d'honor, que ja va acabar la Lliga la setmana passada amb pèrdua de categoria, una llàstima, que ja vam comentar. I el cadet B acaba guanyant per 5-0 contra el Lloret Esportiu amb un doblet de Mari Escalera i gols de Sergi Garcia, Rubén Mena i Gerard Aranda.
1: Perdona, que m'he equivocat jo al guió. Mario Morales.
2: Doncs Mario Morales. Doncs Mario, em sap molt de greu.
1: Mario Escalera va marcar amb el juvenil d'honor.
2: Entesos. I segueixo amb el cadet C, primer dissabte, que va guanyar les semifinals de la Copa Girona de promoció, però diumenge, a la final contra Vidreres, va caure a la tanda de penals i finalment van ser sols campions.
1: A veure, a tothom li hagués agradat guanyar la final, però
2: s'ha d'arribar. Què és millor, un marino o un submarino? Molt millor per ells. I segueixo amb l'infantil d'honor, que va acabar la Lliga dissabte passat i que han aconseguit la permanència fent una gran segona volta. Doncs l'infantil B acaba la Lliga amb una derrota a casa contra el Girona i un resultat final 2-4. L'Alaví d'Honor és l'altre equip que va acabar la Lliga la jornada anterior i recordem que s'ha proclamat també sotscampió. L'Alaví B acaba la Lliga en ple de victòries, aquesta última amb resultat de 0-12, molt avoltada a la pista del Girona. Pol Cruz va fer 5 gols, Isaac Alemany 3, Izan Martínez 2 i els altres dos van ser obra de Marcos Manzanares i Nil Palou. L'Alaví C, que aquesta última jornada tenia descans i havia d'esperar una punxada del Dosrius, que no va succeir. Per tant, finalment els palafollencs acaben en segona posició de la Lliga. I acabem amb el juvenil femení, que va caure al Palauet 1-2 contra el Rubí. El gol palafollenc va ser de Daniela Zapater.
1: Al final hem parlat de diversos campions. Setmana vinent, amb una mica de sort, tindrem en Rafa aquí per també comentar lligues i les Copes Girona que falten. Però també hi ha diversos que han quedat segons, eh? És que han estat a les portes de guanyar més títols pel club.
2: Teniu vitrina, no? Teniu algun lloc on exposar els trofeus?
1: El Club Bàsquet Palafolls la té?
2: Sí,
1: però dins el magatzem que no la veu ningú.
2: Exacte.
1: No? Llavors...
2: Home, perquè se us quedaria petita, veient també tant de títol de Lliga i tants títols de Girona.
1: Quina llàstima que no estigui la regidora avui, perquè era bon moment per demanar una vitrina al Palauet.
2: No, perquè llavors semblaria que vosaltres sou uns que porteu aquí grans èxits pel Palafolls i semblaria que, en comparació al bàsquet, que em semblem una mica de segona. I prefereixo que sigui així, em sembla a mi, eh?
1: Com vulguis.
2: Haig de jugar a favor meu, també. Amb totes les lligues finalitzades, recordem que només queden les finals.

0: A la Copa Girona, ara mateix, clar, que esteu a nivell sènior, jugueu contra gent de totes les altres categories o se fa un format de Copa Girona només dels que esteu a X categoria?
1: No, juguen des de segona catalana, primera catalana i divisió honor. Sí que és veritat que els de divisió honor vam entrar alguna ronda més tard, però al final un equip de segona podria haver arribat a la final perfectament.
0: I és una mica l'equivalent com la Copa del Rei de futbol, no? Que també tens diverses categories i que depèn de la categoria que estiguis entres més aviat o més tard, no?
1: Així és, sí.
0: I en el vostre cas, entenc que de la vostra categoria hi ha d'haver com a molt un equip més. Sí que ho teniu molt de cara per poder guanyar.
1: A veure, si és veritat que arribem sent campions, però al final juguem contra un equip que ens ho posarà difícil. De fet, vam jugar fa 3 setmanes contra ells, contra els Rodellets, i només vam guanyar 0-1 a la seva pista. Llavors, a un partit, a una final, poden passar moltes coses i per mi està 50-50.
0: Bueno, a veure si la setmana que ve podem donar més bones notícies. Escolta, quan entrevisteu el vostre president, portareu els títols aquí també per fer una foto a tota la immensa d'això.
1: No sé si jo si la taula dona per tantes copes i tants títols de lliga.
0: Serà xulo, ja sortiré jo perquè hi càpiga, no et preocupis.
1: No, tu no has de sortir, que has de fer l'entrevista. Doncs, Saudal, si et sembla, passem al patinatge, que aquest cap de setmana el Club Patí Palafolls no ha competit i han aprofitat per descansar, recarregar piles de cara a les finals del Trofeu de Catalunya, que recordem que seran al Palauet el 13 de juny, si no m'equivoco, i que estan preparant de la millor manera possible. I canviem les rodes del patins per les rodes de la bicicleta, perquè els del Club Ciclista Palafolls sí que no han parat.
0: No, aquesta gent sempre està en actiu, ja ho saps que ells entrenen constantment, no només tenen competicions, sinó que pràcticament ja havíem tingut aquí entrevistes que ens ho explicaven, que entrenaven quasi gairebé cada dia, i tenim una nova etapa de la Copa Catalana Màster, on el Club Ciclista Palafolls ha estat present amb bons resultats. En aquesta ocasió, la cursa es va disputar al Bruc. A la Màster 50, l'Edu Pérez va fer segon. A la mateixa categoria, a la Màster 50, quarta posició per un gran Fran Orante. I a la Màster 60, Albert Jiménez va entrar en setena posició. I això no és tot, perquè en Joaquín Jiménez va disputar la Copa Catalana en modalitat de gravel a Agramunt i van pujar al podi de la Màster 60 amb la seva tercera posició.
1: Dos podis més.
0: Sí, sempre porten bones notícies.
1: Uns altres que si haguessin de fer una vitrina també l'omplirien bé, eh?
0: Tens tota la raó, perquè mira, aquí tenim avui l'Edu Pérez, que va ser segon, amb en Joaquín Jiménez, que va quedar tercer, i els altres competidors no van tenir podi, però també molt bones sensacions.
1: Sí, que recordem que aquí diem els resultats més destacats. Van haver-hi més corredors del Club Ciclista Palafolls que van participar al grup, però que van arribar amb el peloton, van fer un altre tipus de feina cap als seus líders i ja està.
0: I que al final també és una gent que en el seu nivell competeixen més que per poder passar-s'ho bé, per fer esport, per fer salut, que no sempre tan bé com per poder anar a guanyar. Que
1: al final és un hobby també.
0: Com a tu i com a mi, que tampoc ens hi guanyem la vida de moment.
1: Sí, no, al final, mira, parlant del sènior que apoyem de categoria, al final juguem per passar-ho bé, perquè ens agrada. És evidentment que preferim jugar a la categoria més alta, però és pràcticament el de menys.
0: Tota la raó, Uri.
1: I avui reprenem un esport que fa molt de temps que no donaven notícies, i estem parlant del Tourlink, perquè un atleta del Club Tourlink Palafolls, concretament la Valentina Massagú, va competir el cap de setmana passat al Campionat d'Espanya Artístic i va assolir la 6a posició de la seva categoria.
0: Últimament feia temps que no en parlava i m'agrada tenir-ne més notícies, eh?
1: Sí, vam parlar fa 2 o 3 setmanes, em sembla.
0: Sí.
1: O sigui que anem parlant molt de tant en tant, a veure si s'animen en més competicions.
0: Saps si ells també estan acabant temporada ara o també ells segueixen, van any natural?
1: Diria que van any natural, però no ho sé. Però mira, la Valentina, sisena posició, campionat d'Espanya, no de Catalunya, d'Espanya.
0: No, d'Espanya. Que molt, molt, molt meritori aquesta sisena posició.
1: I tant que sí. També tenim petanca d'aquest cap de setmana.
0: Correcte, perquè la petanca, la Figuerassa, va perdre el seu partit de la Lliga del Montseny contra el líder, que és el Canovelles. Tot i la diferència a la taula, el partit va ser molt ajustat, fins al punt que el resultat va ser de 7-9. També recordem que el proper 6 de juny el club organitza un torneig de tripletes. El seu preu és de 60 euros per tripleta, inclou la inscripció, un entrepà i una beguda. També hi haurà premis als millors equips. Així que, amb més informació, al telèfon 639-21-72-65. I el torno a dir per si algú se'l vol tornar a

0: apuntar al 639 21 72 65.
1: Què farem, Eudal? Ens apuntem o no?
0: Jo amb la petanca crec que haig de ser molt dolent, em sap greu dir-t'ho.
1: Però si sí, la petanca és a canell, com el bàsquet, no?
0: Però tu què vols aquí? Que em vinguin a criticar que parlem malament d'ells?
1: No, no. Jo crec... parlar malament de la petanca.
0: Gens ni mica. Jo crec que al final la petanca ha de ser un joc de precisió i de paciència, i jo crec que això a vegades em costa, eh?
1: Però no creus que hi ha una certa similitud amb el bàsquet? És un toc de canell, precisió amb el canell, no?
0: Home, però estem parlant d'unes boles de ferro petites i d'una bola rugosa i que al final no pesa tant, que potser la llences des de 6 metres i pico. A mi em sembla més diferent.
1: Bueno, doncs la petanca, quan sigui el tronet, tu tires una mica més cap enrere i llences. Que se n'ha acabat ningú i ja està.
0: Ho haurem de provar. Em dibuixaré una línia com la línia de triple i faré veure com que estic jugant des d'allà.
1: Mira, potser així guanyem. A veure, ja ens salem al peu.
0: El que sí que haurem és d'estar atents per anar el dia 6 de juny a veure si traiem bona informació del que ens expliquen.
1: Quin cap de setmana, eh?
0: 6 de juny?
1: 6 de juny, la petanca. 7 de juny, la trail Senyor del Castell, que recordem que encara queden inscripcions obertes.
0: Doncs esperem que la gent s'hi apunti, perquè sempre et dona... És una activitat molt, molt bonica de fer i sempre hi ha molt bon ambient. I els nostres amics del Safir, home, la veritat és que se la preparen molt bé.
1: I tant que sí. I acabarem parlant del pàdel, que aquesta setmana el Club Pàdel Palafolls no va tenir competició de la Lliga Catalana Federada, però no van aprofitar per descansar, sinó que des del club es va organitzar un torneig en el que van participar un total de 85 parelles, repartides en 3 categories masculines i 3 categories femenines, segons el nivell, i que va ser totalment un èxit.
0: Doncs mira, sembla que això són bones notícies també per fomentar el pàdel aquí a Palafolls. També em sembla que ha de ser molt bona notícia també pel Club Pàdel Palafolls, que fins fa poc no en teníem notícies aquí a la ràdio, no en donaven res. I mira, veig que competeix cada cap de setmana, fan tornejos que mouen una gran massa de gent, així que els hi desitgem el millor.
1: És que ja ho hem dit, aquí a Palafolls, esport, el que vulguis.
0: Sí, sí, sí. Ens faltarà alguna natació, alguna cosa d'aquestes, però...
1: Recordem que tenim el Mosaico Sub, també, el Club de Submarinisme de Palafolls.
0: Tens raó, com ho vas comentar, em sembla que la setmana passada, que jo des que estic aquí a la ràdio no hem pogut donar cap notícia, però vaja, que deuen estar fent també les seves activitats, i que si algú d'aquest club ens escolta, que ens pot enviar informació i contactar amb nosaltres.
1: I tant que sí. I Eudal, ara, si et sembla, ja que tenim els marcadors actualitzats, direm que pel partit estel·lar, que avui serà una mica més llarg, ja que tenim varis talls i perquè també tenim un petit homenatge.
0: Doncs anem-hi, Uri, que t'explicaré el millor d'aquest partit.
1: Doncs som-hi.

0: El partit estel·lar.
1: Som-hi, Eudald. Doncs, a veure, el partit... Començarem primer parlant específicament del partit, si et sembla bé, no tot el que l'envoltava.
2: Si vols, fem una petita prèvia, m'expliques sense mirar jo què va succeir al Palau. Així una mica en resum.
1: Així una mica en resum, primer hi va haver un memorial, un acte d'homenatge, si et sembla bé, d'Àlex Sacristán, el capità Sacris, que aquest, al ser l'últim partit d'aquesta temporada, també significava l'últim partit d'ell vestint la samarreta del Palafolls, almenys en partit oficial. Després d'aquest acte que es va fer entre amics del club, amics, familiars d'en Sacris, va començar el que vindria a ser l'últim partit de la temporada del Sènior A, que el va enfrontar amb sembla que a l'hora habitual que juguen aquí a casa, a un quart de vuit, a les 7:15, contra a l'Escala. I prometia ser un partit igualat i que l'anada va acabar, no ho recordem, per 86-84 a favor de l'Escala, molt ajustat. Així que els nostres volien ara, ja jugant com a locals, venjar-se d'aquesta derrota. Amb aquesta mentalitat es va començar el partit, on des d'un bon inici estaven molt activats en atac i en pocs minuts, gràcies a jugades ràpides, sobretot d'Unai Osuna, que es posava en un parcial de 12-3 en 5 minuts.
2: Creus que l'homenatge en Sacris va fer que l'equip sortís més endollat i sortís amb aquest bon parcial inicial?
1: Jo penso que sí, perquè estaven tots conjurats a poder portar, diguéssim, aquest partit a una victòria per poder-li dedicar també a en Sacris i bé, que també el fet d'haver-se reunit abans jo crec que va fer certa companyonia entre l'equip i que van sortir molt endollats en comparació a l'altre equip, perquè al final també era un equip que no s'hi jugava res i que devien començar una mica veient-les venir, però clar, ningú li agrada perdre, així que també van voler també ells fer el seu partit. Així que després de 5 minuts, després d'un temps mort i que comencessin les rotacions, es va aturar bastant l'allau ofensiu i gràcies al poc encert dels dos equips es va arribar al final del quart, del primer quart, amb un 18-10, amb molta anotació dels visitants des de la línia de tir lliure. En el segon quart va començar amb una tònica similar, on es veia l'Escala anotant des de la línia de tir lliure per una falta d'Ivan Molís, jugador del júnior que té l'oportunitat d'agafar minuts al sènior i que recordem que el seu germà, l'Eric, que ja juga en el mateix equip. Després d'una cistella, Àlex Domínguez, el partit es va aturar en atac i la precipitació i falta d'encert regnaven en el joc palafollenc. A més, sumant-hi que a l'altre costat de la pista l'Escala anava aconseguint sumar punts per fer que es capgirés el marcador i la dinàmica fos contrària als palafollencs, que a falta de 5 minuts per la mitja part perdien de 3 i no havien aconseguit anotar més. A partir d'aquest moment, Osambela i Osuna van carregar l'equip a sobre i amb la seva facilitat d'anotar van posar el 36-31 a la mitja part. En Maxi, un dels entrenadors, ens va rebre a la mitja part i això és el que ens va comentar.
3: Bueno, pues hoy hemos tenido un partido muy importante contra el Club Basket La Escala. Además de ser el último partido de liga, era el último de nuestro capitán, el Alex Sacristán, el cual se merecía tener la mejor despedida, una despedida que empezó mucho antes del partido. Y el partido empezó muy bien, con parciales, con una diferencia muy amplia en el marcador. Y solo al final del primer cuarto y básicamente el segundo cuarto, el árbitro parecía querer compensar. Una diferencia que solo veía él. No sabíamos si quería compensar la diferencia en el marcador o la diferencia en el banquillo, puesto que éramos superiores y podíamos desgastar al rival. Y a base de tiros libres en la primera parte fue lo que mantuvo viva la escala y no nos permitió irnos mucho más en el marcador. Una diferencia de 6 tiros libres por 26 de la escala mantuvo a la escala viva. La primera parte no tiene mucha más historia. Muy bien el Palafolls, pero hacía falta jugar un poquito más.
2: Les tirs lliures que també són claus al bàsquet.
1: Sí, és veritat, i a la primera meitat n'hi va haver molts i jo crec que va marcar molt la diferència, o sigui, va marcar la diferència. Va fer que l'escala estigués enganxat al marcador gràcies a moltes faltes, a una defensa intensa que ells anotaven des de la línia de tir lliure. A la represa, amb l'intercanvi de cistelles va marcar a l'inici, on es va veure una defensa molt més tova, i en què semblava que totes les faltes ja s'havien fet. A la primera meitat, mentre n'hi havia moltes, a la segona es van aturar per complet. Així que mentre els visitants aconseguien anotar, els locals eren capaços d'igualar-los i obrir més escletxa.
2: Al final això també, clar, tu estàs veient que et piten moltes faltes, fa que baixis la intensitat, et condiciona una mica, és difícil, no?
1: Sí, i que normalment s'atura el joc, també és un moment de pausa, de descans, i que si tu aconsegueixes tenir una bona dinàmica per l'equip, en aquest moment normalment se satura una mica. És igual que si hi ha, com dir-t'ho, una tècnica o que hi ha alguna jugada d'aquestes més polèmica, no sol afavoria que la dinàmica segueixi, com un petit temps mort. I com et deia, que mentre que els escalencs només anotaven des d'un parell de jugadors puntuals, la veritat que van fer molt bones anotacions però que eren un parell justos, els palafollencs sumaven des de gairebé tots els jugadors, fent que des de la línia de tir lliure en Manu posés 15 punts d'avantatge amb el 59-44 a falta de 3 minuts. Finalment, amb alguna jugada de velocitat i alguna assajada, els visitants van posar el 62-54 al final del tercer període. I començava l'últim quart, que semblava que el Palafolls ho tenia tot de cara per endur-se el partit, però el Palafolls va sortir relaxat en defensa i en atac, i per cada anotació de l'escala els costava molt poder sumar algun punt. I a mesura que avançava el partit, els palafollencs van anar posant nerviosos, i al veure que s'acostaven al marcador, fet que feia més errades.
2: Abans d'entrar al que és el final del partit i saber com va acabar, un partit que va ser molt de ratxes, no? Perquè recordem que el Palafolls va començar el partit amb molt bon parcial, va remuntar l'escala, ara hem dit que el Palafolls va anar 15 punts d'avantatge, però que al final del tercer quart només eren 8, o sigui, van ser molt de petites ratxes de cada equip.
1: Sí, el que sí que és veritat, que el que va marcar molt, així com jo crec que el Palafolls va aconseguir fer en poc temps obrir molta escletxa. En canvi, a base, llavors, a la que la seva ratxa s'aturava, mica en mica l'escala és on que anava agafant punts, perquè potser el Palafolls moltes vegades feia la seva escletxa, obria distància, potser amb 3 o 4 minuts de joc així una mica ràpid, bé, amb intensitat, i aconseguien anar-se'n. Llavors, a la que s'aturava aquesta ratxa, l'escala mica en mica, doncs no sé, ara 2 punts, ara fallava el Palafolls, i doncs anava mica en mica a tornar-se a reenganxar.
2: O sigui, vols dir que l'escala era molt més regular durant el partit i que el Palafolls era el que tenia més ratxes bones?
1: Sí, jo penso que va ser així, com dius tu, amb aquesta dinàmica, i que bé, que al final tampoc va ser, sí, tampoc és una cosa, crec que dolenta, perquè mentre puguis anar encadenant bones ratxes, però va, pot ser que al final tu arribis molt més desgastat al veure que l'altre equip ha anat arribant i ha anat tornant a aixecar-se, però vaja, això després et pesen les cames, però fins que no arribes al final no ho veus. Com t'anava dient, la defensa es va endurir en el quart, però va causar més faltes i anotació des de la línia de tir lliure, com dèiem abans. I això va fer que a falta de 3 minuts i poc pel final, la distància fos de 5 punts. Finalment hi va haver un temps mort que van posar els dos equips en tota la tàctica en joc, i al tornar a reprendre el partit la defensa era molt més intensa, però l'atac no donava fruits, i a falta de 17 segons pel final l'escala empatava el partit a 72 i ho deixava tot obert per la pròrroga. Quedaven 5 minuts de tot o res per despedir la temporada, ja també en sacris, així que no volien que fos d'una altra manera que no fos en victòria, i els locals es van conjurar, o sigui, el Club Bàsquet Palafolls, per fer-ho possible. Així que les tres primeres anotacions van ser palafollengues, i entre elles hi havia les de l'home del partit, l'Àlex Sacristán. El Palafolls aconseguia una distància de 6 punts que, a falta d'un minut, l'escala van igualar amb un triple i 3 tirs lliures, que no els van fer tremolar a la mà. Quan estaven a falta de 35 segons pel final, i si el partit havia començat amb tirs lliures, va acabar de la mateixa manera, perquè a 15 segons pel final, Manu, des de la línia de tir lliure, falla el primer, però anota el segon, i ell mateix anota al final del partit, el definitiu, 83-80. Així que victòria dels palafollencs.
2: Victòria molt ajustada, que es va decidir a la pròrroga, déu-n'hi-do.
1: Correcte, es va haver de suar l'últim partit. I també tenim un tall del mateix Maxi, que ens explica la resta del partit.
3: En el descanso teníamos un marcador que no nos las prometía tanto, que estábamos ajustados, que era un 36-61, y teníamos que corregir cosas. Entonces aprovechamos para hablar, para mantener un ritmo alto, seguir desgastando a la escala, pero también para mover mejor el balón por fuera, encontrar mejores posiciones de tiro y sobre todo jugar un poquito más todos. Pero bueno, había que aprovechar el acierto que teníamos cuando lo teníamos. La segunda parte, el tercer cuarto, la escala optó por hacer una zona ya que duró el resto del partido. Querían cortar ese ritmo alto que queríamos tener para no desgastarse ellos. y gracias a, y tuvimos que aprovechar el acierto exterior. Gracias a 5 triples, el cuarto fue bastante anotador por parte de los dos equipos, por toda la escala no cedía en el tiro, estaba muy metida en el partido y tenía muy buen acierto. Pero 5 triples del equipo pues nos mantuvo por delante. El último cuarto, la verdad es que empezó bien, pero una vez más los tiros libres volvieron a dar vida a la escala, que aprovechó el final del cuarto con un par de errores para hacer un parcial de 0-6 y empatarnos el partido en los últimos 2 minutos, lo cual hizo que el partido fuese un poquito más épico, sobre todo para nuestro capitán. Forzaron la prórroga y en la prórroga teníamos que intentar no tener esos nervios, jugar con cabeza, mantener las posesiones y gracias a un pequeño parcial solo teníamos que controlar el partido. Así todo, volvimos a cometer un par de errores y luego el mismo guión de todo el partido. Gracias a los tiros libres y todo, pues la escala parecía que estaba ahí. Pero gracias a un capitán que se lo merecía todo ese día, anotó una canasta que para mí resultó definitiva y justo en la jugada siguiente cogió un rebote que, jugando con Manu Romero acabó con los últimos 3 puntos para ya ganar el partido y que fuese el día que Sacristán se merecía. Fue un bonito día, fue un partido emocionante. Son esos partidos que hay que disfrutar los que están en la grada y, sinceramente, agradecido a Sacristán por los 23 años que ha estado con el club y agradecido a todos los chavales porque no ha sido un año fácil, en la radio lo sabéis. Y creo que con todas las dificultades, creo que todos han querido estar y realmente había mucho más equipo y se ha demostrado cuando ha tocado competir con los de arriba que no ha sido fácil. Bueno, poco más puedo decir, se acaba la temporada y solo deseo que estos chavales sigan jugando, que este año haya servido de aprendizaje, que el año que viene haya más suerte para poder entrenar mucho más y mejor, porque el nivel ya lo tienen. Un saludo a todos Radio Palafolls, un abrazo.
1: Així doncs, l'equip aconsegueix tancar amb bon gust de boca una jornada que ha tingut de tot tipus d'emocions i podran gaudir de les tan esperades vacances. El nostre company, Àlex Piqueras, es va desplaçar al partit i ens explica com es va produir tot.
0: Bona tarda a tots els oients i a l'equip del Minut a Minut. Us trobo molt a faltar a tots, però sé que esteu en bones mans. Dissabte a la tarda va ser l'últim partit de temporada a casa, al Palauet. També vam aprofitar per fer el comiat d'una gran persona d'aquest club i una figura molt important durant tants anys com ha estat l'etern capità Àlex Sacristán, mític també del programa Minut a Minut. Va ser una despedida molt familiar amb la seva gent, se li van preparar diferents sorpreses, es va fer lectura de textos i de testimonis de gent que ha viscut també tota aquesta etapa de 20 i pico d'anys ja jugant a bàsquet i fent créixer el club. Una persona que ha fet tant de directiva com d'entrenador, com de jugador, i per tant doncs el seu valor afegit en aquest club i com a capità ha estat molt gran sempre. Òbviament us podeu imaginar emocions de tot tipus i un acte que valia la pena acompanyat de tota la seva gent. Respecte a el que va ser el partit, doncs crec que l'equip va començar molt bé, també perquè l'equip rival venia amb només 7 jugadors, si no m'equivoco, i nosaltres érem un bon grapat de gent degut al comiat d'en Sacris, i doncs el primer quart va ser molt exitós pels nostres, que van agafar molt avantatge, i crec que la resta del partit potser en alguns moments ens vam relaxar de més. També la intenció era acabar la temporada d'una manera positiva i que tothom pogués jugar i disputar minuts i ser-hi en un dia tan especial. Així que, bueno, el partit es va anar igualant bastant al segon i tercer quart, a l'últim encara més, va haver-hi una pròrroga i bé, va haver-hi una mica de tot, però per sort vam acabar guanyant. Va ser una bona cirereta del pastís en un dia tan, tan increïble, i que menys que la marca Palafolls no acabar patint fins i tot l'últim partit a la pròrroga, però al final victòria dels nostres i un dia que crec que molta gent recordarem. Una abraçada, companys.
2: El trobes a faltar o no, a les Piqueres?
1: Home, doncs clar que sí. Tenim aquí un bon tàndem per defensar el bàsquet davant del futsal i del futbol.
2: Estem en un 1 contra 1, eh?
1: Exacte, això és un duel. Doncs Uri, si et sembla, ara que hem acabat una mica amb el que va ser el propi partit en si, si et sembla, tornem una mica enrere en el temps i expliquem com va ser aquest acte d'homenatge que se li va fer a Mansacris abans del partit.
2: Perfecte, així també fem el nostre petit homenatge parlant d'ell, perquè a més també va ser una figura important en el programa ja fa uns anys.
1: Clar, i és important que ho recordem, perquè amb l'acte d'homenatge que se li va fer a l'Àlex Cristian Morales, també conegut com a Sacris, on tots els membres del club i figures properes al jugador van voler despedir-lo i fer-li costat en el que ha sigut l'últim partit d'una figura de gran rellevància dins del club. Un company, un jugador i amics de molts de nosaltres, que ha defensat els colors del Palafolls i d'aquest esport des de petit, passant per totes les categories inferiors fins a arribar a l'actual sènior, on és el capità per veterania, joc i companyonia. Ha sigut un jugador que també ha participat en l'organització del club dins de la Junta i que treballant per tirar endavant els moments que el Palafolls passava a hores baixes. Així doncs, aquest acte és en què el lluïa la samarreta amb el 8 i el nom de Etern Capità. Se li va fer entrega de la seva samarreta emmarcada i signada per tots els jugadors. Tenim un tall que ha enviat una figura també històrica del club, del Palafolls, com és en Felip, parlant de la tasca d'en Sacris, que el coneix des de fa molts anys.
4: Bueno, doncs, tema d'avui, el senyor Àlex Sacristán. Dic senyor perquè imagino que ja deurà rondar els 30 i jo, si malament no recordo, el deuria conèixer amb 8 anyets, ¿vale? Diria que vaig ser el seu primer entrenador, edat de mini, i per això dic senyor, perquè m'havien passat 22 anys, 20 anys, i em passava volant. I el recordo que encara el recordo que va començar ahir a botar a pilota. I bueno, què dir d'en Sacristán? Doncs bueno, sempre ha sigut un home, bueno, un home, un nen de club, sempre ha estat al Palafolls, sempre ha sigut un mes, ha sigut company, ha sigut veí, ha sigut amic, ha sigut home de club, vull dir, quan se l'ha necessitat sempre ha estat allà ajudat. Va estar a l'última junta amb l'Ivan, vull dir, entre l'Ivan i van carregar forces, van portar i sostenir el club i bueno, què dir, pues, la veritat és que jo crec que serà, sempre estarà, jo crec que no és una despedida, perquè els que hem jugat a bàsquet necessitem pilota i estic segur que ens retrobarem amb molts entrenos i estic segur que el tenim a les pistes, el millor jugant no, però entrenant segurament que sí.
1: Doncs hem tingut ara en Felip, que ens explicava una mica la tasca de l'Àlex Cristian al club, i també hem tingut un tall d'en Sacris explicant en la seva pròpia vivència que ha tingut en aquest moment que ens ha donat per Ràdio Palafolls.
5: Doncs res, un dia molt emocionant amb tota aquesta cerimònia que em van preparar els meus companys de club i la família que hem format. I res, no puc anar-me de millor manera, la veritat, o sigui, si algun cop em vaig pensar marxar o no, ara ja amb aquesta despedida haig de marxar sí o sí, m'ha quedat clar, perquè no podria marxar de millor manera d'aquí. I res, molt agraït després de tots aquests anys en els que he intentat donar el millor de mi, i res, que espero que els meus baixos coneixements de bàsquet, però a la vegada la meva passió i carinyo que li tinc a aquest esport hagin calat en algú, que crec que en algú ha calat veient tot el carinyo que vaig rebre el dissabte. I res, estic molt orgullós de no haver marxat mai del Palafolls i de tota la meva trajectòria. I que res, com vaig dir el dia de l'homenatge, això no és un adeu, continuaré estant present pels pavellons, però bueno, ara en un segon pla i més relaxadet. I res, moltes gràcies també a la ràdio, que m'heu acompanyat també, format part del minut a minut, i res, que també sou uns grans companys dels que m'emporto un record molt bonic també.
6: Doncs Saudal, amb les paraules d'en Sacris acabem
2: partit estel·lar, i si et sembla anem cap a l'MVP de la jornada.
1: Anem-hi.

0: Doncs arriba un dels moments més esperats de la setmana, que és decidir qui ha sigut i qui s'emporta el premi MVP de la jornada minut a minut. Jo, del Vallecrossa, avui ho tinc força clar. No sé si et passa el mateix.
1: A mi em passa el mateix i crec que no és únicament no és un MVP, diguéssim, pels resultats esportius d'aquesta setmana, sinó que és per una sola trajectòria. Així que jo, per part meva, donaria avui l'MVP per mèrits a Àlex Sacristán, a Mansacris, ja que aquesta setmana ha sigut el seu comiat de les pistes i crec que es mereix aquest reconeixement.
0: Penso igual que tu. De fet, l'Àlex Sacristán em recorda en certa part a mi i per això valoro molt el que ha fet, que capità del primer equip, un home que sempre a disposició del club i, per tant, totalment meritori aquest premi per la seva trajectòria i, a més, perquè recordem que en aquest seu últim partit, com ha dit en Maxi, va fer una canasta que també va ser clau per la victòria.
1: Correcte, de fet és un home que, encara que potser no, a vegades no hagi tingut el màxim anotació en un equip, sí que és veritat que quan ell és de pista es nota, perquè el joc flueix millor i que tothom juga molt més tranquil i molt més relaxat.
0: Doncs, per tant, premi MVP de la jornada minut a minut, Àlex Sacristán.

0: Ruta Minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: I fins aquí l'edició 570. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu, perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 12 del vespre d'avui mateix o demà a partir de les 2 del migdia. O si no, a www.radiopalafolls.cat, a l'apartat de podcast, allà trobareu tots els programes de la temporada. I si no, també els podeu escoltar a través de l'Spotify. A l'edició i producció del programa hem tingut l'Eudald Vallcrosa, l'Àlex Viqueras i un servidor. El control de so hem tingut en Jordi Pratsavalls i ens hi tornarem a posar el proper dilluns a la mateixa hora de sempre amb tota la informació esportiva palafollenca. Bona setmana, Eudald.
2: Pues molt bona setmana a tu, a en Jordi i a tots els oients també.
1: I com dius, bona setmana i molta sort a tots els equips i esportistes del nostre municipi. Adeu, adeu.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre, edita i presenta Melina Morilla.
1: El cicle Escena Nou tanca l'edició del 2026 amb un rècord de 1.250 persones espectadores. El cicle de teatre ha experimentat un creixement notable respecte a l'any anterior, quan va atreure unes 1.000 persones. L'èxit s'ha basat en la gran acollida de propostes musicals, com el concert de Rock Strings, que va exaurir les entrades, i la fidelitat del públic familiar. L'organització ha confirmat ja que l'any vinent es mantindrà l'estructura de 8 activitats i una sortida a Barcelona.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada, n'hi ha d'altres i les avancem en titulars. Han detingut tres homes per tràfic de marihuana, un d'ells a Palafolls amb 152 quilos. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat tres plantacions a l'Almaresme en menys de dues setmanes. L'operació principal es va fer el 8 de maig a Palafolls, on es van interceptar un vehicle amb 152 quilos de cabdells de marihuana i es va descobrir una plantació indoor amb un frau elèctric de més de 23.800 euros anuals. També s'han intervingut cultius a Pineda de Mar i a Malgrat amb unes 400 plantes cadascun.

0: I la renovació del DNI a Palafolls serà setmanal a partir de la tarda. La unitat mòbil de la Policia Nacional augmentarà la seva freqüència a partir del setembre, passant de visites esporàdiques a instal·lar-se al Fòrum Palatiol aproximadament un cop per setmana. Aquest canvi permetrà realitzar uns 50 tràmits setmanals, evitant les aglomeracions que es produïen fins ara. Els interessats hauran de continuar demanant cita prèvia a la policia local. I en esports, el club de futbol Sala Sant Lluís s'ha proclamat campió de Lliga de la Divisió d'Honor Catalana. El primer equip va segellar el títol amb una victòria per 4-0 contra el Montornès al Palauet amb gols de Tormo, Caparrós, Fernández i Cabezas. En altres disciplines, el sènior A del club de bàsquet Palafolls va aconseguir una victòria ajustada contra l'Escala, mentre que el cadet A del CD Palafolls també va guanyar el seu partit per 3-2. Pel que fa al temps, aquest dilluns tindrem un dia estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions. Els vents seran fluixos, força 2 a 3 de component variable, girant cap a component est. Mar en estat de marejola, maries de mar de fons. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament i aniran dels 12 als 18 graus, mentre que les màximes pujaran i oscilaran entre els 23 i els 26 graus. A Palafolls serà un dia assolellat, amb temperatures que pugen fins als 26 graus i mínimes que baixen fins als 12. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dilluns 25 de maig del 2026 i ho fem parlant del cicle Escena Nou, que ja s'ha consolidat a Palafolls amb un augment de públic i també el cartell de complet en diverses de les propostes. El cicle de teatre Escena Nou ha tancat aquest cap de setmana la seva edició 2026 amb un balanç molt positiu. Segons les dades recollides, la participació ha experimentat un creixement notable. L'any 2025 el cicle va atreure unes 1.000 persones i enguany la xifra s'ha enfilat fins a prop dels 1.250 espectadors. L'èxit d'aquesta edició s'explica en gran part per l'acollida de les propostes musicals. Destacant especialment el concert de Rock Strings, que va aconseguir exaurir totes les localitats, i l'actuació de Nadiboria. Així mateix, també el públic familiar continua sent un dels pilars del cicle, mantenint una audiència molt fidel, que ha registrat una mitjana de 100 assistents per funció en les activitats infantils. Des de l'àrea de cultura també s'ha volgut posar en valor la resposta positiva a formats més innovadors o arriscats, com ara el Teatre Fòrum amb la companyia Quarta Finestra, així com també el concert d'Enel Azul. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Ricard Morales, ha fet una valoració molt satisfactòria del tancament d'aquest cicle.
1: Fixa't, fins i tot també el concert de Rock Strings, doncs, vam exaurir les localitats, les activitats infantils que cada any, bueno, que tenen seguidors molt fidels, un públic molt fidel, doncs també hem arribat a més de 100 persones de mitjana d'assistència. Llavors, en general estem molt contents. Si l'any passat vam ficar 1.000 persones dintre de les activitats del Escena Nou, aquest any hem arribat, estem prop de les 1.250 persones, amb la qual cosa ho valorem molt, molt positivament i constatem això, no? Que és un cicle, doncs, que ha vingut per quedar-se.
0: Amb la mirada posada en el futur, l'organització ja ha confirmat que l'any vinent es mantindrà l'estructura actual que tants resultats ha donat. Així, la programació tornarà a comptar amb 8 activitats al teatre i una sortida cultural a Barcelona. Parlem ara de successos i és que han detingut un home a Palafolls amb 152 quilos de marihuana dins el cotxe. Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació d'Arenys de Mar han desmantellat en menys de 2 setmanes 3 plantacions de marihuana a la comarca amb un balanç de 3 homes detinguts d'entre 30 i 62 anys. L'operació més important es va produir a Palafolls on la policia va intervenir una gran quantitat de droga a punt per la seva distribució. L'actuació al nostre municipi va tenir lloc el passat 8 de maig. Uns agents de paisà que feien el patrullatge preventiu va notar una forta olor de marihuana que sortia d'un domicili. Poc després van identificar un conductor que mostrava signes de nerviosisme en un vehicle que es trobava en actitud d'espera, prop d'aquesta casa. En l'escorcoll del cotxe, els agents van trobar 152 quilos de cabdells de marihuana. Durant el registre posterior, es van intervenir diversos estris pel cultiu intensiu indoor, com ara ventiladors i focus de tecnologia LED. A més de la droga, s'ha descobert també un frau a la xarxa elèctrica. L'empresa subministradora va estimar més de 23.800 euros la quantitat de llum defraudada anualment. en aquest domicili. El detingut a Palafolls va passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar l'endemà de la seva detenció. L'operatiu policial va continuar en altres punts de l'Alt Maresme. Una setmana després, la policia local de Pineda va localitzar una plantació amb 422 plantes de marihuana a l'interior d'un habitatge. L'avís el va donar el mateix propietari de la casa, que s'havia trobat una persona a l'interior d'un immoble que acabava d'adquirir. Finalment, cinc dies més tard, els Mossos van desmantellar una tercera plantació a Malgrat de Mar. En aquest cas, la investigació es va iniciar per indicis de consum excessiu d'electricitat. El registre va permetre comissar més de 400 plantes i tot el material necessari pel cultiu en interiors. En total, els tres arrestats s'enfronten a delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Mentre que un dels detinguts va passar a disposició judicial, els altres dos arrestats van quedar en llibertat després de declarar en seu policial. I seguim parlant de policies, però en altres qüestions, i és que la unitat mòbil del DNI visitarà Palafolls de forma més habitual a partir de la tardor. A partir d'aquesta tardor, els veïns i veïnes podran renovar o expedir el seu document nacional d'identitat o el passaport amb molta més facilitat. Fins ara, la unitat mòbil de la Policia Nacional visitava el nostre poble de forma esporàdica cada dos o tres mesos, però a partir del mes de setembre aquesta freqüència augmentarà significativament. Segons ha informat la policia local, la previsió és que la unitat mòbil s'instal·li al municipi aproximadament un cop per setmana. El punt d'atenció serà, com és habitual, al Fòrum Palatiolo, on es podran dur a terme a prop de 50 tràmits setmanals. Des del cos de la policia local han celebrat aquesta actualització del servei, i és que permetrà assumir moltes més persones i tràmits de manera esglaonada. Amb el sistema anterior, en ser les visites tan espaiades amb el temps, la comissaria acollia un gran volum de persones en una sola jornada per poder fer les gestions. Una situació que ara es preveu evitar. Ho ha detallat Marta López, sergent de la policia local.
2: Aquest és un servei que es feia habitualment cada dos o tres mesos i es feia a les dependències de la policia local. A partir d'ara es farà a la unitat mòbil amb el suport de la policia local també en la gestió i permetrà que es doni aquest servei de forma molt més continuada i que es pugui absorbir en cada cita aproximadament 50 persones. L'avantatge principal és que és un sistema molt més àgil que permet que la documentació s'hagi expedit en el mateix moment que es fa la renovació. Llavors, les persones que s'han renovat la documentació ja no han de tornar a recollir el document, sinó que l'obtindran de forma automàtica.
0: Per poder fer ús d'aquest servei, els interessats hauran de seguir el procediment habitual, sol·licitar la cita prèvia a la policia local. Aquest tràmit es pot fer per telèfon o presencialment i en el moment de la inscripció s'assignarà un dia i una hora concrets per realitzar la renovació o expedició del document. I ara el que hem de fer és parlar d'esports abans de passar a la nostra hemeroteca, perquè el primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís s'ha proclamat campió de Lliga. El primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís de Palafolls ha viscut un cap de setmana històric en proclamar-se campió de Lliga de la Divisió d'Honor Catalana després de vèncer el Montornès per 4-0 al Palauet. Els gols de Pol Tormo, Jordi Caparró, Jordi Fernández i David Cabezas han certificat el títol pel primer equip de l'entitat en una jornada rodona. L'èxit s'ha estès també per les categories base, on el cadet B va golejar Lloret 5-0. Per la seva banda, el juvenil B va protagonitzar un gran partit a la pista del Pineda, enduent-se la victòria per un ajustat 5-8. En el cas del futbol, ha sigut una jornada de contrastos pel CD Palafolls, amb resultats diversos en les seves categories base, segons les dades de la federació. El cadet A del Club Deportivo Palafolls ha estat el gran protagonista del cap de setmana en sumar una victòria al Palestàdium per 3-2, davant el Vilablareix. Gràcies a això, un doblet de Díker Hornos i un gol decisiu de Daniel Morello. Per contra, la resta de la jornada ha deixat resultats negatius. L'Alavi ha caigut derrotat a casa per 3-10 contra la Llagostera. Finalment, l'infantil ha patit una dura derrota en la seva visita al camp de Caladiguidó, on va perdre amb un contundent 13-0. En bàsquet ha sigut una jornada rodona pels equips sèniors del CB Palafolls a la competició de tercera territorial masculina. El sènior ha aconseguit una victòria en un partit molt disputat contra el Prisco l'Escala, que s'ha tancat amb un marcador de 83 a 80. Per la seva banda, el sènior B també ha sumat els 3 punts en imposar-se al Sant Joanenc per 50 a 41. Menys sort ha tingut l'equip mínim masculí, que en el seu desplaçament a la pista del bàsquet Girona ha caigut derrotat per un clar 104 a 58.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. L'any passat, el 2025, 14 grups van demanar participar en el concurs Mosca. Aquell dimarts s'havia aprovat per Junta de Govern local les sol·licituds per participar al concurs Mosca, el certamen on es donen cita als grups locals i joves del Maresme i Rodalies per donar-se a conèixer i aconseguir plaça per actuar a la Festa Major. El tècnic de joventut a l'Ajuntament de Palafolls, l'Albert Muñoz, va detallar que estaven molt contents perquè s'havien presentat 14 grups. Va destacar també la gran varietat d'estils dels sol·licitants. En aquell moment, 13 d'aquells grups, d'aquells 14, estaven acceptats, però només s'haurien d'escollir 10 per poder participar en el Mosca. El 2021 acabaven les obres d'emergència al port de Blanes arran del temporal Glòria. Els treballs de reparació dels danys estructurals ocasionats per la borrasca Glòria al port de Blanes al gener del 2020 es donaven per enllestits aquell 25 de maig. Les obres van consistir en un reforç del dic de recer, especialment a la tercera alineació de l'estructura, on el temporal Glòria va causar un esvoranc provocant una obertura de 33 metres de longitud. Segons Ports de la Generalitat, l'actuació es va fer per objectiu donar estabilitat a l'estructura enfront de nous temporals que poguessin produir-se, així com també donar seguretat a les activitats del port i a les persones. Des de Ports i el consistori blanenc es va afirmar que amb aquella obra acabaven les actuacions d'emergència als nou ports de gestió directa, en els quals es van invertir un total de 16 milions d'euros. L'alcalde de Blanes del moment, Àngel Canosa, qui visitava el resultat de les obres a la zona, acompanyat pel primer tinent d'alcalde i també del director general de Ports de la Generalitat, va afirmar que la finalització dels treballs suposava també l'inici d'una segona etapa d'obres al port per tornar a viure de cara al mar, bé sigués a la vessant econòmica, esportiva o de lleure.

I finalment, fa 10 anys ja, el 2016, 3 de cada 10 persones que anaven al CAP de Malgrat per deixar de fumar, ho aconseguien. Un 30% de persones que acudien a la unitat de deshabituació tabàquica del CAP de Malgrat de Mar havien deixat de fumar. Amb aquesta dada de la mà, la doctora Carme Pasqual va voler mostrar que aquells que s'ho proposen podien abandonar aquest hàbit. Aquell dijous, professionals del centre van muntar una taula informativa al carrer. Es van adreçar directament als ciutadans per fer-los una senzilla prova i conèixer la seva edat pulmonar. També se'ls va repartir informació sobre els efectes de tabac i se'ls va explicar com deixar de fumar. Aquesta era una de les activitats emmarcades dins la celebració de la Setmana Sense Fum.

0: després de recuperar la nostra hemeroteca de què parlàvem anys enrere, el que fem com sempre és connectar amb el nostre company en Jordi Prat-Savalls, qui és l'encarregat d'explicar-nos alguna de les propostes culturals que s'han previst aquesta setmana. Hola Jordi, què ens acostes avui?
1: Hola Melina, avui us vull parlar de les activitats dins el mes de la salut de la dona. Una proposta que començarà aquest mateix dimecres 28 de maig amb una xerrada que porta per títol Menopausa en femení, trencant tabús. Serà càrrec de la Marta Garcia de Salut Sexual, una sessió que tindrà lloc al Casal de la Dona a partir de 6:45 de la tarda i oferirà un espai per parlar obertament sobre la menopausa, una etapa encara marcada per molts silencis i estigmes socials. És una participació gratuïta, això sí, cal fer una inscripció prèvia.
0: Gràcies, Jordi.

I ara que el que ara fem és repassar quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Avui no ho fem amb en Quim Serra, però igualment tenim previsió meteorològica. Aquest dilluns serà un dia amb el temps estable i assolellat a tot el Maresme. No s'esperen pluges. Els vents seran fluixos de força 2 a 3 de component variable girant cap a component est. El mar estarà en estat de marejola amb àrees de mar de fons. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament i aniran dels 12 als 18 graus, mentre que les màximes pujaran i oscil·laran entre els 23 i els 26. A Palafolls serà un dia assolellat durant tota la jornada. Les temperatures pujaran fins als 26 graus. Les mínimes, en canvi, com a la resta del Maresme, baixaran en el nostre municipi fins als 12 graus.

I finalitzem l'informatiu repassant en titulars de què hem parlat durant la jornada. L'escena nou tanca l'edició del 2026 amb un rècord de 1.250 persones. El cicle de teatre ha experimentat un creixement notable respecte a l'any anterior, quan va treure unes 1.000 persones. L'èxit s'ha basat en la gran acollida de propostes musicals, com el concert de Rock Strings, que va exaurir les entrades, i la fidelitat del públic familiar. L'organització ha confirmat que l'any vinent es mantindrà l'estructura d'aquest any. I han detingut tres homes per tràfic de marihuana, un d'ells a Palafolls amb 152 quilos. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat tres plantacions a l'Alt Maresme en menys de dues setmanes. L'operació principal es va fer el 8 de maig a Palafolls, on es va interceptar un vehicle amb 152 quilos de cabdells de marihuana i es va descobrir una plantació indoor amb un frau elèctric de més de 23.800 euros anuals. També es van intervenir cultius a Pineda de Mar i a Malgrat amb unes 400 plantes cadascun. Hem parlat d'altres qüestions també policials, però relacionades amb altres temes. Per exemple, amb la renovació del DNI, que serà setmanal a partir de la tardor. La unitat mòbil de la Policia Nacional augmentarà la seva freqüència a partir del setembre, passant de visites esporàdiques a instal·lar-se al Fòrum Palatiolo aproximadament un cop per setmana. Aquest canvi permetrà realitzar uns 50 tràmits setmanals, evitant les aglomeracions que es produïen fins ara. Els interessats hauran de continuar demanant cita prèvia a la policia local.

I en esports, el club de futbol Sala Sant Lluís s'ha proclamat campió de Lliga de la Divisió d'Honor Catalana. El primer equip va segellar el títol amb una victòria per 4-0 contra el Montornès al Palauet amb gols de Tormo, Caparrós, Fernández i Cabezas. En altres disciplines, el sènior A del club de bàsquet Palafolls va aconseguir una victòria ajustada contra l'Escala, mentre el calcadet A del club Deportivo Palafolls, en futbol, també va guanyar el seu partit per 3-2.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 25 de maig del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Totes aquestes notícies ja les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat, també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i també al nou canal de WhatsApp. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
2: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequib.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Èxits un rere l'altre.
13: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
14: You can't take my youth away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
12: Senzillament som així i ens agrada.
15: I love it!
12: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
13: 107.7 FM.

0: Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en Xarxa. Què tal, Manel?
1: Molt bé, i tu, Lluís?
0: Molt bé. Aquí ja he posat festes, perquè jo tinc unes ganes de festes un altre cop. Que no,
1: però de festes com a concepte
0: molt
1: de
0: llargues.
1: Festes o de descans, directament?
0: No, clar, de festes de descans.
1: També,
0: també,
1: molt bé.
0: Però
1: molt bé.
0: Avui parlarem de les altres,
1: molt
0: una
1: bé.
0: Mica. Parlarem de cultura popular i de tradicions, i potser també de plomes, de faldilles i de personatges que han estat més lliures del que ens pensàvem. O, bueno, és la meva interpretació.
1: D'acord, val, veurem
0: de segones interpretacions.
1: D'acord, molt bé.
0: Vinga, perquè avui ens preguntem si hi ha hagut sempre dissidència dins de la cultura popular o si ens l'estem inventant una mica allò per fer-nos venir bé, no?
1: Allò de que la fantasia justifica la realitat.
0: Exacte,
1: en alguns casos.
0: Això m'agrada,
1: val.
0: I també si els gegants... tenen allò queer.
1: Val, perfecte. No, em sembla molt bé. De fet, que aquesta apropiació cultural també ens la fem venir bé. Em sembla correcte, també.
0: Bueno, ja veurem.
1: Ho veurem, perquè
0: ja potser
1: hi ha realitat també darrere de tot això. Pot
0: jo
1: ser.
0: Tinc teories.
1: Val, després ens les expliques.
0: Sí, tant.
1: Molt bé. Doncs
0: vinga,
1: som-hi.
0: Vinga. Avui, al Col·lectius en Xarxa,
1: Festes populars.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: Llavors, quan pensem en cultura popular, no? Gegants, capgrossos, festes majors, sovint ho fem des d'una mirada tradicional, no? Gairebé estàtica, no? Com si fossin espais immutables i sense conflicte ni canvi. Però la cultura popular és viva, i com qualsevol expressió cultural, reflecteix tensions, identitats i formes de viure que no sempre han estat normatives. De fet, moltes festes han estat històricament espais de transgressió, no? De disfressa.
1: Sí.
0: Això sí que ho podem reconèixer fàcilment. De canvi de rols, també, no? De jocs amb el gènere. Espais on allò que fora de la festa podia ser censurat, dins de la festa, no? Es podia expressar, encara que fos des de la conya o des de la segona una intenció de manera velada, no? Avui volem mirar aquestes tradicions amb unes altres ulleres, les ulleres del col·lectiu LGTBI. El col·lectiu ja ens hem apropat a, no, amb anteriors episodis, per exemple, la

0: Setmana Santa, que té un episodi que em sembla que li hem dedicat un episodi a, només a la festa,
1: oi? Tant, sí,
0: oi?
1: Sí.
0: A les verges, a les processons, no?, vestides amb aquelles mantellines, no?, de llautons, i a la seva relació amb el col·lectiu, amb tot el tema de vestir-les, no? Però avui volem endinsar-nos una mica més en les festes que tenim més a prop de casa.
2: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I per fer-ho ens acompanya l'Albert Rodon, professor d'Història i d'Arts Escèniques i una persona molt vinculada al món de la cultura popular, molt interessada per les tradicions locals, les premianenques,
1: sí,
0: però també les d'arreu, no? Albert, què tal?
3: Sí, de fet és una de les meves passions, anar perseguint festes populars pel món.
0: Doncs jo m'hi he apuntat aquesta, perquè li estic trobant el gustillo, sí, de les festes populars. Sí. Escolta, vinga, a més el tenim perquè... fa poc has presentat un llibre que es diu Premià Pirata.
3: Això mateix, pels vols de Sant Jordi el vam presentar.
0: Exacte, sí, sí. Que aquest, en parlarem avui, parla exclusivament novel·la, no? Una mica el tot el tema de la festa popular d'aquí, dels pirates i els premianencs.
3: És a dir, l'eix temàtic, el que aniria passant, però posat al segle XVII.
0: Això mateix. Però abans d'entrar amb el llibre... et volíem preguntar, no? Quan parlem de cultura popular, de què parlem realment i si és tan tradicional com pensem, o tu també li veus aquestes dobles intencions que a vegades li veig jo?
3: A veure, quan parlem de cultura popular, per centrar-nos d'alguna manera, parlem d'aquelles festes que fa que tothom se sentin d'una mateixa comunitat. O sigui, entendrem com a cultura popular coses que dius, això ens estan definint. Clar, pot ser cultura popular que els padrins donguin la mona per Setmana Santa, no? el dilluns de Pasqua, o que a Sant Jordi els homes regalin roses i les dones llibres. I fixeu-vos que us poso dos exemples en què el rol de gènere ja ens marca quin és el paper que tindrà cadascú en la tradició. O sigui que, d'entrada, aquesta idea de tradició ja ens posa alguns conflictes. Ara, si anem a la cultura popular de festes, que aquí bàsicament són festes patronals, no? Les nostres perquè són Sant Cristòfol, però trobaríem les santes, encara que hi hagin exemples diferents, com és el cas del Carnaval de Vilanova i la Geltrú, amb els Carmels, no? O la Batum de Berga, famosa, que és, no és la seva festa major pròpiament, i aleshores aquí podem posar la lupa amb més calma per veure ben bé què passa.
1: Molt bé, molt bé. Home, trobem molts exemples, però ara parlàvem, i el Lluís deia al principi, no?, que al final les festes populars són també espais conservadors, i que és veritat que en alguns moments, quan s'han intentat canviar alguns detalls o alguns matisos d'aquestes festes, no a tota la població li ha semblat correcte, no?, perquè hi ha com una tradició, hi ha uns costums que s'han de respectar i s'han d'anar passant de generació en generació, però jo crec que també hi ha exemples, fins i tot festes alternatives, que neixen justament per fer espai i donar espai també, doncs potser a la part més transgressora, no?, la part més reivindicativa de la festa, que també té això, el reivindicar doncs un motiu, una sensació o un moment, no?
3: Clar, el procés natural, d'acord amb la història, no?, ha sigut anar donant espai de la mateixa manera que socialment, doncs, a les festes també. Encara és veritat que hi ha alguna festa que s'està, diguéssim, està costant més, és el típic exemple de Ciutadella, on encara, malgrat les manifestacions, només els homes són els que poden cavalcar i fer els jocs d'esplà, però d'entrada a la resta de comunitats, jo què sé, de cultura popular, doncs els castellers o en qualsevol festa, es permet ja, per exemple, un altre cas controvertit va ser amb les falleres, no? Dones que volien anar vestides amb el vestit masculí, típicament masculí, no sé quin... Té un nom en concret que ara em perdonareu que no sé com es diu. I això per mi també té un tema, i és que per molt que es permeti, diguéssim, que qualsevol persona pugui assumir un rol, en general es mantenen els rols. És a dir, hi ha el rol masculí i el rol femení, el que passa és que després ningú et mirarà quins són els teus genitals quan el puguis assumir. Però continua havent-hi, no?, una separació de gènere binària com molt, molt estricta. Jo crec que en l'àmbit de folklore tenim, diguéssim, abanderats la colla de gitanes d'aquí de Premià, que són el Ball de la Disfressada, per dir-ho així. Crec que és una de les poques comparses que he vist que realment han aconseguit d'una manera molt natural natural, en el sentit que donant espai que cadascú visqués el ball com volgués, amb una certa dificultat, perquè és un ball en què, depenent del rol que assumeixes, no, tens, hauries de tenir un rol diferent, i en canvi ens han demostrat, des del 2020 que ho ha agafat aquesta colla de joves, ens han demostrat que de cop, encara que sigui un ball que tradicionalment semblava impossible, de cop aquest binarisme s'està desapareixent, i crec que són un exemple per tota Catalunya.
1: És que a més crec que ho estan aconseguint molt bé, perquè justament els papers que surten representats en aquesta disfressada són justament aquests rols de gènere, no? Surt l'alcalde, surt l'hereu, surt la pubilla, i justament directament, d'una manera molt natural, sense que ningú lloc ho posi com a norma, no? S'ho carreguen, no? I se li dona una nova interpretació, que jo crec que hi ha una part també de valentia, jo crec que d'activisme, però també de valentia, no? Perquè és el que dèiem al principi, hi ha unes tradicions i un seguit de coses que mai ningú ha tocat, no ho sabem si és perquè no es pot o perquè no estaria ben vist fer-ho, no? I en aquest cas ho trenquen amb tot i l'acceptació és total.
3: Clar, potser la valentia, diguéssim, té més valor com més integrada està per la societat, com més identitat és clar per la societat. Llavors, potser aquí el que els hi juga amb avantatge és que hi ha molta gent de Premià que no sent que la disfressada sigui clar una cosa que s'està traint.
1: Molt seva, no? Molt nostrada d'aquí, per tant... No és...
3: Ens la sentim molt nostra, sí, però ningú sent que s'estigui aquí fent un gran acte, i potser aquesta...
0: Revolucionari, no?
3: Potser aquesta és la cosa que ho fa que sigui tan bonic.
1: Clar, clar.
0: Doncs mira, aquí t'he posat si un gegant només balla o si un gegant pot ser també revolució, perquè jo que en conec pocs, però per exemple l'Omar de Premià, que va sense samarreta, amb aquest, marcant, no, abdominals,
1: sí, sí,
0: pits, allò només ho veig jo o ho veu més gent? A veure, com va? Està fet perquè ens agradi a tots, no? Una mica, l'Omar.
3: A veure, clar, de coses revolucionàries en l'àmbit de la cultura popular, els sis símbols, no?, que ens han d'identificar i que, per tant, també, d'alguna manera, ens estan explicant com pensem i quina és la manera de fer, cada cosa serà revolucionària segons com nosaltres ho interpretem i el valor que nosaltres li vulguem donar. Clar, si parlem de gegants, us he portat un llibre molt interessant.
0: Oh, wow.
3: Que són les gegantes, un complement dels gegants. Això comença sent un treball de final de grau de... A veure que ho busqui aquí. D'en David Caelles, això, que no em volia equivocar amb el nom. En David Caelles fa tot un treball d'investigació i se n'adona que, en general, els gegants se'ls representa més forts, més corpulents, amb un pas d'avall més marcat, i aquí, en relació a l'Omar amb l'Ester, que eren la parella tradicional, i l'Omar sempre ja ocupa molt més que ella, no? Llavors, com simbòlicament hi han hagut uns rols de gènere molt marcats a través de les figures. Una altra cosa és, llegint el meu llibre, quina interpretació jo li he volgut donar, quin caràcter jo li he volgut donar a l'Omar i als pirates en general, perquè em semblava que era el més interessant. Clar, ja et dic, revolucionari. Revolucionari és, per exemple, el que acaba passant després d'aquest treball, que és que fa la primera parella de gegantes lesbianes, perquè explica que un 90% dels gegants són parella home-dona heterosexual, casada, seguint les tradicions, i per exemple aquí Premià de Dalt, jo que sóc de la colla gegantes de Premià de Dalt, ja van fer un canvi quan els van fundar el 2005, que són germans, i això tota la vida anant amb aquests gegants, és com que ho has d'explicar, no són parella, perquè ja tothom dona per
1: fet,
3: que si és un gegant i un gegant han de ser parella, i d'aquí que hi hagin les primeres experiències que van un pas més enllà, amb figures que són directament persones trans, i que, diguéssim, més evident o menys evident, és a dir, amb una geganta trans que diguéssim que té passing i que no pots dubtar de realment quins són els genitals de... que fixeu-vos quina cosa està parlant, però bueno, que si voleu que hi anem, hi anem, no? I encara una altra figura, a veure, que m'he apuntat d'on és, perquè jo no l'he vist en directe, és de Sant Andreu de la Barca, i es diu La Perla de Llobregat. La van estrenar el juny del 2025, i aquesta perla, diguéssim, que sí que té tots els... cànons o atributs d'una persona queer. Aquí sí que no li pots posar un gènere, no, i és realment, així com altres figures d'aquest... Que busquen, no, donar-li un valor polític en aquest sentit, acostumen a ser més casolanes, amb poc pressupost. Aquí la perla de Sant Andreu de la Barca sí que ha estat fet per un professional i és una figura preciosa.
1: Però està molt bé que passi això que ens expliques, Albert, perquè és veritat que trobem encara molts exemples d'aquestes històries de gegants o de figures culturals que s'expliquen com l'home que salva la dona, no? Venim fa poques setmanes de Sant Jordi, i venim també, per exemple, del Martí, l'Ester, no? Una mica, doncs, aquesta defensa que jo crec que també s'ha anat modificant i a poc a poc es van fent passos per modificar també la història, no?, de la Festa Major de Premià de Mar, però encara, d'alguna manera, no sé si per tradició, encara hi ha moltes històries que justament fan això, que és l'home que arriba per protegir la dona i ella està tan agraïda, no?, que s'enamora d'ell perquè l'està defensant i l'està protegint, no? Encara hi ha molt d'això.
3: En la nostra festa jo crec que hi ha, diguéssim, un nom clau, que és la Natàlia García. La Natàlia García va fer d'Ester, no us sabria dir quins anys, però la Natàlia va agafar, després de molts anys en què hi havia hagut la idea de que l'Omar venia aquí a raptar l'Ester perquè tal, ella introdueix la idea de que a ella l'Omar li agrada.
1: D'acord.
3: I que no és que, és a dir, aconsegueix des de dins que desaparegui la idea del rapte i que sigui una dona que juga a dues bandes, és a dir, té el seu amor premianenc, però després té el seu amor forà, perquè també els pirates tenen una marxa que potser els premianencs els hi costa més de seguir.
0: Llavors, sí que podem reconèixer, podem veure aquestes dissidències en gegants de la cultura popular, però podríem dir que formen part més de la història recent i d'aquests canvis que s'han anat produint dels últims anys cap aquí.
3: Per descomptat, sí, sí.
0: Perquè sempre hem intentat, no? Sempre s'ha anat traduint, si en gegant, l'home-dona amb aquest...
3: En les figures i en les festes populars en general, clar, el poder les ha utilitzat i ha treballat fortament, clar, per mantenir uns rols tradicionals.
0: Vale, però en canvi, ho dèiem abans, no?, la disfressa, el carnaval, els personatges també han estat espais
3: el carnaval
0: de llibertat.
3: M'estàs tocant un...
0: A veure, explica.
3: Estàs anant a buscar?
0: Digues.
3: O sigui, jo no puc suportar, digues, quan per carnaval es fa allò de les noies ens disfressarem de nois i els nois ens disfressarem de noies.
0: Ah, clar.
3: Sí, jo
0: sobretot els nois, no?, que molts nois es disfressen de noies.
3: O sigui, si et vols posar una faldilla, posa-te-la tranquil, que històricament, jo què sé, durant segles els homes han anat amb vestit i amb faldilla i no ha passat res. En sèrio, ara has de jugar a fer-te la femenina? O sigui, no puc. Amb això no
1: I
3: puc.
1: I això, Albert, realment, va sumat també als comiats de solter. És a dir, és que no he entès mai...
0: Una altra festa popular.
1: Total, una festa popular totalment, que tampoc li he vist mai el sentit de vestir el novio o el xicot de dona. És a dir,
3: bueno,
1: que
3: ridiculitzar l'home.
1: Totalment. I a més passejar-lo pel seu poble. O sigui, jo crec que és un exercici totalment de ridiculització de la persona, no? O sigui, és un que no sé ben bé on té l'origen, però el que no sé per què a dia d'avui encara es continua fent això. O sigui, és la cosa com més divertida, que a mi m'horroritza. O sigui, jo pateixo perquè em convidin a un comiat de solter en el qual hagi de veure un home vestit de dona i que la gràcia de la festa durant 5 hores sigui aquesta, però això es continua fent a dia d'avui i no amb gent gran. O sigui, no estem parlant de gent gran que es casa amb 50 anys, estem parlant de generacions prou joves que això encara es continua fent. O sigui, hi ha alguna cosa que no estem fent bé o no s'està transmetent de manera suficient encara.
3: I és que em sembla que no he anat mai a cap comiat de solter, llavors amb això jo no us puc ajudar.
1: Però sí que ens val igualment per això, per les festes, doncs això, per carnavals, carnestoltes, que encara hi ha, no? O l'home que es vesteix d'infermera, no? No ho sé, això és una guerra que estem perdent i ja veurem també cap on avancem amb tot això. Espero que amb la cultura anem una mica més avançats que amb això. I avui, Lluís, hem de parlar amb ell també d'aquest llibre, Premià Pirata, que jo crec que és un exercici el que vas fer i el que has fet molt important, perquè li has donat vida a personatges que tothom té molt identificats i molt reconeguts. No sé com t'hi poses en aquesta bassa i t'hi tires de cap directament a dir, escolta, anem a donar-li vida a això, perquè també és una responsabilitat prou gran el que has fet, eh?
3: Clar, jo no ho vaig viure com una responsabilitat perquè quan jo em poso a escriure no tenia gens previst publicar-ho. No? O sigui, en tot cas...
1: No havia la pressió externa, clar, no? Era com ho faig i ja està, i per mi queda.
3: Sí, clar, en la mesura que comences a escriure i ja comences a intuir, no?, el dia mateix que decideixo que la trama que estic teixint la dividiré en 4 blocs i que serà eufòria, desembarcament, revolta i expulsió, doncs clar, quan et venen idees així, són dies en què penses, ostres, tinc gent que conec que això li molarà molt.
1: Yeah,
3: no?
1: Yeah.
3: Quan això estigui acabat els agradarà molt de llegir això. Després, l'estil, doncs, a cadascú li agradarà més o menys, o també, doncs, això, no?, de cop tu tens una figura que a tu t'encanta, no sé, l'Omar és el meu preferit, i de cop l'Omar en el llibre fa coses que a tu, doncs, no t'agrada que faci.
1: Clar.
3: Doncs mira, em sap molt de greu. Ja començo així el llibre dient que el dedico a tot el qui se'l vulgui llegir i que em perdonin per tot allò, no? La meva gosadia a l'hora de donar una vida a cadascuna de les figures.
0: Mm-hmm. Perquè no tinc clar si tu vas viure, ara parlàvem d'aquests canvis que es produeixen a la cultura popular, tu vas viure aquesta implementació, això et queda una miqueta més lluny,
3: clar, jo soc del 94.
0: Clar, et queda més lluny.
3: Sí, i recordo de petit anar a la platja amb els cosins, clar, en aquell moment no hi havia desembarcament petit, per tant era clar, anar a sopar i veies els focs de lluny i t'intuïes uns pirates, fins que un dia, jo tenia 14 o 15 anys, demano a la mare d'una amiga meva si em pot acompanyar a l'escenari, perquè jo ho vull viure vestit de premianenc, uh-huh. Jo tinc premianencs, uh-huh. I vull viure-ho des de dalt de l'escenari, i va ser provar-ho un cop i ja enganxar-m'hi.
0: El que sí que coneixes és la Neus Serra,
3: sí.
0: Que sí que forma part d'aquesta... I em sembla que ha estat una de les primeres lectores de, no?
3: Exacte,
0: de
3: sí, llibre. Forma part del primer cercle de lectors.
0: I no sé si ella també t'ha pogut explicar si va costar molt d'introduir aquesta història de pirates en la festa popular de Premià.
3: Clar, el que expliquen les velles glòries, per dir-ho així, les persones que ho van iniciar, és que no els agradava la idea de tenir una festa major sosa, en el sentit que hi havia molt bons concerts, però a banda d'això era això i la fira, i s'inventen aquesta idea d'anar a la platja. I el primer any a la platja són quatre gats. Mm. L'Elisenda Pineda, que és qui ha fet el pròleg del llibre, ho explica, diu que quasi que són més banyistes, no? Gent sí. Que va pel seu compte, que no pas persones participant de la festa. Però sí que és veritat que funciona molt més ràpid del que d'entrada es podria esperar. Funciona molt de pressa. És a dir, que de seguida grups d'amics es van enganxant i també, sobretot, que clar, aquest tipus de festes populars demanen de que cadascú posi el seu granet de sorra amb allò que pot aportar. Uh-huh. No? I aquestes coses generen una mena de, no sé si li diu dopamina o què, però una cosa positiva de dir, ostres, que bé, jo he pogut participar.
0: Ens agermana, no?
3: Clar, he fet, jo què sé, les armilles dels pirates, uh-huh. L'altre ha fet el no sé què. I això et dona una cosa de voler seguir i voler seguir enganxant a gent que saps que, no, perquè tothom al seu entorn sap fer alguna cosa que pot sumar i de cop dius, ostres, però sumeu vosaltres també i poseu-hi el vostre valor.
0: Però és després quan es fa institucional. És a dir, és després quan l'assumeix, no? Entenc jo.
3: Clar,
0: el canvi, el motor ve d'aquí, ve de la gent que troba la necessitat de fer una...
3: Sí, el primer desembarcament, que ara celebrarem el 30è, sí. És el 97. El programa del 98, encara el cartell, diguéssim, és la silueta d'en Tòfol i la Siseta. Uh-huh. El programa de l'any 1999 ja és Arriben els pirates.
0: Vale.
3: I directament un sol i una lluna arriben els pirates festa major de Premià. O sigui que no sé què hauria passat el 99, si hi havia ajuntament o no, això no t'ho puc concretar, però fent l'estudi de tots sí. Els programes i cartells d'aquests 30 anys, et puc dir que el 99 allà hi ha un canvi de...
1: I del 99, aprofitant la documentació aquesta hi ha alguna diferència notable, lògicament, a part dels recursos que poden haver ara, que poden ser més o menys, però hi ha alguna diferència notable en el que fa en la història, en el relat dels pirates i premianencs, o més o menys l'essència de la festa que tenim ara, que podem veure, per exemple, aquest any, o potser aquest any és mala comparativa perquè serà una edició segurament especial, però es manté una mica l'essència o hi ha alguna cosa destacable que ha canviat?
3: És a dir, l'evolució seria inventar-nos l'excusa del rapte, no? Que és l'inici, i anar tendint a treure diguéssim, relacions amoroses entre els personatges a favor de dos bàndols.
1: D'acord.
3: Amb els representants de cada bàndol, però dos bàndols, pirates i premianencs, i endavant. Encara, per això és veritat que encara de tant en tant ens fan allò de Can Martí es declara l'Ester.
1: Sí.
3: Esperem que en un futur això també vagi desapareixent. Bueno, personalment,
1: sí, cadascú
3: tindrà la seva opinió. I després, l'única cosa és que en un moment donat era arriben els pirates, entremig fem alguna gincama relacionada amb pirates, esclaus i no sé què, i al final els fem fora, i mica en mica es van farcint amb tots els actes que avui ja coneixem, i que d'alguna manera donen continuïtat a tots els dies de la festa major.
0: És molt interessant el llibre perquè a banda de la part novel·lada És gairebé una guia de les festes amb tots els actes explicats, no, fil per randa.
3: Mira, això va començar perquè en del Cercle de Lectors vaig haver de triar persones que sapigués que de literatura n'eren molt bons, però que no coneguessin res de la Festa Major. I quan jo els hi presento el text, em diuen que es perden una mica en coses i que a veure si podria posar en algun moment alguna mena d'ajuda. I clar, com que jo volia que el llibre no fos la meva novel·la, sinó un tribut, un homenatge a la Festa Major, clar, és que de cop quan m'ho van dir vaig pensar, és que té tot el sentit,
0: clar,
3: del món,
0: sí.
3: Que la novel·la t'ajudi, encara que hagis viscut la Festa Major, a tenir una percepció de quins són aquests rituals que de cop, per molt que tu hi vagis cada any, doncs igual no saps certes coses que els que som dins ho tenim claríssim, però tu no ho tens, no, pot ser que no ho percebis. I per tant, com que havíem fet tot l'estudi de tots els cartells i programes amb la Neus, perquè vam tenir la idea de fer un protocol de la Festa Major, no?, de buscar quines eren les coses que s'haurien de protegir pel futur, i per tant vam anar mirant com havia evolucionat la festa. De manera que teníem moltes dades de des de quin any es feia segons què, o quines eren les coses, doncs habitualment això s'havia fet en aquesta plaça, però ara avui mm-hmm. tothom ho viu en una altra, sobretot perquè és una tradició que dins de la tradició té molt pocs anys, no? Mm-hmm. Vull dir que és una tradició que encara estem construint una mica entre tots.
1: Mm-hmm. Amb tot el que has pogut conèixer, recordar, cercar per fer aquest llibre, parlàvem al principi de les referències que podien haver de gènere o del col·lectiu LGTBI, doncs, a la cultura popular. Si poguessin fer una carta als Reis, tu què demanaries o en què demanaries que la festa acabés sent més inclusiva i que hi hagués, doncs, segurament també més representació, doncs, en figures com en gegants, com en figures físiques reals de carn, i que es veiés, doncs, d'una manera molt més clara representat el col·lectiu. Què faries o què es podria fer? Posats a imaginar,
3: sí. A mi em passa que com que la meva perspectiva feminista passa per l'abolició del gènere, no? Clar, que hi hagi uns gegants masculins i uns gegants femenins, doncs està molt bé, perfecte, ja tenim representat a tothom, però em fa molt més feliç el fet de veure, potser d'una manera més clara en l'àmbit premianenc, que hi ha moltes persones que vesteixen d'una manera que no acaba de ser ni el típic vestit premianenc masculí, ni el típic vestit premianenc femení. O sigui, crec que és la part que et podria dir que m'ha sorprès més del meu entorn, de dir que d'una manera molt natural moltes persones han anat triant. Encara tenim dones que venen allà amb la faldilla i el davantal, i escolti'm, si et sents... Bueno, cada cop igual, doncs mira, és el seu exercici històric de dir, era el paper de les dones i també
1: total.
3: El visibilitzem, no sé, vull dir que cadascú que ho plantegi a la seva manera, però és una cosa que per mi, per això, pel llibre va sortir molt natural, no?, que l'Ester digués, jo què foto amb aquests anagos, a més amb un premià tot enfangat, no?, amb les feines del camp, què faig amb tant de faldilla, i en canvi un Omar que, com a gegant que és, el coneixem, que ell sempre ha anat amb faldilla,
1: clar,
3: no?
1: Clar, sí.
3: Per això vaig voler jugar una mica amb aquest... aquest tret.
0: Quin exercici t'ha fet més il·lusió, aquest de novel·lar, perquè no és realment el que tu et dediques, no? Però o el fet de fer aquesta petita investigació o aquesta gran investigació sobre els fets històrics, una mica també sobre conèixer el terreny, no? Parles de vinyes, parles de... No, has dibuixat i has fet una investigació abans de quan ens poses en context en el llibre, es nota que hi ha hagut un treball al darrere, no? Quin és el exercici que t'ha fet més il·lusió fer?
3: Clar, deixant de banda el que és pròpiament la documentació històrica, que de cop vol dir, doncs, això, no?, que a finals del segle XVII hi ha un document que diu que Campmanent, no?, el que ara és la Casa de la Festa, que havia sigut la biblioteca, doncs allò era una fonda i fleca, no?, tenia dret a vendre pa per tota la gent que passava pel camí ral, no? Llavors tu trobes aquest document i dius, ai, mira quina gràcia. Però a l'hora de fer una immersió, quasi que té el mateix valor un document com aquest, però que clar, jo això, què n'he de fer? Pues que el personatge que visqui allà, pues els seus pares tenen una fleca, ja. Però que no té més que això, no? I està ple d'anècdotes d'aquestes que trobes en documentació, però que tu, no, si li serveixes al lector d'una manera molt informativa, pues no té gràcia. Per tant, queden molt camuflades. I per tant, potser penso que quasi té el mateix valor aquella gent gran amb qui he pogut parlar, que ens descrivien aquest Maresme, que es veuen en fotos en antigues, no? De principis de segle XX, en què tots són camps. De seguida, aquestes imatges i aquesta manera que tenen d'explicar com aquesta transformació, no?, que ha sigut tan ràpida, em va encantar llegir Tardes al Vellamar, d'en Rafael Balbuena.
0: El tinc pendent.
3: Oh, una meravella, perquè et va explicant aquesta transformació amb molt pocs anys de Premià. I això, no?, que penso que... Jo m'he documentat perquè necessitava que el detall pogués tenir una fonamentació, però el meu exercici ha anat més aviat en com faig que sense que te n'adonis vagis vivint tota la festa major.
1: Doncs això és importantíssim, per tant, avui també n'hem pogut parlar. Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos i per passar aquesta estona amb nosaltres.
3: Un plaer.
0: Marxem amb música, marxem amb una banda que té alguns integrants de Premià de Mar, que es diu Whale Trip Band, i amb una cançó nova que han tret un disc fa una setmaneta que es diu Trempo.
1: Molt bé, doncs amb aquesta marxem, moltes gràcies, fins la propera.
0: Que vagi bé. Adéu.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
2: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
3: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
4: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
5: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
6: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
3: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
7: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
3: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos.
8: Per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
3: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
1: Música, entreteniment, informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
9: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.

l'any 1435. Alfons el Magnànim era un rei derrotat i presoner del duc de Milà. Tot semblava perdut per a les aspiracions italianes de la corona d'Aragó a Itàlia. Tot i així, en un gir de guió digne de la millor diplomàcia, el monarca va saber transformar el captiveri milanès en una aliança i el fracàs a la batalla naval de Ponça en l'impuls definitiu per conquerir el tron de Nàpols. A partir d'aquí, comença una nova etapa. La conquesta final de la capital amb una estratègia digna de pel·lícula, la creació d'un acord humanista que il·luminaria Europa i la pacificació d'una Itàlia en constant conflicte gràcies a la pau de Lodi. Però com s'ho va fer el monarca aragonès per conquerir Nàpols? Quin paper va jugar en l'esclat del Renaixement? I sobretot, quin preu va haver de pagar els seus regnes peninsulars per tenir un rei que no va tornar mai més a casa? Avui, a les portes de Troia, continuem la història de la conquesta de Nàpols. Benvinguts a la cort de Nàpols. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana reprenem el fil dels nostres viatges napolitans.
1: Ai, sí.
0: De la mà d'un Alfons V, el pou de merda, ara en parlarem. Ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio? Abans que facis la pregunta inicial, avui que reprenem un fil, és a dir, que estem fent una segona part del programa, i ara que publiquem els vídeos del programa sencer a Patreon, els oients, bueno, els subscriptors podran comprovar que ens canviem la roba. Per tant, no és el mateix dia. Ho gravem en dies diferents, perquè sempre ho fem així. Oi que sí?
0: Clar, sí, sempre.
1: No ho estem fent just després.
0: No falla, no.
1: De la primera part del programa.
0: Bueno, si no heu sentit encara el primer programa d'Alfons Alfons V...
1: És obligatori.
0: La conquesta del regne de Nàpols,
1: sí.
0: O com li diguem, definitivament, ja el trobareu,
1: sí,
0: no tindrà pèrdua, sí. Doncs heu d'escoltar aquest programa perquè anem justament de seguit en un moment on Alfons s'estava a poder bastant a la merda, no? Van dir. Aleshores, la vida d'Alfons, podem dir, ja vam comprovar, que amunt i avall, anades i vingudes.
1: Sí, molt, molt inestable, molt preparat pel capitalisme del 2026. Sí, està...
0: Dopamina, no?
1: Sí, molt... Seria un criptobro. No sé si seria un criptobro. No m'atreveixo, però bueno, total, que està molt preparat, però el que sí que seria, Alfons V, és un molt bon monomita, molt bon personatge que ressegueix el camí de l'heroi, que ens va explicar l'Alberto el programa 479, un programa fantàstic de Joseph Campbell i el camí de l'heroi, perquè és de manual, no? Primer de tot, la crida a l'aventura, no? del camí de l'heroi. Surt de la seva zona de confort, de la península o de Còrsega, si voleu, per perseguir un regne llunyà i exòtic, no? que és Nàpols, el seu somni. Després tenim el descens a l'abisme, o al ventre de la balena, no? Que també se li diu en el camí de l'heroi. La batalla de Ponça, l'empresonament, no? L'heroi ho perd tot, és derrotat, és empresonat, i simbòlicament el rei mor en aquella presó del nord d'Itàlia, sí? Però avui ens tocarà parlar de la resurrecció, i tots sabem que tot bon camí de l'heroi acaba amb el retorn a casa, no? Com igual que Sam i Frodo tornen cap a la comarca, Alfons tornarà cap a la Corona d'Aragó? Tornarà cap a Catalunya? O no?
0: Mira càmera i digueu.
1: Ho farà? Tornarà? Com Frodo i Sam tornarà a la comarca? O no ho farà?
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa amb la cançó d'obertura de la sèrie de The Legend of Vox Machina, que us recomano moltíssim perquè, bueno, ja que estem parlant d'herois, no? Doncs és, no sé si coneixeu un canal de YouTube que es diu Critical Role, que és en Matthew Mercer fent de Game Master d'una banda, i ha tingut tant èxit, o sigui, va arribar a tenir tant èxit que s'han fet un parell de sèries a Amazon Prime, s'han fet llibres, s'han fet còmics, i us recomano moltíssim la sèrie de Vox Machina perquè és fantàstica, i a mi em recorda molt, no? Que és que al fons és una miqueta com el típic heroi de partida de rol, no? Una miqueta les pujades, les baixades, etc., i ja anirem veient.
1: Molt bé, doncs com dèiem, això és la segona part d'un programa que té una primera i que per tant és interessant, o seria molt interessant que l'haguéssiu escoltat abans d'escoltar aquest programa, però si no ho heu fet, pel que sigui, perquè sou així, perquè sou uns valents,
0: no teniu
1: de la vida,
0: temps, no?
1: És el vostre propi camí de l'heroi, sí. I decidiu fer-ho d'aquesta manera.
0: Anar directes al ventre de la balena.
1: Anar directes, ens passem les fases. Tenim l'Albert aquí perquè ens faci un breu resum.
0: No,
1: perquè,
0: no, no, farem. No el farem. Farem només on ho havíem deixat.
1: On ho havíem deixat. Vale?
0: O sigui, avui sempre fem resums. S'ha acabat això. Si volen saber de què va, que l'escoltin.
1: Avui tenim al fons el magnànim aquí,
0: jo no
1: un rei autoritari, avui
0: no
1: s'acaben els resums i tal. Molt bé.
0: Simplement,
1: vinga.
0: Al fons el magnànim, als anys 30 del segle XV, parteix per segon cop, cap a Nàpols, i es queda fent el setge de La Gaeta, que és una ciutat molt bonica, que en Sergio va buscar unes imatges precioses d'aquesta ciutat, però molt difícil de conquerir.
1: Molt bonica.
0: Molt bonica. I segur que s'hi menja bé. Mentre està fent aquest setge, per mar i per terra, de cop arriben els genovesos, té lloc la batalla de Ponça, una batalla naval, en què les tropes, bueno, l'estol aragonès té el doble de vaixells i el doble d'efectius, però els genovesos se les enginyen per derrotar totalment la flota aragonesa, i hi ha milers de nobles capturats, naus capturades i el propi Alfons el Magnànim capturat.
1: Ah, clar. La situació tal i com està no es pot entendre com encara és el que passarà, que la campanya del fons va tenir èxit.
0: És molt fort, o sigui, és molt interessant què li passa a aquest senyor. Clar, els genovesos estan eufòrics, o sigui, aquí podria acabar tot, no? Aquí, al fons, presoneren els genovesos, apa, demanen un rescat, torna-te'n a casa, abandona les teves pretensions per Itàlia i apa, i ja està. Però, o sigui, clar, havien capturat el rei més poderós del Mediterrani, no? El que tenia unes ambicions brutals sobre Nàpols. Els genovesos, clar, el que volien era portar-lo cap a Gènova i exigir-li uns rescats astronòmics que haguessin arruïnat la corona d'Aragó durant segles, segurament. Però aquí intervé Filippo Maria Visconti, que era el duc de Milà. I com ja vam avançar a l'anterior programa, en aquell moment Gènova és súbdita de Milà. Per tant, Filippo Maria Visconti és duc de Milà i també és senyor de la República de Gènova. El duc, aquest senyor, Filippo Maria Visconti, fins ara el duc Visconti, a partir d'ara, perdó, ordena que el presoner no sigui portat a Gènova, sinó que sigui portat a Milà. I això indigna tant els genovesos que senten robats del seu botí, de les seves possibles recompenses i de fotre el seu principal enemic, però l'endovei, perquè són els vassalls. Llavors, a l'arribada a Milà, Alfons no és tractat com un presoner en una masmorra, sinó com un, gairebé com un convidat d'honor en el castell dels Visconti. El duc, a les fonts ens el pinten com una mena de personatge una miqueta solitari, paranoic, maquiavèlic. Maquiavel encara no havia nascut. Però, bueno, personatge maquiavèlic, no? Però que respectava profundament la reialesa. I aquí es produeix un altre miracle per Alfons V.
1: Ja pot ser un bon
0: ja
1: miracle,
0: pot ser bo, ja pot ser bo.
1: Perquè, com heu vist, com sabeu, Alfons no està al seu millor moment.
0: No, de fet, per molt que sigui tractat com un convidat d'honor, és un presoner. Però durant les setmanes, fixeu-vos que dic setmanes de captivitat, setembre-octubre del 1435, Alfons i Visconti van mantenir llargues converses. I aquí és on les fonts un altre cop ens diuen que Alfons era un gran orador, un gran... molta làbia, no? Molta capacitat de convèncer. Alfons planteja a Visconti el següent. Un gran raonament polític, eh? Es reconstrueix una miqueta el possible raonament. Seria alguna cosa així com...
1: Llegeixes amb eco o no?
0: Ah, no sé.
1: Posa-li eco. Eco? Posa-li una miqueta d'eco al...
0: Ah, bé, perfecte, gràcies.
1: Perfecte.
0: Ui, quin eco.
1: Oh.
0: Uf. Duc, per què em voleu destruir? Si jo desapareixo, el regne de Nàpols caurà en mans de Renat d'Anjou, un francès. Mireu el mapa. França ja us pressiona des del nord. Si els d'Anjou controlen també el sud, Nàpols, Milà quedarà encerclat per França. Sereu asfixiats. En canvi, jo sóc rei d'Aragó. El meu centre de poder és lluny, a la península Ibèrica i a les illes. Si jo governo Nàpols, necessitaré un aliat fort al nord d'Itàlia per protegir-me. Jo puc ser el vostre escut contra França, no sóc la vostra amenaça. Per tant, Visconti...
1: Aquí hauríem de treure el... Adri, aquí, clic, i li treus a l'eco. Vale. Clar, si no, si va tot el programa amb eco, si no li treus...
0: No, bueno.
1: Endavant.
0: Gràcies. Visconti aquí se'ns mostra com un personatge molt temerós de l'expansionisme francès, i en aquestes raons del fons hi veu la llum, vale? I aquí s'inicia una amistat entre Milà i els regnes peninsulars que durarà fins a les guerres d'Itàlia, vale? Que perquè tradicionalment Milà sempre serà aliat de la monarquia hispànica i la Toscana i altres de França, eh? Ja ho anirem, bueno, ja ho veurem, o no. I aquí es produeix el miracle. El 8 d'octubre de 1435 es firma, després d'aquests raonaments, després d'aquestes converses, el que anomenem el Tractat de Milà. Ull, perquè els resultats del tractat deixen a tota l'Europa occidental estupefacta. O sigui, són uns resultats que dius, Alfons V, o sigui, tens la flor al cul més gran que es pot tenir. Primera clàusula. Visconti allibera Alfons i a tota la noblesa catalana-aragonesa sense demanar cap rescat econòmic. Els allibera? Perquè sí, els allibera. Imagineu-vos els genovesos, eh? Milà i Aragó firmen una aliança ofensiva i defensiva, i finalment Visconti reconeix Alfons com a rei de Nàpols i li ofereix el seu suport militar per conquerir el regne.
1: Brutal.
0: Pum.
1: Però suposo que això tindrà també conseqüències gairebé immediates.
0: Exacte, de fet, la primera és, òbviament, Gènova sent traïda pel seu senyor, per Visconti, del duc de Nàpols. Ai, perdó, el duc de Milà, que havia alliberat el seu més gran rival. Per tant, els genovesos es rebel·len contra Milà i passen cap al bàndol francès, eh? S'alliberen de la senyoria de Milà. Però el fons és lliure i té el suport del ducat més poderós d'Itàlia, que és el ducat de Milà. I en qüestió de dos mesos, Alfons passa a ser un rei derrotat i presoner, a punt de perdre-ho tot, a ser l'aliat principal de la potència militar més gran d'Itàlia. Llavors, aquesta inversió d'aliances és brutal. Era una de les maniobres diplomàtiques més brillants de la baixa edat mitjana, si em permeteu dir-ho així, perquè penso que és superguai que de ser presoner de la República de Gènova, de cop ets aliat de Milà i ets lliure i no has hagut de pagar ni un cèntim. Ara, amb l'espasa de Milà al seu costat i la llibertat recuperada, Alfons està llest per la guerra final, però veurem que Nàpols, per molt que tingui els milanesos al seu costat, Nàpols no rendeix fàcilment.
1: Doncs encetem un moment brutalíssim per la campanya d'Alfons, és així?
0: Sí. Alfons no podia aguantar el somriure, o sigui, ja us ho podeu imaginar, no? Surt de la presó de Milà somrient, i aquest somriure no se'l podrà treure mai més. Amb el duc de Milà com a aliat, el magnànim tenia via lliure per enfrontar-se al seu rival, que era, recordem, Renat d'Anjou, que estava presoner a Borgonya, vale? Pel domini del territori de Nàpols. Però no serà fàcil, perquè Renat té el suport del papa de Roma, en aquell moment Eugeni IV, i la República de Gènova. Sí que reconec que s'acaba de rebel·lar contra Milà, eh? Llavors, Alfons s'instal·la a la Gaeta, sí? Que s'havia rendit després d'aquest gir diplomàtic, i també s'instal·la a Càpua, que entén, Alfons entén, que atacar Nàpols directament és un error, va? I llavors el que fa serà a optar per una guerra de conquesta perifèrica sistemàtica, no? Allò de va anar sotmetent castells, els barons, sobretot els castells dels barons que ell considerava que eren rebels, no? Un per un, cremant els camps enemics, protegint els seus amics, i anar-se estenent com una taca d'oli a poc, no? No anem cap a la capital directament, sinó que anem esgotant el territori, anem esgotant els nobles del territori, etc. En aquesta fase és molt interessant veure que el fill il·legítim d'Alfons V, que és Ferran, en castellà és Ferrante, serà el futur rei de Nàpols, i això també és molt important, comença a liderar les tropes. És un moment que comença a posar el seu fill legítim davant de les tropes. Alfons l'utilitza per guanyar-se la noblesa local, i Ferran comença a créixer i a educar-se en un ambient més napolità, català, parlava la llengua, coneixia les costums italianes, vale? I era una mica diferent d'aquests catalans que eren tan rígids, entre cometes.
1: I mentre Alfons es va estenent com una taca d'oli pel regne de Nàpols, Renat d'Anjou, el seu rival, què fa?
0: Clar, recordem, no? Ja ho he dit abans, era presoner de Borgonya. Serà presoner de Borgonya fins al 1438. Instantàniament, quan l'alliberen, el primer que fa és muntar una flota i desembarcar a Nàpols. Per tant, el 1438 ja tenim tant a Renat com a Alfons pol·lulant per Nàpols, i realment és molt interessant veure que hi havia un bon contrast entre els dos personatges. Renat, se'ns explica, que era bastant popular, era molt estimat pel poble petit de Nàpols, però no tenia gaires diners, estava molt arruïnat per la guerra dels 100 anys, etc. El seu exèrcit vivia molt al dia, era així com l'heroi del poble, però era francès, però com a contrast tenim Alfons, que era bastant impopular al començament, ja que era vist com un invasor estranger. Però què li passava? Doncs que tenia el crèdit dels banquers milanesos, i sobretot, i això serà molt important, tenia el crèdit dels banquers milanesos i florentins, La banca de Florència li donava suport, i tot l'or que pogués anar traient dels regnes peninsulars de la corona d'Aragó. Durant 2 anys, la guerra es converteix en una sèrie d'escaramusses indecises a la Campània, als Abruços, i ens hem d'imaginar que els condottieri van canviant de bàndol constantment, segons qui paga més, No ens entretindrem, però imagineu-vos això, no són grans batalles, sinó que són escaramusses, no? Guerres ràpides, guerra de guerrilles, una emboscada aquí, una emboscada allà, etc. Però en la guerra de Nàpols s'acaba convertint en una gran sagnia econòmica pels territoris de la corona d'Aragó, que des de lluny es miren les aventures del seu rei a la península itàlica.
1: I després d'aquest desgast, per fi Alfons posarà la seva mirada a la ciutat de Nàpols?
0: El novembre de 1441, Alfons havia aïllat completament la capital. Renat d'Anjou estava tancat dins la ciutat de Nàpols i esperava ajuda de Gènova o del papat, o inclús de França, però França continuava bastant liada. La flota catalana bloqueja el port, per terra el campament aragonès envolta les muralles de la ciutat, i el setge dura des del novembre del 1441 fins al juny de 1442. No és un setge super, super, super llarg, però són mesos de setge. Dins de Nàpols la situació era desesperada, i les cròniques ens expliquen que es menjaven les rates i les herbes. Renat intentava mantenir la moral, però els seus mercenaris començaven ja a desertar.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: ara el nostre tècnic, que no vol parlar mai ni dir la veu, no vol, l'Adrià no vol que escolteu la seva veu. Ho fa per altres programes de Ràdio Castellà, els quals estimem molt, però per Les Portes de Troia no vol parlar.
1: En Sergi està una miqueta gelós? Una miqueta?
0: No, gelós no, però li foto canya perquè vull que saludi algun dia. I ara sota micro ens deia que quin temazo, el que estava sonant d'Assassin's Creed, comentàvem que d'aquesta trilogia d'Ezio...
1: És la millor. Quan Assassin's Creed molava.
0: Quan Assassin's Creed molava, i dels tres jocs, no? El primer, Assassin's Creed 2, l'Armandat, el que està ubicat a Roma, que seria aquest, no? Uh-huh. I el tercer, el de Turquia.
1: El de Revelations.
0: El Revelations.
1: Sí.
0: I descartàvem el de Turquia, no? Suposo, entre els tres, estaria d'acord. No és tan dolent, però sí, descartaríem aquest.
1: No és tan, per mi, hi ha molt hate cap a aquest joc.
0: Sí.
1: Hi ha molt hate.
0: Però pujar a la Torre del Galata ja només per això val la pena.
1: Per això val la pena. Jo me'l vaig passar, a mi no se'm va buguejar ni res, jo vaig poder-lo jugar tranquil, i em va molar molt. Però sí que és veritat que és el que dona més fluixet. Però passejar-te per Istanbul, bueno, sí, per Istanbul, per allà, pujar a la torre, brutal, les mesquides i tal, és brutal.
0: Però guanyen a Assassin's Creed l'Hermandat.
1: Per mi sí.
0: Per totes les capes de Roma que pots visitar, jo crec que supera. Sí. Oi que sí, Adrià? No, no hi ha manera.
1: I el 2 també està molt
0: bé. No passarà aquest programa d'avui de Les Portes de Troia, la segona part de la conquesta del Regne de Nàpols, pel dia en què l'Adrià Tirado es mostrarà als seus estimats també companys de Les Portes de Troia i tots els oients. No passarà per això, però seguim que tenim encara molta festa. Molta festa.
1: Molta grossa. Festa.
0: Ho havíem deixat que...
1: Estaven assetjant Nàpols.
0: Estaven assetjant Nàpols, però com prendran la ciutat?
1: El desenllaç del setge no arriba ni per la fam ni pel temps del setge, sinó que arriba per l'astúcia. I això és molt interessant, perquè és... Recordes que et vaig dir que en Ludovico em va explicar una anècdota? És aquesta anècdota.
0: Atenció, Ludovico és un personatge del primer programa.
1: Ah, és veritat, la gent no ho sap.
0: d'aquell
1: programa.
0: D'aquell altre dia, no? Doncs bé, el Ludovico és un personatge molt interessant que ens va explicar a la pregunta inicial.
1: Exacte.
0: L'Albert Abril.
1: No diguis qui és.
0: Ah?
1: Que escoltin el primer programa.
0: Ostres, no siguis així.
1: Bueno, va, digue-ho.
0: Bueno, que és un senyor molt gran, un entranyable, un historiador napolità, imagineu-vos, sí, aquella biblioteca plena de llibres, i va traient llibres i te'ls va ensenyant, i tu flipant, perquè ets un historiador flipat, que és el que ha de ser un historiador.
1: Flipats.
0: Una qualitat d'un bon historiador de ser un flipat. Si no ets un flipat, no ets un bon historiador, s'ha de dir.
1: Vídeo per xarxes. Gràcies, Sergio. Me'n dones tants. Si mira el perfil d'Instagram, bàsicament estudien coses.
0: Si vas a casa d'un tio amb una biblioteca, comença a treure't llibres,
1: digueu.
0: I no et flipes,
1: clar.
0: A tu?
1: Sí, i parlant italià i tu entenent dues terceres parts.
0: És igual, però tu ets un flipat de la història. Sí.
1: Però vaig entendre això, vaig entendre això que explicaré ara.
0: Endavant.
1: És un fet, o sigui, són uns esdeveniments que són dignes de novel·la, però està documentat per les cròniques de l'època. Vale, llavors, no sabem si va passar exactament així, sempre cal agafar-ho amb pinces, però ens permetrà gaudir d'un moment superèpic i superdivertit. Hi ha dues versions dels fets, d'acord? La primera és que la idea de l'estratègia, que ara veurem, la porten dos paletes, d'acord? Dos paletes. I la segona és el propi Alfons, que recorda haver llegit alguna cosa en els textos clàssics que, com a bon humanista, estava estudiant.
0: A veure, anem per parts. Els paletes, versió A, de tota aquesta història.
1: Versió de la història.
0: Ludovico a les nostres ments.
1: Ludovico em va explicar la segona.
0: Ah.
1: I llavors jo llegint una miqueta vaig dir, mira.
0: Que n'hi ha dues.
1: N'hi ha dues. Bueno, i segurament n'hi ha més, però bueno. Sí. Dos mestres de cases, amb paletes, entre moltes cometes, dos mestres de casa napolitans que treballaven en el manteniment de les muralles, van desertar de la ciutat de Nàpols, que estava sota setge durant mesos, i van anar cap al campament de l'Alfons. A més tenim el nom, Aniello i Roberto, dos paletes, uh-huh, napolitans, i aquests dos paletes van revelar a Alfons, o al seu exèrcit, que hi havia un vell canal d'aigua, concretament un aqueducte subterrani, que passava per sota la muralla i desembocava dins d'un pou de la casa d'un sastre, vale? Concretament a la casa del mestre Citello Cosidor, vale? O sigui, molt a prop de l'església de Santa Sofia, vale? Que actualment l'església de Santa Sofia es pot visitar, amb un interior barroc, etc. Una església que no diu gaire res, però si vas allà dius, allà passen coses.
0: I a través d'això...
1: I a través d'això veurem què passa.
0: Ah.
1: Ara anem a l'opció B.
0: Val.
1: Aquí no és el descobriment del pla.
0: Vinga, va.
1: Descobreix el pla gràcies a dos paletes, a dos mestres de casa.
0: L'opció B és en primícia de Ludovico cap a tu?
1: Exacte. L'opció B és la que em va explicar en Ludovico, que, a veure, és una cosa... Jo quan ho vaig descobrir vaig pensar, o sigui, això com no ho sabia, però llavors buscant informació dic, o sigui, és una cosa coneguda que jo no sabia, però bueno.
0: Perfecte.
1: Al fons, com a bon rei humanista, era un amant de la història romana, sí? La història clàssica, del llatí, dels

0: subterrani que a tal zona de la ciutat entrava per sota les muralles, vale? I què diu Alfons V? Hòstia, faré el mateix que Belisari. I aquí tenim les dues versions. No se sap ben bé si és que Alfons se'n van recordar d'això, si és que dos desertors van arribar i li van explicar, però, si més no, les dues maneres són bastant, bastant èpiques.
1: Per tant, sigui com sigui, una opció o l'altra serà una opció d'infiltració.
0: Absolutament. O sigui, serà una infiltració...
1: Una operació d'infiltració.
0: Això, una operació. Serà una infiltració total. Alfons de seguida ordena buscar l'aqueducte, partint de la idea que les infraestructures romanes en principi duren, vale? I té raó, perquè descobreix que el canal de la Bolla encara existeix i encara s'utilitza, vale? Recordem, és un aqueducte subterrani, i de fet, us convido, si aneu a Nàpols, a visitar una atracció turística que és la Napoli Subterrània, que el que fas és passejar-te per els... una miqueta com el Museu Arqueològic de Barcelona, que baixes, no? I veus tots els tots els jaciments arqueològics que queden sota del centre de Barcelona. Doncs a Nàpols passa una miqueta el mateix, però veus els canals d'aigua i et passeges pel que havien estat els canals, les canalitzacions subterrànies.
1: Doncs és bona aquesta, perquè trobo que de fet últimament Nàpols està molt de moda.
0: Sí, està molt de moda. Jo també t'he de dir que jo és el segon cop que estic a Nàpols i la Napoli Subterrània em va agradar més el primer cop. Allò que recordes...
1: L'has fet dos vegades?
0: Sí.
1: Ets un flipat,
0: Soc un friqui.
1: Molt bé.
0: Soc un friqui.
1: No, perfecte.
0: Sí.
1: Deies tots els requisits.
0: Cultura, sí.
1: Molt bé, doncs, no, sí, Gaeta, Nàpols Subterrània, i aneu fent,
0: Ja tens un viatge muntat.
1: Ja ho tens. Molt bé, doncs aquesta operació tindrà èxit.
0: La nit de l'1 al 2 de juny de 1442, un escamot format per soldats catalans i aragonesos, guiats pels paletes, segons la primera versió, s'arrosseguen pel conducte estret i humit. Vale? Les fonts ens diuen que eren 200, així la unitat així d'elit, no? Aquesta unitat secreta, entre cometes, i que es van vestir amb poques armadures, poques armes per fer poc soroll, poder-se desplaçar amb llibertat, vale? I se'ns diu que van estar circulant per l'aqueducte subterrani durant més o menys un parell d'hores. Dues hores, sense veure la llum, amb aigua fins als turmells, amb un ambient humit, vale? Amb els guàrdies napolitans a 3 metres a sobre del teu cap, vale? Però aquestes 200 persones, que vés a saber si eren 200, no en tenim ni idea, però és igual.
1: Juguem.
0: Vale? 200 persones s'infiltren, d'acord? Surten pel pou d'una casa privada d'aquells sastres que dèiem, i en aquell moment, just quan surten, es troben a la família. Bueno, mola que es trobin a la família, però no hi ha temps per explicacions, Sergio. No hi ha temps per dir, som uns soldats i hem vingut aquí a matar-vos a tots. Bueno, que no és el fet, Surten del pou, se'n van directament cap a la porta de Santa Sofia, que quedava allà a prop, liquiden els sentinelles que estaven vigilant la porta durant aquella nit, obren els batents de la porta de bat a bat, i allà comença l'acció.
1: Carai, això és digne de pel·lícula.
0: És brutal,
1: no com,
0: és una escena brutal.
1: No entenc com per això no s'han fet... no sé, ara no sé si s'han fet pel·lis d'aquest tema o el que sigui.
0: No en tinc ni idea, jo crec que no.
1: Tant de bo es faci, perquè és digne de pel·lícula. Com serà el combat final?
0: A veure, a la senyal convinguda, sí, normalment les cròniques també diuen cridant Aragó, no? El gruix de l'exèrcit d'Alfons, que estava esperant en silenci fora de les muralles, i romp cap a dins de la ciutat amb les portes obertes de bat a bat, carrer per carrer, plaça per plaça, resistència engevina, s'enfronta contra les tropes de la corona d'Aragó i s'enfonsa ràpidament, perquè no s'ho esperaven. Renat d'Anjou aconsegueix fugir in extremis a refugiar-se al Castell Nuovo, que és el mateix castell on s'havia refugiat Joana II al començament, és el mateix castell on Alfons V es refugia a la seva primera expedició, i ara Renat d'Anjou és on es refugia, i allà resisteix encara unes setmanes més. Llavors, després de liquidar la resistència francesa, Alfons permet un saqueig de 4 hores a les seves tropes. Ni un minut més, ni un minut menys, vale? Era la seva recompensa que els havia promès. Podreu saquejar Nàpols durant 4 hores, però no podeu violar ningú, no podeu tocar les esglésies i no podeu fer mal a cap ciutadà de Nàpols. Aquesta moderació relativa, perquè estàs permetent als seus soldats que saquegin la ciutat, va ser un moviment polític, perquè normalment quan hi havia un saqueig d'aquest estil o quan hi havia una entrada d'aquest estil d'un exèrcit o d'una ciutat, el saqueig era descontrolat. Vale? Llavors, aquesta moderació relativa d'Alfons va ser un moviment polític perquè volia mantenir content

0: contenta la població de Nàpols, ja que ell s'havia de proclamar rei de Nàpols i també volia mantenir satisfetes les seves tropes.
1: I tenim, com deies, el Renat d'Anjou refugiat al Castel Nuovo, què farà?
0: Doncs poc després, Renat d'Anjou, veient tot perdut, acaba negociant la seva sortida del Castel Nuovo i embarca cap a Provença, sí, abandonant per sempre el seu somni italià.
1: Oh.
0: Finalment, Alfons V havia aconseguit l'impossible, havia aconseguit el seu somni italià, havia conquerit la cirereta del sud d'Itàlia, que era Nàpols. I si us fixeu, la conquesta ha estat una barreja de tenacitat financera, desgast lent, un bon joc diplomàtic i, al final, un cop d'astúcia, sí, aquesta idea de l'aqueducte, etc. Que no sabem exactament si va existir, sí, però les fonts ens diuen això. Llavors, és tan maco, no?, pensar que va ser perquè es van poder colar per un aqueducte subterrani, etc. I ara el fons té el regne. Sí, el fons ara ja és rei de Nàpols, però el difícil serà governar.
1: Ara què? Perquè ja tots sabem que la dificultat rau precisament després mantenir la calma.
0: Exacte. Bueno, i en mantenir la conquesta, que tothom estigui tranquil·let, no? Un cop conquerida la ciutat, Alfons deixa de ser simplement un general medieval, vale? I es converteix en el príncep del Renaixement que ell volia ser. Vale? L'etapa de 1442 a 1458, aquests 16 anys, són els anys que defineixen més Alfons el magnànim. El 26 de febrer de 1443, Alfons, fixeu-vos, que s'espera. O sigui, Alfons ja està per dins la ciutat, però el 1443 ell fa una entrada triomfal oficial a Nàpols, vale? Una entrada triomfal com ho feien els emperadors romans quan tornaven d'una campanya, o generals romans quan tornaven d'una campanya militar. No ho fa a cavall com un cavaller medieval o com un senyor feudal, sinó que ho fa sobre un carro daurat, vestit amb toga romana, imitant els Cèsars de l'antiguitat. Aquest gest és una declaració d'intencions brutal. Ell, com ja us estic dient, no és un príncep feudal, no és un cavaller de la cristiandat, vale? Estem fent un canvi d'època.
1: Uh-huh.
0: És un príncep modern, és un príncep que està conquerint Itàlia, que coneix els clàssics, que ha llegit els humanistes, que ja no pactarà més amb les corts medievals, perquè les corts li suden, vale? Li és igual a tot això. Ell, a poc anirà plantant la llavor de l'autoritarisme i més tard de l'absolutisme legitimat amb les ideologies de l'antiga Roma, dels escrits clàssics i sobretot de la naixent ideologia de l'humanisme.
1: Molt bé, tota aquesta voluntat com s'articula, com ho farà?
0: Clar, no ens estendrem en excés, vale? Perquè podríem estar parlant aquí durant moltes coses, o sigui, durant molta estona, però quan Alfons arriba per primer cop a Nàpols, el regne és un caos administratiu. Sí, ho hem deixat caure, eh? Tu ves ara a Nàpols, Sergio, i veuràs que també Nàpols és una miqueta caos.
1: Pitjor que Sicília?
0: És diferent. Jo crec que és diferent.
1: És un altre caos.
0: Sí, jo crec que, o sigui, bueno, molt similar, però jo crec que Palerm-Nàpols està por ahí.
1: Val, bé. M'agrada, doncs.
0: Sí, és molt bona ciutat. Alfons comença a aplicar la racionalitat burocràtica de la Cancelleria Reial de la Corona d'Aragó, però intenta adaptar-se a la realitat italiana. D'aquesta manera, estableix una burocràcia bastant centralista sense el contrapès d'unes corts, vale? Que és el que a ell li interessava. Comença a construir el que coneixem com una monarquia autoritària al sud d'Itàlia. Per exemple, il Sacro Consiglio, sí? el Sacre Consell, el transforma, és una cosa que ja existia a la ciutat de Nàpols, i agafa aquest consell, que era un consell totalment feudal, vale? Que s'encarregava de la justícia napolitana, en un tribunal suprem de justícia i de govern, professionalitzant-lo amb juristes. Sí, per tant, aquest Sacre Consell ja no el formen nobles, sinó que el formen persones formades, en juristes formats, etc. La Càmera de la Somaria, suposo que és, que és el cor i la butxaca de l'estat de Nàpols, o del regne de Nàpols. Era l'organisme encarregat de les finances. El fons necessita recuperar tot el patrimoni que els barons estan usurpant constantment del regne de Nàpols. Llavors, el que fa és administra i centralitza molt més aquesta entitat, vale, per donar-li molt més poder, vale? I el que fa és crear un cadastre molt concret, vale, per controlar totes les propietats i el que li havien de pagar tots els nobles napolitans. També crea la Dogana delle Pecore, la duana de les ovelles, que és una mina d'or, vale? Perquè És un detall clau per entendre la recuperació econòmica del fons. El fons el que fa és reorganitzar tota la transhumància de Nàpols, sobretot a la regió de la Pula, obligant a tots els ramaders a passar per una duana reial i pagar impostos per les ovelles. Que això em recorda molt a la Mesta, a Castella. Sí? Recordem, Alfons V és rei d'Aragó, però és de dinastia castellana i està governant Itàlia. Per tant, és una mena de fusió, no?, dels tres ambients diferents.
1: Molt bé, i com ho farà per governar tots els seus territoris, que no són pocs?
0: Deixem-ho clar, Sergio, deixem-ho ja clar, perquè recordeu que Alfons salpa des de Barcelona l'any 1432 i conquereix el regne de Nàpols el 1442, sí, 10 anys, més o menys, salpa de 32, conquereix el 42. Doncs des d'aquell dia, des del 1432, Alfons no torna mai més als seus territoris de la corona d'Aragó. Alfons V mor a Nàpols el 1458, per tant s'està 26 anys a Itàlia. Per el camí de l'heroi que hem dit al començament, molt maco, sí, la panxa de la balena, la resurrecció, tot el que vulguis, però no torna.
1: Però no torna.
0: Sí, és com si Frodo i Sam es quedessin a Mordor. Bueno,
1: no.
0: Itàlia no és Mordor. Perdó, perdoneu-me. Durant aquells 26 anys que s'està a Itàlia, Nàpols es converteix en el centre administratiu dels territoris que conformen el patrimoni del fons del Magnànim. El rei viu permanentment a Nàpols i ho fa de manera molt més autoritària que si governés des de Barcelona. I això és molt important. I us preguntareu, molt bé, està molt bé que el fons visqui allà, però qui està governant la resta de territoris de la corona d'Aragó? I és que Catalunya, Aragó, València, Mallorca queden governats de facto per la seva dona, la gran oblidada Maria de Castella, sí, que era la dona del fons i la lloctinent general. Una dona que demostra tenir una grandíssima capacitat política al gestionar el que havia de gestionar sense la presència del rei. Vale? O sigui, un rei que està a centenars de quilòmetres por ahí vivint les seves aventures italianes, d'acord? Durant 26 anys, perquè ella es mor el mateix any que es mor al fons del Magnànim. Les illes de Sicília i Sardenya sí que queden governades per uns virreis, però el gruix de la corona d'Aragó el porta Maria Castella i sobreviu als merders que li havia deixat al fons.
1: Patata calenta.
0: Patatíssima, calentíssima. Per mi.
1: Que et llenço.
0: A veure.
1: Maria de Castella mereix un programa un dia?
0: Hòstia, Sergio. Podria mereixer un programa un dia, Maria Castella. Sí, però mereixer-se el mereix.
1: Mereixer-se el mereix.
0: Se'l mereix.
1: És evident.
0: El farem.
1: No ho sé. Patata calenta,
0: aquest
1: per això.
0: Aquests els personatges que li agraden molt a l'Alberto.
1: Ah, veus? Doncs mira.
0: Jo crec que li podríem...
1: Li enviem la patata.
0: Li enviem la patata.
1: Ara li diem quan acabem, aviam si l'acabem.
0: Patata calenta per ell.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Troia d'avui, però encara ens queda temps, eh? No marxeu, perquè encara hem de parlar molt del fons del magnànim.
1: Una cosa, l'Adrià ha trallat la cançó just en el moment perfecte, eh?
0: Bueno,
1: l'ha clavat, bueno, l'Adrià i tu.
0: Quan l'hem dit, no ho sabíem.
1: Quan l'has dit.
0: Ha arribat en el moment just perquè és ara justament quan hem de seguir. Troia d'avui dedicat a aquesta segona part de la conquesta del regne de Nàpols i aquest personatge que estem coneixent avui, al fons el magnànim, i la seva dona Maria de Castella, que ha quedat aquí ja dit.
1: Que l'Alberto farà un programa de Maria Castella, ha quedat això dit.
0: Hosti, no ens farà cas.
1: Estàvem escoltant Viva Viva Rei Fernando, d'acord? Que és una cançó extreta del cançoner de Montecassino, que és un manuscrit napolità escrit a meitat del segle XV, vale? Aquest manuscrit és la font principal de la música de cort aragonesa de Nàpols i segurament és una música que escoltava i finançava Alfons el Magnànim un cop rei de Nàpols, eh? En aquest cas l'interpreten Jordi Savall i la Capella Reial de Catalunya, i segurament quan diu Viva Viva Rei Fernando segurament no és per ell Ferran, diu Fernando, no és per ell, sinó que és per el seu fill il·legítim Ferran de Nàpols, que serà rei de Nàpols després d'ell. Vale? Per això diu Viva Viva Rei Fernando.
0: Aterrem a Nàpols, la ciutat favorita d'Alfons, que és respira a la cort.
1: Pesto, pasta.
0: No podem passar, no podem deixar de pensar en menjar, tio.
1: És que és només pensar en Itàlia ja...
0: Sí, quina meravella.
1: O sigui, hi ha unes coses allà que es diuen fritatines, és que ofereixen tot, però són molt bones. Pasta carbonara farcida amb una mica de ragú, fan una pasta freda perquè es conservi una mica més densa, ho arrebossen amb ou i pa ratllat i ho fregeixen, així que unes boles així.
0: I cap a dins.
1: És repulsiu, però jo provo.
0: Molt bé, jo del fregit no sóc gaire amic.
1: Jo tampoc, però s'ha de provar.
0: Però tot s'ha de provar, això és cert.
1: Tot s'ha de provar. Tu ets més d'aurada al forn, ja ho sabem.
0: Sí, ho sabem. Sí.
1: En fi, què respira la cort?
0: Què respira?
1: Alfons, ara anomenat Alfons el Magnànim, pels seus contemporanis, crea el que se'ns diu que era la cort més culta d'Europa. Agafem entre cometes, però bueno, sabem que va gastar fortunes en llibres i en mecenatge, eh? Recordem, programa dels grans mecenes. A la Nàpols d'Alfons, 1442-1458, el rei el que vol és emular els emperadors romans, aquesta idea dels Cèsars antics. Es va voler convertir en un rei renaixentista, molt més autoritari que els reis medievals, com ja van dient, però també un rei que destacava per la seva imatge de ser un tes en els clàssics, en l'art, de patrocinar obres d'art, d'acord, de tenir escriptors, poetes i sota la seva tutela, etc. Va acumular una de les millors biblioteques del món, dispersa després de la seva mort, per desgràcia, i es diu que aquí hi ha moltes curiositats sobre el tema, i es diu que quan entrava en una ciutat conquerida demanava llibres de Titus Livi abans que menjar. Al fons, segons han considerat molts historiadors, va crear el que dèiem, una biblioteca que rivalitzava amb el propi papa de Roma o amb els Medici de Florència. Milers de volums, i molts d'ells eren còpies encarregades, unes còpies molt luxoses encarregades a Florència. A la seva mort, per desgràcia, molts d'aquests llibres van anar a parar a França, a la Biblioteca Nacional de París, n'hi ha alguns també a la Universitat de València, però la biblioteca aquesta va acabar desperdigada.
0: Ens pots explicar alguna anècdota més?
1: Moltíssimes. Per exemple, un dels grans humanistes del moment, Lorenzo Valla, va ser el protegit del fons. Valla és un tio que també es mereix un programa. Va demostrar filològicament que la donació de Constantí, que és un document que s'estudia molt quan estudies la carrera d'història, la donació de Constantí, que és un document que justifica que el papa de Roma ha de tenir poder temporal, és falsa. És un document que se suposa que Constantí, l'emperador de Roma, donava el Roma, no, als papes. Bueno, per resumir-ho molt, eh? I Lorenzo Valla filològicament demostra que és un document fals, vale? A veure, no és que Alfons V ho faci perquè és un admirador de la veritat, un amant de la veritat, sinó perquè el maleït papa de Roma estava donant tota l'estona suport als angevins francesos. Per tant, utilitzo aquest document per deslegitimar el poder del papa, no? O també una arma molt humanista, no? Agafar un document i demostrar que és fals a nivell filològic. El cas de Bala, de Lorenzo Bala, ens serveix per exemplificar un fet, no?, que al fons es gastava unes sumes ingents de diners per atreure els millors cervells d'Itàlia. Llavors Nàpols es va omplir d'intel·lectuals que, a canvi de protecció i mecenatge, construïen una imatge del rei com un monarca del Renaixement. També va reformar el Castel Nuovo, que recordem que era un antic castell angemí, vale? El va conservar tal qual, eh? Però va construir un arc triomfal, un arc de triomf, com feien els antics romans, vale? Un arc de triomf de marbre blanc que adorna l'entrada, que és una obra de Guillem Sagrera i escultors italians, que és una fusió perfecta entre el gòtic català i el renaixement italià. Va inserir aquest arc de triomf romà de marbre blanc un altre cop entre dues torres gòtiques fosques de pedra volcànica. Llavors tenim un castell medieval amb una porta, amb un arc de triomf al mig incrustat, que és una fusió perfecta entre l'edat mitjana i el renaixement, i a més és preciós perquè veus un castell que és tot fosc perquè és roca volcànica, i al mig una porta blanca que va fins a dalt de tot de la muralla. És preciós. Els relleus d'aquest arc triomfal, com tots arc de triomf, d'acord, mostren l'entrada d'Alfons a Nàpols el 1442. És en el moment en què el rei apareix assegut sobre un carro, com un emperador envoltat de les virtuts. No hi ha sants, vale? No hi ha símbols religiosos, sinó que només hi ha alegories clàssiques, eh? Fixeu-vos, arc de triomf, romà, renaixement, humanisme, etc.
0: Molt bé, podem dir que el nostre protagonista d'avui està una mica obsessionat amb Roma. És molt contemporani, això.
1: És molt contemporani, com tanta altra gent, no? Alfons, com a bon humanista, tenia una obsessió genuïna pels clàssics llatins i grecs, sobretot pels llatins. El biògraf florentí Vespasiano de Bisticci, contemporani d'Alfons, explica que Alfons tenia un ritual sagrat. Després de dinar, dedicava sempre una estona a que els seus secretaris, no fos cas que ho fes ell sol, eh?, que els seus secretaris li llegissin en veu alta les obres de Titus Livi, Sèneca, César o la Bíblia. Perquè ens fem una idea d'aquesta fama d'obsessionat amb els clàssics, es diu que durant una campanya militar a Pàdua va demanar que li portessin un os del braç de l'historiador romà Titus Livi, que suposadament estava enterrat allà, vale? Com si fos la relíquia d'un sant, rotllo, anem a Pàdua, conquerim Pàdua i robo les relíquies de la catedral. No,
0: bon fricot, eh?
1: Bon fricot. Una altra anècdota que ens explica el Panormita, que és el sobrenom que té també un escriptor contemporani, relata que, estant el rei malalt i amb febre a Càpua, va rebutjar els metges i es va curar escoltant la lectura del llibre que es diu La vida d'Alexandre el Gran, de Quint Cursi Ruf.
0: Es va curar allà mentre li llegien això.
1: Sí, o sigui, la lectura el va curar, d'acord? De fet, en el mateix llibre que el Panormita ens explica aquesta anècdota, que és el llibre de Dits i Fets del rei Alfons, ens presenta Alfons com si fos un príncep filòsof estoic, un bon emperador romà, però que no arriba a Roma.
0: I pel que fa a l'art i la literatura, què ens pots dir?
1: Más de lo mismo, Sergio. O sigui, és la idea del príncep del Renaixement, és la idea del mecenes. Alfons volia ser vist com un César, un príncep de modern, no? Un mecenes, un patró d'arts. L'art visual havia de reflectir aquesta idea imperial romana, trencar l'estètica gòtica catalana anterior, finançar autors renaixentistes d'Itàlia. Alfons va ser el gran patró de Pisanello, que era un gran medallista. Va recuperar també el costum romà d'encunyar monedes amb el seu perfil, vale? M'agradaria destacar un parell de coses, perquè, com hem anat dient, Alfons també és un personatge que uneix moltes cultures, i a la seva cort napolitana es parlava català, napolità, castellà, italià i també llatí. I poetes catalans, com Jordi de Sant Jordi, que de fet Jordi de Sant Jordi va estar presoner en Villamilà, això també és una curiositat, o el mateix Ausias Marc, sí que és veritat que no va viure en cap moment a Nàpols, però va tenir molt contacte amb la cort napolitana, veuen de tot aquest ambient. Inclús Joanot Martorell viatja a Nàpols i s'inspira en l'ambient cavalleresc, però també sofisticat i humanista, que es vivia a la cort de Nàpols per escriure la seva grandíssima obra de Tirant lo Blanc. I després de tot això, ja per resumir una miqueta això, perquè això també es marxaria a un altre programa, el que hem d'entendre és que al fons el magnànim, sent el rei de Nàpols, el que fa és una miqueta d'àrbitre d'Itàlia. Itàlia, ja ho hem anat dient, era un estat fragmentat i hi havia molts conflictes entre els regnes, els ducats i les repúbliques. Alfons aconsegueix firmar un tractat el 1453, i aquest tractat, ell és el garant militar de la pau a Itàlia. Però fixeu-vos que això també es firma el 1453, que és quan els otomans acaben de conquerir la ciutat de Constantinoble, i per tant tothom està cagadíssim i diuen, vale, parem les guerres entre estats italians, ens unim tots, bueno, ens unim, ens respectem les paus, perquè l'enemic turc és molt més perillós que l'enemic cristià, vale? I Alfons V el que fa és una miqueta garantir aquest pacte, vale? Com a rei fort al sud d'Itàlia.
0: Com has dit abans, Alfons el Magnànim estarà 26 anys a Itàlia, ja morirà allà, i aquí pel mig passen moltes coses a la península que queden desateses, o per ell, en aquest cas.
1: Per ell, perquè Maria feia molt bona feina, bueno, feia el que podia amb el que tenia.
0: Clar, Maria de Castella, que ja hem descobert que mereix un programa, però quines conseqüències tindrà l'absència d'Alfons al Magnànim a la península?
1: Clar, la decisió d'Alfons de no tornar mai més a la península Ibèrica passa factura. És una cosa que passa factura. A Catalunya s'hi coïen molts conflictes socials, eh? Per una banda, Barcelona, la lluita entre la Viga i la Busca, que això també és molt interessant, i per altra també la revolta dels pagesos remenses, que es començaven a coure, necessitava un arbitratge, vale? I de fet el 1448 Alfons des de Nàpols fa un reial decret que permet la creació del sindicat remensa. A més, els regnes peninsulars havien estat espremuts econòmicament per pagar les aventures italianes del rei, vale? I la reina Maria feia el que podia, vale? I tota l'absència d'Alfons va deixar podrir una mica de la situació, que tot esclataria en la Guerra Civil Catalana el 1462, uns anys després de la seva mort.
0: Em fa una mica de pena arribar a aquest moment, eh? Perquè aquest personatge, clar, jo que em moc més pels segles XIX i XX, sóc desconeixedor molt d'aquesta època.
1: Però t'ha caigut bé, no?
0: M'ha caigut, clar, molt bé, i tot aquest context ha sigut genial, i clar, se'ns mor.
1: El 27 de juny del 1458, Alfons mor al castell, castell de Lobbo, o castell d'Obo de Nàpols, que també és molt xulo, que és el castell més antic de Nàpols també, i la seva decisió testamentària va ser molt pragmàtica, però trenca la política anterior. Com que el regne de Nàpols era una conquesta d'espasa, és a dir, el pren per l'espasa, i no un feu papal, no està subjecte a les lleis de la corona d'Aragó. Per tant, el que pot fer és agafar el seu fill il·legítim i posar-lo com a rei de Nàpols, vale? Sense corts, bueno, o amb unes corts amb molt poc poder, que era la seva idea. I la corona d'Aragó, i Sicília i Sardenya, sí que estava subjecte a les lleis successòries de la corona d'Aragó. Per tant, passen al seu germà Joan II, que és el pare del futur Ferran el Catòlic. Vale? Queda clar això, més o menys, la successió?
0: Això m'ha costat, eh? Això ja...
1: O sigui, Nàpols...
0: Sí.
1: Ho llega al seu fill il·legítim, cosa que no podia fer, però com que és el seu regne que ha pres per l'espasa, pot fer el que li doni la gana.
0: Això sí.
1: Nàpols, autoritari. I la resta de territoris, per Joan II, el seu germà.
0: Val.
1: Vale? Que és el pare del futur Ferran el Catòlic. I ja està. Val. És que t'he vist amb una cara...
0: No, perquè ara lligant coses... Quan comencem a barrejar noms i coses d'aquestes, aquí ja sé. Costa a costa.
1: No has pres apunts avui.
0: Avui no he pres apunts. Avui t'estava escoltant atentament.
1: Ai, que...
0: Com, de costum, i espero que tots i totes vosaltres, que heu gaudit molt del programa d'avui, no sé si ens queda temps per més, ho deixem aquí o què?
1: Conclusions superràpides.
0: Vinga,
1: és un èxit geopolític, d'acord? També és un èxit dinàstic per la dinastia dels Trastàmara. I la conquesta de Nàpols permet que l'humanisme i el renaixement arribin cap a Catalunya, València, Aragó, etc. I a més, gràcies a la pacificació entre cometes que fa Alfons el Magnànim amb aquell tractat que dèiem abans, el renaixement també pot florir a Florència, a la Toscana, etc. Però clar, és un gran esforç titànic que tindrà moltes conseqüències.
0: Doncs ja ho sabeu, tothom cap a Nàpols, que és molt bonic. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, Sergio, i a l'Adrià també.
0: A l'Adrià, exacte, a qui us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la setmana vinent amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.